0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
7: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
8: Todos los viernes a las 10 de la noche.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
11: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

Ràdio Castelldefels. Són les 5.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: World's upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Molt bon dia a tothom i molta prudència amb la calor. Ho deia ara l'Eloi. 21 graus a Roses, 24 a Falset, 27 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Hem tingut nit tropical, és a dir, nit en què les temperatures han estat per damunt dels 20 graus a molts punts del país. I avui està previst que arribem al punt màxim d'aquesta primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden arribar als 42 graus. Ahir en vam tenir de 41 a Terres de Ponent. Arribem avui al pic, però això no vol dir que la calor s'acabi.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: 10 i 12 dies és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. 10 i 12 dies encara ens esperen, no només amb calor, sinó amb una calor superior a la que s'espera per aquestes èpoques de l'any. Avui a l'Àgora parlarem amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, sobre consells, aspectes que hem de tenir especialment en compte. I sobretot anirem a les Terres de Lleida per veure molt especialment quines tàctiques, quines estratègies estan fent en el terreny agrícola, al camp, amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que estem en plena temporada de recollida de la fruita. Aquest serà un dels temes del dia, però de l'altre, evidentment, tenim l'actualitat politico-judicial i aquestes tensions que tenim entre justícia, política i policia, molt especialment pel cas Begoña Gómez. A partir de les 9 es reprèn la reunió de l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, que podria obrir expedient al jutge Peinado, el jutge que porta el cas de la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit en el seu document, on li retirava el passaport, que els policies que li fan d'escorta a Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Aquesta és la valoració del govern espanyol, era la ministra Morán, aquesta decisió del jutge de retirar el passaport a Begoña Gómez amb aquesta justificació, o amb una d'aquestes justificacions, que és potser els seus escortes, potser policies, agents de la policia, la poden ajudar a fugir. En fi, en temps d'àgora parlarem també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, aquesta qüestió. També passarà per avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'exjutge Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on precisament diu directament que existeix l'Ofer, que existeix una estratègia d'una part de la judicatura contra una part de la política espanyola, bàsicament la política progressista. Per tant, també serà interessant saber què diu el jutge Garzón o l'exjutge Garzón d'aquesta qüestió. De la nit, Colòmbia s'ha afegit a la llista de països llatinoamericans que tenen presidents d'extrema dreta.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Abelardo de las Priellas s'ha imposat per la mínima a les eleccions colombianes per menys de 200.000 vots al candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies d'aquesta matinada i també d'aquesta nit, les converses entre els Estats Units i l'Iran, on es va afinant una miqueta, poc a poc, pas a pas, l'acord per consolidar aquest primer pacte al qual van arribar després de per acabar de falcar d'alguna manera la pau a l'Orient Mitjà. Però avui estarem molt pendents de Londres.
4: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part de la premsa i dels mitjans de comunicació del Regne Unit donen per fet que el primer ministre Keir Starmer avui anunciarà que plega. La pressió interna al Partit Laborista ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara sí, ara és diputat i, per tant, ja li pot disputar el lideratge del Partit Laborista, i l'anunci es podria fer les pròximes hores. No està tan clar si tindrà efectes immediats o hi haurà un període de transició. I del Mundial, aquesta matinada també, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, també ha tret un punt contra l'Uruguai, han empatat a 2, i també jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, i Bèlgica i l'Iran han empatat a 0. Tot això el dia que pràcticament totes les portades dels diaris hi ha la mateixa foto.
5: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que ja s'ha estrenat al Mundial i feia referència que l'anterior el va veure estant a classe. Clar, tenia 14 anys en l'anterior Mundial, Lamine Yamal. Avui torna a jugar Leo Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria, i més tard, a la nit, a les 11, partits entre la selecció de França i la selecció de l'Iraq. Avui ho comentarem, eh? Farem àgora esportiva mundialista amb el Ricard Torquemada, amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i el Joel Díaz. Serà en aquest dia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Són les 6 i 5 minuts. Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, bona hora i ben tornat.
0: Moltes gràcies. En què ens despertem aquest matí?
7: Amb una dada, gairebé 2 milions de conductors a tot Espanya tenen més de 75 anys. Ho destaca en portada el periòdico a partir de dades de la Direcció General de Trànsit. Segons diu, la xifra ha augmentat un 63% l'última dècada i ha arribat a xifres rècord.
0: I a Brussel·les?
7: Mirant cap al Regne Unit, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que fins a 2/3 dels votants britànics creuen que el Brexit ha tingut un impacte negatiu al país. Segons el sondeig, votants de tots els partits creuen ara que la sortida de la Unió ha augmentat el cost de la vida.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Amb més xifres milionàries als sectors militars. El Financial Times apunta que els inversors estan destinant milions en empreses de tecnologia de defensa. El motiu és que les guerres a Ucraïna i al Golf han convertit els drons, les embarcacions autònomes o les eines militars d'intel·ligència artificial en una de les apostes més segures.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: El Ministeri de Finances del país ha anunciat restriccions en la contractació pública contra 46 empreses nord-americanes, entre les quals hi ha Boeing. Les empreses xineses no podran comptar res a aquestes companyies. Alhora, el Ministeri de Comerç va imposar més controls d'exportació a empreses dels Estats Units.
8: Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Comencem el dia ja amb 26 graus a aquesta hora a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat, 25 graus a Falset i 21 graus a Molló. Al Ripollès són temperatures altíssimes, avui arribem al màxim de l'onada de calor i es preveuen temperatures de fins a 40-42 graus al Pla a Lleida i a la Catalunya Central de 35 a 40 a la majoria de comarques de l'interior i entre 30 i 35 a la costa. Avui farà sol amb calitja, amb pols en suspensió, però a la tarda hi haurà tempestes. Compte perquè poden ser tempestes seques, algunes, i a més necessitats associades a ràfegues molt fortes de vent. Això podria fer augmentar el perill d'incendi a la zona del Pirineu i Prepirineu, que és on es preveuen aquestes tempestes. Demà encara es mantindrà pràcticament la mateixa calor que avui.
0: Gràcies, Eloi. Alerta, per tant, amb aquestes altes temperatures, alerta, per tant, amb aquest risc d'incendi, i ara en parlarem. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, tindrem a Pau Llonc, David Madí, Montserrat de Brera i Afra Blanco. Ara mateix, però, són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: I ho dèiem en portada, és un dels temes del dia. Avui el Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
10: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara en actualitat política, però en aquest cas de fora de les nostres fronteres, és notícia aquesta matinada, ho dèiem ara també, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
14: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelta a tener gobierno y Estado.
13: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Però la notícia avui estarà a Londres, perquè el Regne Unit es dona pràcticament per feta la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Això davant de la confirmació que l'alcalde de Manchester, ara sí, de manera oficial, li disputarà el lideratge.
10: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores.
0: Anem ara a Londres, Quim Olivares.
15: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió.
6: Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins els laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el partit laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim la calor. Avui la primera onada de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
1: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
12: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap dels grafs dels bombers de la Generalitat.
9: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
12: Des de divendres fins diumenge al migdia, el CEMA té 55 persones pels efectes de la calor.
0: En un episodi de calor extrema com el que estem tenint, el focus es posa especialment, evidentment, en tots aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure. A la Plana de Lleida, per exemple, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per tots els treballadors.
10: L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Lleida, Estela Bosoms.
15: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
16: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
15: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. De fet, per exemple, a França, entre avui i demà, arribaran a temperatures rècord superiors a l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
12: És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermell, el grau més alt. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
17: Les persones les més vulnerables dans le contexte...
18: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
17: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
12: A França, el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on dos banyistes han mort ofegats als rius i tres més han desaparegut.
0: I enmig d'aquesta onada de calor i aquest risc d'incendi que dèiem ara, demà tenim revetlla de Sant Joan.
10: Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll.
0: Berta Torrades.
19: Entre els productes que creixen més hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com ens explica el seu director Jordi Brau.
20: I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
19: El Departament de Territori ha autoritzat ja 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Protecció Civil no descarta més aplicar restriccions en llocs amb risc alt d'incendi durant la revetlla. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I així hem arribat a 6:15. Moment d'explicar també que Jordi Martí serà el candidat de Junts a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Això després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots.
12: La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
0: Jordi Corbalan.
2: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
21: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
2: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
22: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
2: Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També avui, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, a més l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, tots dos, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. Pilar García.
19: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una previsió d'aquest dilluns. Hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta, tot plegat, una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que els ocupessin ara fa 9 anys.
10: Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina, i pendent d'enderroc des de fa gairebé 20 anys per part de les administracions. Les famílies i el Sindicat d'Habitatges del Besòs i de Verneda reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges.
0: Un quart i 3 minuts de 7. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Marc Jurado, la Lara García i la Maria Fernández. Què tal? Bon dia.
23: Bon dia.
0: I també és notícia de la nit. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir.
24: Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban, va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra.
0: Per tant, aquestes negociacions que ha de continuar continuen amb uns avenços, diguem-ne, calentets, però de com a mínim continuen, però a Gaza la realitat és una altra. A Gaza, Israel hi va matar 2 palestins, un dels quals una nena que només tenia 8 anys.
25: Malgrat que allà també hi ha una suposada treva, l'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat on denuncia que tot això són acusacions infundades que només busquen justificar els crims contra els seus professionals. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ja ha matat 12 periodistes d'aquest mitjà. A Cisjordània, territori ocupat per Israel, des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir 2 persones, amb el pretext que havien llançat còctels Molotov contra els colons jueus.
0: Mentrestant, en l'altra guerra que tenim en marxa, Ucraïna, s'ha deixat sense combustible, o el país ha deixat sense combustible, la península de Crimea.
26: Un altre territori ocupat, en aquest cas, pels russos, des de fa 12 anys. Els atacs amb drons han provocat talls en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort, mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució de combustible a les estacions de servei.
3: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
26: Per cert, que Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus.
0: Més qüestions en el matí de Catalunya Ràdio. Aquest curs ha augmentat un 60% en comparació a l'any passat el nombre d'alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació.
24: En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés.
0: Més detalls, Sara Canyete.
4: Entre ells hi trobem estudiants que aspiren a millorar la nota perquè volen canviar de grau i d'altres que persisteixen en el seu desig d'entrar a les carreres més cotitzades. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És el grau més demanat per als estudiants i també el que té les notes de tall més exigents. De fet, el curs passat, la nota més baixa va quedar en un 12,45 sobre 14 a la Universitat de Girona.
5: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
4: Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Sara. I encara alguna cosa més que us volem explicar. Per exemple, la patronal de bars i discoteques reclama a la Generalitat i els ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes com de diversió, com els vesprejos, per exemple, o les festes, o barres, o restaurants i clubs esportius, per tant, locals que no tenen doncs, llicència de bar o de discoteca. Mireia Sala.
7: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
8: Nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els vestrets. ¿Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
7: Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, que es dediquen a robar els supermercats.
11: Es tracta de lladres multireincidents.
0: Laia Claret.
23: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
27: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
23: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
27: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí, no. Es dediquen a això.
23: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè els Mossos estan investigant una agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme.
26: Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
0: Ara mateix són les 6:24, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal, bon dia?
28: Què tal, bon dia?
0: La primera. Despoli.

0: Avui, concert d'Havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig al Palau de la Música presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
1: La segona.
0: Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra al Festival Blau Marí, que s'està fent aquests dies al Port Vell de Barcelona. És una proposta que vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I la tercera.

0: preocupació per la salut de Rod Stewart després de necessitar oxigen en ple concert a Utah, als Estats Units. El cantant de 81 anys va admetre que va estar a punt de desmaiar-se. Tot i això, Stewart va acabar el concert assegut en una cadira.
1: En 4 minuts arribarem a 2:15, amb els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Continua la final pel títol de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-València al Palau Blaugrana.
2: A partir de les 8 i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, la final està empatada a 1. Satoranski juga a doble Blaugrana.
3: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: També de les últimes hores, Lamine Yamal ha marcat el seu primer gol en un Mundial.
2: Va jugar a mitja part, va marcar el primer dels 4 gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita. 4-0.
4: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: Amb un empat a una a l'última jornada, amb un empat a l'última jornada davant l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a 2 entre Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda. De la jornada d'avui destaquem Argentina-Àustria a partir de les 7 i França-Iraq a les 11 de la nit.
1: I Marc Márquez, que retalla 40 punts la diferència amb el líder del Mundial.
2: La victòria al Gran Premi de la República Txeca li permet aixugar diferències davant Besecki, que no va competir perquè estava sancionat. Són declaracions a DAZN.
5: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título.
2: Paula Blasi guanya la Volta a Catalunya, l'Igualada força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'hoquei Lliga amb la seva victòria davant el Liceu, 4-2, i el Badalona no aconsegueix l'ascens a segona ref, tot i guanyar el Compostela per 2-0.
1: Avui parlem del Mundial, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no només amb el Robert, sinó que a partir de les 11 farem àgora esportiva mundialista, després d'aquesta victòria que dèiem ara d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. Ho farem, insistim, a partir de les 11 amb el Ricard Torquemada, el Ramon Besa, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Justament, val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel. Bon dia.
6: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és fer el possible per aprendre dels fracassos. I dona la casualitat que avui podem celebrar l'aniversari d'un fracàs sonat, els Jocs Mediterranis de Tarragona. Pot ser que no ho recordeu o que tingueu la sort d'haver-ho oblidat, però tal dia com avui, 22 de juny de fa 8 anys, es van inaugurar a Tarragona, en presència del rei Felip VI, els Jocs del Mediterrani. I posats a aprendre dels fracassos, aquest val la pena perquè ho va ser a tots els nivells. Un any de retard en la celebració, les graderies buides, fins i tot a la inauguració, atletes detinguts, nens atropellats per membres de l'organització, caos logístic, infraestructures desplomant-se, gent sense cobrar, retorn econòmic inexistent i la ciutat endeutada. Els Jocs del Mediterrani van ser un desastre i jo estic segur que tots plegats hem après que els deliris ególatres dels alcaldes acostumen a acabar en fracàs.

I per arribar a 7:15, recordem que un dia com avui del 2022 es va tornar a celebrar el festival de Glastonbury, un dels festivals musicals més importants del món, que es fa a Anglaterra. És un festival que es va recuperar el 2022 després de l'aturada forçada per la pandèmia i coincideix amb els rumors que hi ha de cara al festival de Glastonbury de l'any que ve. Un dels rumors és que la cap de cartell seria Taylor Swift.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Avui el Poder Judicial decideix si expedienta el jutge Peinado.
1: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Avui analitzarem aquesta inusual situació a l'Àgora amb qui va ser vocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i és una de les qüestions que també abordarem amb Baltasar Garzón. L'exjutge ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre, La democràcia amenaçada. I és novetat aquesta matinada. El candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
4: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
0: I tot apunta que el primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
1: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport de la majoria de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. A la BBC, Pete Kyle, ministre de Comerç, apuntava.
5: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: I el que dèiem abans, aquí la notícia continua sent la calor. Tenim aquesta primera onada de l'estiu que avui arribarà al màxim. Els termòmetres podrien assolir els 42 graus a les comarques de Ponent.
4: Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
6: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
4: Ara mateix hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan.
0: A l'Àgora també parlarem d'aquesta qüestió. Anirem, de fet, fins a una finca de Térmens, a la Noguera, per saber com és treballar al camp amb aquesta calor i per saber si realment es compleixen les mesures de precaució que s'han de prendre. Entrevistarem també la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, perquè ens expliqui justament els efectes d'aquestes altes temperatures. Altres qüestions. Junts per Catalunya ja té candidat a les eleccions de Barcelona. Jordi Martí, que és qui ha guanyat les primàries.
7: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cubillas i Glòria Freixa.
0: Avui que hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
4: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys.
0: I cada vegada més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat.
1: Per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen, ho han fet 600 alumnes més que l'any passat.
0: A partir de les 11 hores esportiva avui amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Però, de moment, repassem les portades a la premsa. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Perquè la victòria de la selecció espanyola i també el cas del jutge Peinado ocupen totes les portades.
8: Sí, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País. Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias. I per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys, el tema d'obertura de La Vanguardia, això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força.
0: Avui, que la ciutat de Girona es desperten amb 21 graus i al migdia arribaran els 36. A Òdena, a l'Anoia, en tenen 20, però la màxima prevista serà encara més alta. 40 graus tindran de temperatura màxima a Òdena. Aquest matí farà sol a tot arreu i entre avui i demà, el que dèiem, arribarem al màxim d'aquesta primera tongada d'onades de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui amb temperatures de 40 graus o més al Pla Lleida,
8: Lleida, en alguns llocs de la Catalunya central i a l'interior de l'Ebre. Avui farà sol a tot arreu, però també hi haurà calitja i pols en suspensió, i a la tarda es formaran tempestes, fruit de la mateixa calor, al Pirineu, al Prepirineu i potser al nord de la Catalunya central. I aquestes tempestes podrien associades a ràfegues molt fortes de vent.
0: I després de la victòria de Jordi Martí a les primàries de Junts per decidir el seu alcaldable a Barcelona, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Cal felicitar Junts per Catalunya pel fet d'organitzar unes primàries amb l'objectiu de triar l'alcaldable de Barcelona. Primer i abans que res, per una salut democràtica que els partits necessiten com aigua de maig. I en segon lloc, perquè és bo que la ciutadania sàpiga que un candidat pot assolir una comesa tan important amb només 253 vots de la militància, una quantitat inferior de la gent que viu a una illa de cases de l'Eixample. Dit això, Junts ha triat un regidor pencaire i amb experiència municipal, però que només presenta un inconvenient important a l'hora d'aconseguir l'alcaldia. A Jordi Martí Galbís no el coneix ni punyetero Déu. La gent no el reconeix pel carrer, no sap ni que existeix, i d'intuir-ho mínimament tampoc sap el que pensa. Això és una mala passada a l'hora de guanyar Jaume Collboni, tot i que, de fet, Martí Galbís no lluitarà contra Jaume Collboni, sinó contra Jordi Aragonès.

0: Millor junts, aquest és el missatge de la cançó del Mundial del Qatar del 2022, Robert.
1: Amb Trinidad Cardona, Davido, Aisha Osuna i Hims, aquest Haya Haya, anem, en àrab vol dir som-hi, es va fer mundialment famosa. És també un terme que en àrab significa modèstia, vergonya positiva. Un Mundial que va posar en evidència que el món mirava cap a un altre cantó mentre la pilota rodava en un país que no respecta els drets humans. L'expresident del futbol mundial, Josep Blatter, va qualificar temps després l'elecció de Qatar com una greu errada. Aquest Mundial es va jugar amb temperatures extremes enmig del desert, però amb l'aire condicionat als estadis encès. Es va decidir la final als penals a favor d'Argentina després d'un empat a 3 al final de la pròrroga davant França. Ni el hat-trick d'Mbappé va evitar la derrota. Final èpica entre Argentina i França.
0: Amb la cançó del Mundial del Qatar del 2022, també anem a parlar dels matiners. De què heu parlat, aquest matí, Canalies?
2: Doncs mira, hem recordat el pas de l'Àngel Llàcer pel col·lapse de Jordi González de TV3, on va explicar una situació que ha viscut en més d'una ocasió.
3: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena... Nena, sona bonica, que quan em mires tots hipnotitzant... I clar, jo li dic... Molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
4: Perfectament.
2: Agafarem aquest consell de l'Àngel.
0: Absolutament. I on són festes avui?
2: Doncs mira, avui arrenca la festa major de la Vila Olímpica de Barcelona. Quarts de 6 de la tarda hi haurà jocs de fusta. Tarda de jocs de fusta tradicionals per tota la família. Jocs d'habilitat, equilibri, enginy i cooperació. I a partir de 7:45 del vespre, visita guiada les exposicions del KBR Photo Center de la Fundació Mapfre. Bon moment per descobrir l'exposició La forma eloqüent del fotògraf barceloní Joaquim Tusquets de Cabriol. Serà a l'Avinguda Litoral 30.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
5: Doncs un altre moment de la gira de Rosalía. A Chicago, on una dona vestida de blanc com si fos una núvia ha desplegat un gran mocador i deia: gairebé em caso amb una perla. I de seguida, doncs, totes dues han començat a interactuar.
6: Casi me caso con una perla. Ay, perla. Si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
5: Boricua és la paraula que s'utilitza, per cert, per referir-se a una persona que ha nascut a Puerto Rico. Recordem que Rosalía es va comprometre amb el cantant puertorriqueny Rauw Alejandro i que van estar a punt de casar-se.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge del Jordi. És un dels veïns del bloc conegut com la Janela, a la travessera de Gràcia de Barcelona, ocupat des de fa 10 anys per allotjar-hi persones en risc d'exclusió social. Actualment hi viuen 3 nuclis familiars i als baixos hi ha la seu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Ara han rebut un avís de desnonament pel dia 15 de juliol i reclamen a l'administració que opti per la via del tanteig i el retracte per poder incorporar els immobles a la borsa d'habitatge públic de lloguer social. El Jordi insisteix que les famílies que hi viuen no tenen alternativa habitacional.
9: Són persones que tenim l'informe de vulnerabilitat per part de serveis socials i de l'Ajuntament. No tenim accés al mercat, als preus que hi ha en el mercat en aquest moment a la ciutat de Barcelona. És absolutament impossible amb els recursos econòmics que tenim les tres famílies.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins

0: Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
2: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
3: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
7: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador no ho veu clar. El ministre de l'Interior va fer una crítica formal i això ho valorava la ministra Diana Morán.
8: El juez Peinado quiere atacar al gobierno. El gobierno de España lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
7: De fet, a les crítiques del govern espanyol, el PSOE i els sindicats s'hi suma també el cos de policia.
5: Notícia d'aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
7: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, el president electe, ha estès la mà als colombians que no l'han votat i ha posat, això sí, línies vermelles a Abelardo de la Espriella.
9: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado.
5: I el Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, li disputarà el lideratge.
7: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. El ministre de Comerç britànic, Pat Kyle, deia a la BBC que el primer ministre ha dedicat el cap de setmana a reflexionar sobre el seu futur.
10: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
5: Aquí la notícia és la calor. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim avui amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent.
7: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
11: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim tenen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
7: Avui hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revella de Sant Joan. Les màximes més altes ahir van ser de 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell.
5: En un episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure.
7: Sí, a la Plana de Lleida, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zona d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei.
5: Una onada de calor que ha fet extremar també les precaucions a França.
7: Avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Allà el curs acaba el juliol. El president de la xarxa ferroviària també ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
12: Les persones les plus vulnerables dans le contexte...
13: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
12: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
7: La previsió és que entre avui i demà França arribarà temperatures rècords superiors a l'onada del 2003, que va causar 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. Les temperatures superiors als 35 graus també afectaran el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
5: Més notícies. Els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes com s'ha de dir al seu territori.
7: Actualment, i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals.
5: Perpinyà, Laura Bertran.
14: Des d'avui fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans

0: o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
1: Era molt fàcil dir país català i sabem que no passarà, i això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema, ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, de la nostra història, de la nostra cultura.
0: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I un grup d'empresaris locals de l'Aldea, al Baix Ebre, adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona l'urbanització fallida Mirador de l'Ebre.
3: Ara negocien amb l'Ajuntament com acabar el projecte.
2: Tortosa, Jordi Barranca.
4: Pel consistori, que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
5: Avui el territori, com a la major part del país, ens trobem en dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el sòl. No sol d'activitat econòmica. No oblides que fa falta molt d'habitatge, però també fa falta sòl perquè es puguin implantacions industrials i que puguin també generar riquesa, generar feina al territori, que també és molt necessari. I nosaltres aquí, des d'aquí, tenim estos dos plantejats.
4: El projecte, que preveia 1.000 habitatges, no es va acabar mai per la fallida de la constructora Martín Safadesa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I Cultura Avui torna a la plataforma 3CAT, la sèrie documental Punt de No Retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
6: S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie de documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
2: Avui s'estrena a Catalunya Ràdio la desena i última temporada del Pop-Up, presentat per Mariola Dinarès.
7: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA...
6: Serà un total de 8 capítols de 30 minuts i entre les novetats inclourà una ficció que combina veus fetes a Mia i els actors David Bagés i Alma Alonso.
8: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: Després de la ficció, Mariola Dinarès interpel·larà els experts que analitzaran si les situacions viscudes pels protagonistes podrien ser reals o són ciència-ficció. Els 8 capítols ja es poden escoltar a través de la pàgina web i app de Cat Ràdio a partir d'avui mateix.
2: La Fundació Joan Miró de Barcelona celebra aquest cap de setmana els seus 50 anys en una jornada de portes obertes.
6: L'edifici de Josep Lluís Cert s'ha omplert de vida amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, i també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
2: Maria Guixà.
9: I ho va fer amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, va convertir els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de l'espai, Marco Daniel, va posar en valor la importància d'una fundació oberta a tothom.
10: Es veu al museu tant com Miró i Cert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per desitjar-nos un futur bo per a tothom.
9: La programació de la jornada va combinar arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca també es va obrir com a espai de lectura i es van fer narracions puntuals. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. In a time
6: of fear, when creatures of the night... Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear.
2: Les repassem amb Marc Garriga.
11: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última àpata de Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folklòrica. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I els castells de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de vuit a la plaça de Sant Jaume, Josep Almirall.
12: Els barcelonins ja tenien carregat el dors i l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de vuit. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
13: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
12: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8. Des de Barcelona, Josep Almirall, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat?
14: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial. En l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
15: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
2: Bon dia, i a aquesta hora fem cop d'ull com es desperta el país. Tenim ja temperatures altíssimes de 24 graus a Sant Feliu de Guíxols, 24 graus a Terrassa i 21 graus a Viella. Hi ha hagut una nit tropical, fins i tot també en alguns llocs del Pirineu. Avui, de moment, esperem un matí de sol amb molta pols en suspensió, molta calitja i amb previsió de temperatures, que avui s'enfilaran per sobre els 40 graus al Pla a Lleida, la Catalunya Central i a l'interior de l'Ebre, però entre 35 i 40 graus a pràcticament tot l'interior del país. Avui, amb previsió de tempestes, també, que afectaran el Pirineu, Perpinyà i potser el nord de la Catalunya Central. Algunes podrien ser tempestes seques i, a més, anar associades amb ràfegues molt fortes de vent. Precaució en aquest sentit perquè poden fer augmentar el perill d'incendi. Demà dimarts encara tindrem una situació semblant a la d'avui i a partir de demà passat sí que baixarà un palet la temperatura.
16: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
17: Benvinguts a la millora del dia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
17: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
19: Hola.
17: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
19: Suposo que ve mare. Hola, mami.
20: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
19: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, per gràcies a tu.
18: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
17: Anem a repartir berenar.
18: A la tarda de Catalunya Ràdio.
21: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
22: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linkat.
23: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
18: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
24: A 8:45 anirem al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Avui es preveu que hi torni a haver desnonaments dels pisos públics ocupats fa 9 anys.
25: I després parlarem de la denúncia que la defensa de Begoña Gómez ha interposat contra el jutge Peinado. Ho farem amb Concepción Sáez, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
24: A 11:15 entrevistarem l'exjutge i advocat Baltasar Garzón, que acaba de publicar el llibre La democràcia amenazada.
25: I a les 11, Àgora Esportiva, després de la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz.
24: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
26: Divendres vam rebre la visita del supporter del Barça, Dani Massió, absolutament indignat pel fitxatge de Cucurella pel Real Madrid.
27: El Cucurella, aquest, hòstia!
26: Ah, home, Cucurella, sí.
27: O millor dit! O Figocurella, eh?
26: Figocurella.
27: Vale? Que és un nom que m'he inventat jo, vale? Sí, que ajunto.
26: No hi has pensat
27: Figo,
26: gaire.
27: Figo i Cucurella.
26: No, ho hem entès, Figo i Cucurella. S'ha entès a la primera. Gràcies, Dani.
27: Judas! Judas! Aquest no s'ha sent ni l'escut que porta el Pini, re, home. Que nos han ganat a tots. Yo sé per lo de los pelos que esos que lleva, ¿vale? De guarro. Que no li deixen sentir a sentiment. El puto hippie ese, hippioso.
26: Escolta'm,
27: Dani,
26: al final és un professional del futbol i s'ha de buscar la vida.
27: A més, tens cara de rata, ¿vale? Que sembles una rata con pelo largo, tío. De la rata que... I no quedarà així. I el pròxim que vingui, vale, el recibiment que li anem a fer al Figo Curella serà com la visita del papa, vale, comparat a lo que li espera. Crec que no m'explica bé. Vale?
26: No t'ho explica gens bé. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
0: Avui fa 45 anys s'aprovava al Congrés una llei que suposava tot un pas endavant cap a la igualtat, el divorci, un dret que havia quedat abolit pel franquisme, que només en contemplava la dissolució per mort o nulitat eclesiàstica, reservada, evidentment, als més adinerats. La llei suposava tot un alliberament per les dones, fins llavors sotmeses també judicialment al marit, i va permetre que moltes poguessin escapar d'una situació de violència. Es va aprovar en contra de l'opinió de l'Església Catòlica i dels sectors més conservadors. El més curiós és que quan els populars van arribar al poder, no només no la van derogar, sinó que n'hi ha uns quants de divorciats. Bon dia per recordar que els drets ens beneficien a tots.
2: I el segon, el Lluís Gavaldà.
1: La música que us proposo per tenir un bon dia avui està signada per un grup d'origen santboient que es fan dir La Rauxa. Liderats per la Laura del Pino i acompanyats d'una llampant secció de vent, La Rauxa aposta per agermanar el ye-ye català de la dècada dels 60 amb lletres reivindicatives, tot plegat salpebrat amb un polsim de Northern Soul. El resultat és refrescant com un tall de síndria i nutritiu com un gelat casolà. I si no em creieu, escolteu el seu disc de debut, De bon començament, i em donareu la raó. Recordeu el nom, es fan dir La Rauxa, però tenen més seny del que ens pensem.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. En un dilluns, un inici de setmana, una setmana una mica estranya, perquè al mig hi ha el dia de Sant Joan i la Revetlla, però sobretot una setmana amb calor, molta calor. Avui hem d'arribar al punt àlgid d'aquesta primera tongada de calorades, temperatures que avui arribaran als 40 graus en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Si avui i demà tindrem aquestes temperatures extremes de 40 graus o més al Pla de Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i podrien acostar-s'hi o fins i tot arribar-hi al Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral. Molta calor, avui amb sol, amb molta calitja i amb previsió de tempestes de tarda al terç nord de Catalunya, que també deixaran ràfegues molt fortes de vent.
0: Això avui, però és que per aquesta calor en tenim per uns quants dies.
2: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Per tant, fins a finals de juny tindrem temperatures més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. Així ho anunciava, o anticipava, o avançava, vaja, el Santi Segalà del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui a l'Àgora parlarem de la calor, d'entrada dels efectes que pot tenir, sobretot, en població més vulnerable, amb la doctora Helena Ruiz, que és metgessa de família, però sobretot de la perspectiva laboral, perquè segurament és de les més importants. Ara fa un any es van anunciar una sèrie de mesures i una sèrie de protocols que es van reforçar bàsicament una sèrie de protocols per evitar que, molt especialment, les persones que treballen a l'aire lliure pateixin les conseqüències d'aquesta calorada. Avui mirarem si s'estan complint aquestes normes, si tot es fa com s'hauria de fer. Anirem a Lleida per veure com s'ho fan al camp amb la calor, ara, evidentment, que s'està fent la recollida de la fruita. D'altra banda, és notícia d'ara mateix, de fa ben pocs minuts. Tenim problemes a Rodalies, en dues línies. No hi ha trens a la R3 per una incidència a la via entre la Garriga i les Franqueses. I també tenim interrompuda la circulació a la R14, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi prop de les vies. Per tant, R3, R14, ara mateix les dues línies afectades per dues incidències per motius diferents. Una incidència a la via a la 3 i un incendi prop de les vies a la 14. I després tenim l'actualitat política judicial que, com sempre, també va escalfant-se. Tensions importants ara mateix tenim, molt especialment a Madrid, entre la justícia, l'esfera política i la policia, pel cas de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. A partir de les 9 es reuneix el Consell General del Poder Judicial i una de les decisions que en podria sortir és un expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: És el que deia la ministra Morán posant l'accent en aquesta qüestió. La decisió del jutge Peinado, recordeu, de retirar-li el passaport a Begoña Gómez es justificava, entre d'altres coses, amb això, que no se n'acabava de refiar, insinuava, dels seus escortes, insistim, són agents de la policia, són agents de Policia Nacional, però el jutge deia que podrien ajudar-la a fugir. De tot això, avui en parlarem a l'Àgora, amb la exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez, i també, una miqueta més tard, amb Baltasar Garzón, l'exjutge. Avui ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. Acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on, entre d'altres coses, diu que està meridianament clar que a Espanya sí hi ha lawfare, sí hi ha ús de determinats casos judicials amb objectius polítics. En fi, avui, tot això, al matí de Catalunya Ràdio, un dia en què també parlarem de Colòmbia, perquè és una notícia d'aquesta matinada. El país s'ha afegit a la llista de nacions del continent de Llatinoamèrica que tenen presidents d'extrema dreta.
4: L'autoritat de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: És Abelardo de Lasprilla, que s'ha imposat a les eleccions colombianes, però per molt poquet, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies, com dèiem, de la nit. També d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran han acordat, finalment, el full de ruta per negociar en 60 dies la pau definitiva a l'Orient Mitjà i a Londres.
5: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least 4 cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part dels mitjans de comunicació, la premsa, les cadenes de televisió donen pràcticament per fet que avui el primer ministre Keir Starmer anunciarà que plega. La pressió interna del Partit Laborista, del seu partit, el partit del primer ministre, ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara és diputat i, per tant, ja pot ser tècnicament primer ministre. L'anunci es podria fer les pròximes hores, tot i que no està clar com es farà això. Si hi haurà una transició, si serà amb efectes immediats, en fi, avui alta tensió també a l'esfera política al Regne Unit. I del Mundial, aquesta matinada, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després d'empatar 0 contra Espanya, ha tret un punt també, en aquest cas, contra l'Uruguai. Han empatat a 2. També jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, Bèlgica 0, Iran 0. Tot això després de la golejada d'Espanya.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular. Es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que va marcar el primer gol. Avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria. Una miqueta més tard, a les 11 de la nit, tenim un França-Iraq. Tot això, avui en parlarem a l'Àgora Esportiva, eh? Farem Àgora Mundialista, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Torquemada, Ramon Besan, Carme Barceló i Joel Díaz. Tot això avui dilluns, que a Castellgalí, a la comarca del Bages, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí, i a la Riera de Gaià, el Tarragonès, es pondrà quan en passi un de minut de dos quarts de 10 d'aquest vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Neverera i Afra Blanco. Però, de moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Contra Peinado.
9: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si obre un expedient disciplinari contra el jutge que investiga Begoña Gómez.
10: Tot plegat per l'escrit en què l'envia judici i en què Peinado va suggerir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez, la dona del president espanyol. També es critica que el jutge hagi fet servir l'escrit d'obertura de judici, que no es pot recórrer, per dictar la mesura cautelar de retirada de passaport, que sí que és recorrible.
0: Madrid, al Vagil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reapareix.
12: Després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té un acte públic d'accent econòmic. Serà al migdia, veurem si ho aprofita per valorar per primer cop les mesures i el judici contra la seva dona.
9: Serà dos dies abans de la compareixença al Congrés, que es va fixar pel cas Zapatero. Avui la Vanguardia explica que el president espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar la iniciativa política. Dissabte hi ha Comitè Federal del PSOE.
0: Fa les maletes.
10: El Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre Keir Starmer després que el seu principal rival, el Partit Laborista, hagi aconseguit escó al Parlament. Això ha fet augmentar la tensió interna perquè Starmer faci un pas al costat. La premsa britànica apunta que l'anunci podria ser en les pròximes hores.
0: Londres, Quim Olivares.
13: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins els laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mínima.
12: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es converteix en el nou president de Colòmbia després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials per menys d'un punt percentual, o el que és el mateix, uns 200.000 vots.
9: Milers de colombians han sortit al carrer, molts amb la samarreta groga de la selecció, que s'ha convertit en el símbol de la campanya per celebrar el resultat. Espriella ja ha rebut la felicitació de Trump.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
14: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell. Ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
15: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno. y Estado.
14: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 18 hores.
10: Han durat a Suïssa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres d'Exteriors de Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han explicat que s'ha acordat un full de ruta per arribar a un acord final en un termini de 60 dies. Les noves converses tècniques haurien de començar de forma immediata.
12: S'avança així a poc a poc i amb ensurts constants. Per exemple, aquest cap de setmana, un missatge de Trump en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes. Problemes, deia Trump, al Líban, doncs va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. De fet, la delegació iraniana es va arribar a aixecar de la taula, però finalment hi va tornar.
0: Quatre més.
9: Avui estan previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Hi ha una 60 de pisos afectats.
0: Anem en directe. Lara García, bon dia.
8: Hola, bon dia. El desallotjament està previst per les 8 del matí. A aquesta hora encara no hi ha moviment policial aquí a la Rambla de la Mina, però sí que comencen a reunir-se els primers veïns que fan front al desnonament. Avui es desallotjaran 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això que després que dijous passat es desallotgessin 3 pisos més del mateix bloc, i una de les famílies que ha rebut l'ordre de desallotjament per avui és la de l'Antonio i la de la Jenny. Bon dia, vosaltres viviu aquí des del 2017.
16: Sí, exactamente.
8: Com esteu?
16: Bueno, pues mal, la verdad. Estamos muy mal, porque no sabemos dónde ir y no sabemos lo que va a pasar. Y, en fin, destrozado.
8: Des de l'administració o el consorci us han donat alguna alternativa d'allotjament d'emergència?
17: No. Me han hecho la mesa, me han puesto la mesa de emergencia que justamente me pusieron el viernes porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron.
8: A més, vosaltres sou una de les famílies amb un menor a càrrec. On anireu? On anireu avui a passar la nit?
17: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
8: ¿Qué reclameu, doncs?
17: Un alquiler. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
16: Exacto. Necesitamos un alquiler social, porque desde que abrimos los pisos, llevamos aquí casi 10 años, siendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar. Vale, no se entiende.
8: Antonio, Geni, moltes gràcies. Molts ànims. Els habitatges d'aquests blocs estan ocupats des de fa 9 anys i, segons les administracions, els habitatges estaven destinats inicialment al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i, finalment, van ser ocupats per veïns del barri, doncs, que necessitaven un habitatge. Aquest episodi està relacionat també amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Un regidor va acabar sent inhabilitat per haver encarregat la vigilància dels pisos mentre estaven buits.
0: Gràcies, Lara García. Gràcies també al suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Avui aquests desnonaments que estan previstos al barri de la Mina Sant Adrià del Besòs. I tornarem en directe també durant aquest programa, durant el matí de Catalunya Ràdio, per veure com evoluciona. Mentrestant, també hem de parlar de les altes temperatures i de treballar amb calor.
10: Episodis de calor extrema com els d'aquesta setmana obliguen a prendre mesures, sobretot en aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure.
12: A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruites s'han d'adaptar i cal garantir també aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Estela Bosoms.
18: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
19: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
18: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que volíem explicar davant del jutge.
9: L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació. És la causa que investiga irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla, una empresa de la qual Elena i Herrera eren administradors.
0: Resisteix.
10: Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, serà finalment el candidat de Junts a les eleccions de Barcelona, tot i els intents de la direcció de trobar-li alternatives. S'ha imposat a les primàries amb 253 vots, al 40% del total.
0: Torna Punt de no retorn.
20: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta...
12: La sèrie documental guardonada amb el Premi Emmy Internacional a la plataforma 3CAT. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front?
9: La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit.
0: 50 anys.
10: De la Fundació Joan Miró de Barcelona, aquest cap de setmana s'ha celebrat en una jornada de portes obertes, amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, sardanes i una lectura de poemes.
0: I en els esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
21: Bon dia.
0: A casa.
21: La final de la Lliga de Bàsquet arriba al Palau Blaugrana, amb empat a una a la sèrie Barça-València a partir de les 8, Satoranski juga a doble urana.
22: Mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos.
21: El Barça serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia avui.
0: I s'estrena.
21: Lamine Yamal marca el seu primer gol en el Mundial en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
21: Espanya acabaria primera de grup amb un empat davant l'Uruguai que va empatar 2 amb el Cap Verd.
0: I a les últimes hores ha nascut el Livio amb 3 quilos 470 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Ton amb 2 quilos 685, en aquest cas a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
23: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 20 graus, aigua freda, 22 a Molins de Rei i, atenció, 26 ara mateix a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Lentitud amb aturades als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat.
23: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2.300.000 euros en la restauració i l'adequació de l'Umbracle, del Parc de la Ciutadella, Maite Curto.
25: Es recuperarà l'aparença original d'aquest edifici, projectat per Josep Fontseré el 1883 i catalogat com a bé cultural d'interès local. També es restauraran les façanes, els accessos i els camins interiors del recinte. També revisaran els elements estructurals i de tancament de la coberta. Tot plegat perquè compleixi amb els requisits actuals de protecció contra incendis, accessibilitat i eficiència, i per convertir-lo en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania. Les obres de l'Umbracle del Parc de la Ciutadella de Barcelona comencen aquesta setmana i està previst que s'acabin al març de l'any vinent. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
23: I parlant d'obres a Barcelona, aquest estiu se'n faran 24 carrers de la ciutat.
26: Les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures del transport públic.
9: El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat. Ràdia Bonet, tinenta d'alcaldia.
27: Són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
23: Al Bages, el govern de Santpedor preveu cedir el terreny pel nou CAP abans d'acabar l'any.
26: Segons el Regió 7, l'Ajuntament ha signat la pròrroga perquè l'ICS pugui seguir utilitzant espais de la nau per alguns serveis mentre es tramita la disposició del solar pactat a la finca de Cal Jorba.
23: Al Vallès, l'Ametlla negocia amb els veïns les condicions d'ús de la planta de tractament de restes vegetals.
9: Un grup de residents del barri de Can Diví reclamen la clausura de la instal·lació pel soroll. Ho llegim al 9-9.
23: I a l'Hospitalet de Llobregat, detingut un home acusat d'haver robat més d'una antena de mòbils al festival Sonarà al recinte de la Fira Gran Via.
26: Els fets van passar aquest diumenge a la matinada quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals.
9: Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar els aparells.
23: I cultura avui a Havaneres, al Palau de la Música. Quan el català... Concert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Porreig presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. I al Port de Barcelona, concert de DJ Simfònic també a la Royal Film Concert Orchestra al Festival Blau Marí. 7:20, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara els diferents diaris amb el jutge Veinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades. La Vanguardia titula el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sancionar el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual al periòdico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i a La Razón escriuen que els juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Qui també surt en totes les portades és Lamine Yamal celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, segons el periòdico, i una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, titula El País. L'altre gran tema d'avui és el Regne Unit, de fet és el tema d'obertura a La Vanguardia, titulen el Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys, tot plegat coincidint en el que molts diaris apunten sobre la imminent sortida del primer ministre Keir Starmer. Altres temes de portada són les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
3: 57.161 57161 de la sèrie 29 029.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, 40 anys de la revenja de les Malvines. Manuel Roger, bon dia.
1: Bon dia, o dels 4 minuts en què el mateix jugador va marcar el gol més polèmic de la història del Mundial i el millor gol de la història del Mundial. Mm. Estadio Azteca, 22 de juny de 1986, Diego Armando Maradona agafa la pilota al centre del camp i la resta és història narrada per Víctor Hugo Morales.
2: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Segurament la narració més famosa de la història pel gol més famós de la història. I 4 minuts abans va passar això. El gol de la mà de Déu. Com va néixer el concepte? Un periodista del diari Crònica va posar en boca de Maradona una frase que no queda clar si va dir mai. No l'he marcat amb les mans. El cap és el de Maradona i la mà de Déu. Perquè va trigar 19 anys a admetre que havia marcat aquell gol amb la mà. I per què Víctor Hugo Morales, quan canta el gol, destaca una mena de justícia poètica, aquest contra Anglaterra, què volen que els digui? Doncs perquè aquest partit arriba 4 anys després de la Guerra de les Malvines.
3: Vamos, argentinos.
1: Les Malvines són un arxipèlag de l'Atlàntic Sud que l'Argentina reclama com a propi, però que el Regne Unit administra des de 1833. Les Falkland, li diuen. I el 1982, la Junta Militar Argentina les va envair i el govern de Margaret Thatcher va respondre amb una guerra de 74 dies. Va guanyar la guerra, va causar la mort de 649 argentins i també van morir 255 britànics. 4 anys després arriba aquest partit amb la prèvia marcada pel record de la guerra.
0: I els jugadors eren conscients d'aquesta prèvia, diguem-ne?
1: Molt. En aquest moment de la prèvia, ells, i a les declaracions posteriors, deien que no, que era futbol, o ho deien dissimuladament. Però el Tata Brown, un dels jugadors que va saltar al camp aquell dia, va explicar què va dir Maradona al mig del camp.
4: Cuando terminó el himno, se escuchó este grito. Vamos, eh. Vamos, que estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes. Nuestros amigos, vecinos, no podemos perder.
1: Bastant clar Maradona, que va ser l'executor de la venjança. Argentina i Anglaterra s'han enfrontat dos cops més, un el 2002 intranscendent a la fase de grups i l'altre als quarts del 1998, amb Anglaterra eliminada i David Beckham expulsat gràcies a les provocacions del Cholo Simeone. Aquella expulsió és bastant recordada, però lluny de la llegenda d'aquell dia de fa 40 anys en què Maradona va venjar la derrota d'una guerra.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, l'Enigmàrius feia olles on neden Neptú i Posidó. I la resposta era marmites. Una marmita és una olla gran de metall i tant Neptú com Posidó, segons els antics, eren mites divins associats al mar. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026 és dificilíssim. O no? Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el polèmic càntic del porter del Sabadell durant la celebració de l'ascens a segona.
7: El vaig veure a TV3 i a totes les xarxes l'escena patètica del porter del Sabadell des del balcó de l'Ajuntament per celebrar que l'equip havia pujat a segona. Va dir, vaig a dir-vos una frase i després vosaltres dieu el que vulgueu. I sense sentit i amb xuleria va dir, Pedro Sánchez, els que omplien la plaça van cridar, fill de puta, jo em pregunté de veres si després d'un èxit esportiu només se t'ocorrís clavar-te amb el president del govern. I em dona el mateix que fera després un comunicat disculpant-se. Em pareix tristíssim.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'obre el termini per apuntar-se als viatges de l'Imserso, la Cristina Bordes en recomana la pel·lícula L'exòtic Hotel Marigold.
8: Perquè l'esperit aventurer no té edat, amb una desfilada d'actors i actrius britànics veterans, top com les oscaritzades Maggie Smith o Judi Dench, i acompanyem un grup de jubilats que decideixen començar una nova etapa de la seva vida traslladant-se a l'Índia, atrets per les promeses d'un hotel de luxe que no acaba sent el que esperaven. Xoc cultural garantit i tocs de drama, però també noves amistats, nous amors i segones oportunitats. L'exòtic Hotel Marigold és a Disney Plus amb opció de doblatge en català.
3: Maria, els tens?
9: Oh, fa un any que els preparo.
3: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
9: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: O sigui, ja bufo.
9: Bufa! Bufa!
5: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
12: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
13: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
14: Et demanarem fer mateix.
0: 2 minuts i arribarem a 2 quarts i el protagonista del dia és Gerard Joan. Bon dia.
1: Bon dia, la calor.
15: Yo no lo he visto nunca. Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
1: Hòstia. La calor serà protagonista del dia perquè, tal com hem anat explicant, avui s'espera que s'arribi al punt màxim de l'onada d'altes temperatures que afecten el país i encara n'hi ha per dies.
0: La calor que fa que zones com l'Urgell es plantegin si es poden portar doncs, determinades feines a l'aire lliure com a recollida de la fruita, clar.
16: Ah, sí, claro. Sí, no, la recollida de la fruita a l'Urgell i a los demás que nos den por saco, ¿no? El treball a 50.000 graus de temperatura, claro.
0: Amb qui parlem, sisplau?
16: Marta de Sant Celoni. Sant Celoni o Sant Abu Dhabi, con el calor que pega 23 graus a aquesta hora i pujant,
1: sí,
16: Freddy.
1: Sí, sí, a moltes zones de Catalunya s'ha viscut una nit tropical.
16: Sí, però a mi no m'ha dit ningú que no vagi a treballar per la calor com los de la fruta, ¿eh? Ja. A mi no me l'ha dit. I jo tengo que ir a trabajar igual con 15 grados que con 80.
0: Però on treballa vostè?
16: A la cafeteria de l'Estosa del Castell de Fels, al Café de Fels.
0: Però allà, al Café de Fels, però deu haver-hi aire condicionat allà, no?
16: Sí, però estic ara callà, ¿vale? Estic ara fins allà. O me viene l'estació a mi. No, i ir a França, ¿vale? A França, que potser és un país que no has pisado en tu vida, Freddy, sí. Però jo sí conozco, perquè als anals voy a la cosa esa de Bacarés, o com se diga, de Navidad.
1: Sí, sí.
16: En França han avisat els dragos al tren per no morir-se de calor.
0: Sí, és una recomanació pels col·lectius més vulnerables,
16: ¿eh? Que te pique un pollo, aquí, que te pique un pollo. Aquí no te avisan ni nada. Agafa el tren com si no passessis res, ¿eh? Bueno, es que ya está bé, ¿eh?
1: Hem de penjar, senyora.
16: Ara, sí. Pa'l trabajo, tú, pa'l trabajo.
0: Són 2 quarts de 8.

0: Arrenquem setmana amb problemes a Rodalies. Tallada ara mateix la R3 per robatori de coure i incidències a la R14 per un incendi prop de les vies. Maria Fernández Noguera.
1: Bon dia. Doncs mira, a l'R3 no hi ha trens en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat el problema cap a les 9 del matí. Com que a l'R3 hi ha diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha decidit oferir servei per carretera a tota la línia. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi que ha començat a 5:45 de la matinada en una caseta de transformadors al costat de la via, a causa també d'un altre robatori de coure. Els bombers encara treballen en l'extinció del foc, però han anat retirant dotacions i només no hi queden dos i confien apagar aviat aquest foc. En aquest cas, Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
0: Per tant, tenim aquests problemes a Rodalies, R3 i també R14. I a les carreteres, com ho tenim en aquest primer dia feiner d'estiu sense escoles? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sense incidències destacades, però sí que tenim lentitud amb aturades a les vies habituals a aquesta hora, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral. Punts amb intensitat també a la C-59 a Caldes, C-17 a Parets i AP-7 a la Roca i Granollers, tot en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia Serra. Tot això en un dia en què la notícia continua sent la calor. Recordeu que avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu, tot i que les altes temperatures les tindrem fins i tot més altes del que és habitual per aquesta època de l'any, ben bé fins que acabi el mes, fins a finals de juny, i que a les 9 hi ha reunió del Poder Judicial, de l'òrgan de govern dels jutges, que podria expedientar el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que fan d'escort a la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugir. També d'aquí uns minuts tornarem a la mina, Sant Adrià. Després dels 3 de la setmana passada, avui hi ha 4 desnonaments previstos. Allà hi tenim un equip del Matí de Catalunya Ràdio que ha entrevistat en directe aquí el programa el Toni i la Jenny, una de les famílies que, si les coses no canvien, avui es quedaran sense casa.
3: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
4: Exacto. Necesitamos un alquiler social.
0: A Londres avui estem molt pendents del primer ministre Keir Starmer, que podria anunciar que plega per deixar pas al seu principal rival dins del partit, dins dels laboristes, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, i a Colòmbia...
5: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Victòria de l'ultradreta a les presidencials. Abelardo de l'Espriella, el candidat, ha guanyat per la mínima, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. I els esports, Robert Prat.
6: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València. A la final de la Lliga de Bàsquet amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial en Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
0: Gràcies, Robert. Pel que fa al temps, avui es preveu el que dèiem, que arribem al màxim de l'onada de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui, amb aquestes temperatures extremes de més de 40 graus, 42 les més altes, puntualment una miqueta més, i aquests 40 graus es poden assolir el Pla, Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de les Terres de l'Ebre, però fins i tot també en alguns llocs del prelitoral o del prepirineu podem tenir aquestes temperatures. Compte avui també perquè, si bé el matí serà assolellat, això sí, amb molta pols en suspensió, molta calitja, a la tarda espereu tempestes. Tempestes que poden ser seques en alguns casos, per tant, deixar activitat elèctrica, poca precipitació i, a més, ventades fortes. Això podria passar al Pirineu, Prepirineu i fins i tot al nord de la Catalunya Central, al nord del Pla Lleida. Haurem d'extremar la precaució perquè fa el risc d'incendi. Demà una situació molt semblant a la d'avui. Potser dimecres comença a baixar molt lleugerament la temperatura.
0: Gràcies, Eloi. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també parlarem de les altes temperatures i de com és treballar amb aquestes altes temperatures i de si es prenen les mesures que s'han de prendre, avui serà amb el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco. Són 2:45 de 8. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa i arrenquem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial, que, com sabeu, estudia si sanciona el jutge Peinado.
8: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
9: El rotatiu del grup Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia.
8: I recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: El periódico La Politóloga Street Barrio rememora que en els dos anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats a donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir aquesta decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
0: I continuant el repàs a la premsa, mirem a veure què hi ha trobat avui el metge i investigador Salvador Massip.
10: L'article que us vull recomanar avui és el que publica la Contra del diari Ara, el Xavier Bosch, i que parla de Russell Crowe i els 344 porcs que han donat positiu per pesta porcina africana. Què pinta Russell Crowe? Doncs que està rodant una pel·lícula al mig de Collserola, i tal com diu Xavier Bosch, doncs entre el Zapatero i el Trump i el Rafinha i tot el que està passant, sembla que aquesta notícia ha passat una mica desapercebuda, que per què deixen rodar una pel·lícula a mig d'una zona que en principi hauria d'estar restringida. Hem deixat de parlar dels porcs senglars i de la pesta porcina, però és encara un perill que existeix i que s'ha de saber controlar bé.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
14: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
15: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
16: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
17: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
18: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
19: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
20: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
19: Entrades a teatrepoliorama.com.
21: Aquest estiu, la gran pregunta és...
22: híbrid o elèctric?
21: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els curiosos sobre la monarquia britànica.
7: Carles III serà el primer rei d'Anglaterra que fa pública la declaració d'impostos. Llegim el periòdico, que és una decisió del mateix rei, segons el seu portaveu. L'objectiu és explicar tots els aspectes de les seves finances d'una manera que millori encara més la claretat i l'accés a la informació.
0: Ja hi ha preu a la felicitat.
24: Es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any, a partir del qual les preocupacions econòmiques desapareixen. No és la primera ciutat on més costa, amb diners ser feliç, encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi Palma. És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purdue. Pel que fa als països, segons la relació entre sou i preu de felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats.
0: Qui ha tirat la tovallola?
7: Un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a l'ABC que un petit error va fer que l'home perdés una fortuna que amb el temps encara es va revaloritzar més. Fins i tot la BBC li ha fet un documental.
0: I qui ha trencat totes les expectatives?
24: Els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol. Si la setmana passada dèiem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm, avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston. van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat acostumen a fer en un període festiu, com el 4 de juliol. Ara ve l'altra cara de la moneda. La premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a neteja. Després de la festa, van dedicar una estona a recollir la brossa que havien deixat.
0: Si heu d'aparcar en zona blava, prepareu la cartera.
7: Perquè Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més cara aparcar. Després hi ha Mataró i tanca el podi Vitòria. Segons aquesta llista que llegim al debat japonès, de les 20 primeres ciutats, 16 són a Catalunya. El cap gros de Mataró afegeix que l'Ajuntament diu que el preu es té en compte l'oferta de places, la demanda i la necessitat de garantir la rotació en determinades zones.
0: I quina informació porten les oranetes?
24: Al marge d'anunciar l'arribada de la primavera, si hi ha oranetes en un poble, és que l'aire no hi ha insecticides ni contaminació i que la qualitat atmosfèrica és bona. La seva presència augmenta també si hi ha mosquits, que és el seu principal aliment. Així ho diu l'ambientòloga que ha coordinat el cens d'oranetes, Esther Ridàneu i Sort. Ho veiem al Segre.
0: I quan falten 4 minuts per arribar a 3:15, us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayor Roger i el Marc Jurado.
6: La premsa britànica compta les hores per anunciar la dimissió de Keir Starmer. The Independent titula Starmer prepara la seva sortida definitiva mentre Trump assegura que dimitirà i planteja dubtes sobre el més que probable successor de Starmer, Andy Burnham, apuntant que creixen les veus per demanar que hi hagi una lluita real pel lideratge. El Daily Mirror han rescatat una foto antiga de Starmer sol en una graderia per titular Game Over. Els seus aliats l'han deixat sol, subratlla. També ho diu el Guardian, que explica el procés de reflexió que ha viscut l'encara primer ministre aquest cap de setmana, des de divendres, quan va desafiar el partit, fins diumenge al vespre, quan el seu entorn va donar per fet que dimitia. I sobre les eleccions a Colòmbia, el Tiempo de Bogotá destaca aquesta frase del candidat guanyador, Alberto de la Espriella: Colòmbia tindrà un govern democràtic, simptomàtic. I atenció a aquesta dada, 5 de les 7 segones voltes que s'han celebrat al país al llarg de la història s'han definit per menys d'un milió de vots.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, llegim el Cinco Días, que el Banc Santander preveu obtenir uns 200 milions d'euros aquest any gràcies a la intel·ligència artificial, després d'haver-ne generat ja 35 milions. Manté l'objectiu, de fet, d'arribar als 1.000 milions entre nous ingressos i estalvis abans del 2028. Què està fent exactament el banc amb

0: La Vanguardia també entona un visc a Lamine Yamal. Sergi Pàmies prega perquè no qualli el bateig que va fer de Lamine Yamal Manolo Lama a la COPE, que el va anomenar rei d'Espanya. Santi Noia explica al Mundo Deportivo que Lamine dona un altre to a la selecció espanyola. Ja és aquí, un Lamine que estrena el compte golejador, remarca l'Esportiu. El periòdico diu que la intensitat de Lamine tenia una explicació, havia de jugar mitja hora i volia impressionar. Un Lamine que ja brilla al Mundial, destaca el diari Ara. Adrenalina. Espanya es desperta amb Lamine, titula El País.
1: I a la premsa del cor, la família reial britànica. Ara en parlava, en Pineda.
2: Harry i Meghan haurien rebut una oferta per allotjar-se en una residència reial durant la seva visita al Regne Unit aquest juliol, amb l'objectiu de visitar el rei Carles III. Archie i Lilibet, els fills de la parella, viatjaran amb ells i serà la primera vegada que ho faran en 4 anys. Els Sussex abandonaran els pàmpols tropicals de les palmeres de Califòrnia, ompliran les maletes amb els pots de melmelada de Meghan per picar a l'avió i aniran a gaudir dels domassos reials i el fish and chips. Aterraran a Windsor amb dues criatures que parlen amb accent yankee i van descalços per casa. Esperem que l'equip mèdic del rei Carles hagi previst quantitats ingents de relaxant muscular.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Anem-hi, felicitem a la meravellosa Meryl Streep.
1: Home, Meryl Streep. A veure. 71.
3: 77.
1: Ei, mira.
3: També fa anys... Ei, que és molt maco. Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer, 54.
3: 55.
1: Mira.
3: L'escriptor Dan Brown.
1: Home, Dan Brown, Código da Vinci.
3: Sí.
1: 60.
3: 62. Mira. I acabem felicitant a la cantant Leire Martínez. Quin tros d'èxit.
1: Sí.
3: Quina meravella. Jo ja ho deixaria així fins als 8.
1: Va, tira, va. A veure què passa. Leire Martínez, 32.
3: 47.
1: Ui, mira, sí. M'he quedat curtíssim, però bueno.
3: Jo també la feia més jove.
1: Sí, molt més.
3: Potser m'he equivocat jo. Espera, sí. Ara tornem a mirar això. És que ara ho estic dient. Jo, Leire Martínez, 47. Ara m'ho pots mirar, Leire Martínez, això de 47. Jo crec que m'he equivocat. És que jove, aquesta noia. A veure, dilluns,
1: bueno,
3: perdoneu.
1: 47 anys és ser molt jove.
3: Sí, sí. Però que jo n'hi posava...
1: 47, reconfirmat.
3: Sí, eh?
1: Reconfirmat.
3: Mira, veus? Sí, sí, sí, sí. Avui a Sant Paulí de Nola s'explica quan estava morint al llit envoltat dels preveres i diaques i va haver un terratrèmol violent que va sacsejar la cel·la i tots els que es trobaven al voltant del llit es van postrar de genolls a pregar. Va ser en aquell moment quan Paulí, sobre unes ales d'àngel, va encomanar la seva ànima a Déu i va morir. A Catalunya hi ha 42 persones que es diuen Paulí!
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui... de fa 10 anys.
5: 22 de juny de 2016, el diari Público destapa un episodi més de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Són les converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per fabricar dossiers contra polítics de Convergència o d'Esquerra. Entre altres perles, hi ha dues frases que han quedat per la història. Quan de Alfonso es queixa que no ha trobat res gaire consistent, el ministre li diu, no pateixis, que això la fiscalia t'ho afina. I quan parlen d'unes investigacions sobre possible corrupció a la sanitat catalana, de Alfonso deixa anar allò de, els hem destrossat el sistema sanitari. Més coses, avui fa 10 anys era la vigília que el Regne Unit votés en referèndum la seva sortida de la Unió Europea. El Brexit va guanyar amb gairebé 4 punts de diferència, 52% a 48%. David Cameron, el primer ministre que havia convocat el referèndum, va plegar a l'acte.
1: Ara mateix passa un minut de 3:15.
4: Els sons del matí.
6: A partir de dimarts, dimecres, probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
7: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment.
8: Para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
9: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont.
10: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Abelardo de las Priella, el nou president d'extrema dreta colombià.
12: La autoridad de la República volverá a hacerse sentir.
13: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el major Roger. Pentinat.
14: Participi de pentinar, que a part de llençar els cabells, també és en la quarta excepció donar una bona repulsa a algú. El Consell General del Poder Judicial pot deixar el jutge peinat

0: il·luminador ben pentinat per dir que hi ha agents de policia que poden ajudar a fugir Begoña Gómez.
1: Desallotjament.
0: Acció de desallotjar, treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. És el punt final d'un desnonament, que és el procediment judicial per determinar que una persona ha de ser desallotjada. Tot i que habitualment es fa servir desnonament per parlar de tots els passos, el més correcte seria dir que avui a la mina es produiran nous desallotjaments fruit d'un procés de desnonament.
1: Primàries.
0: Que és primer una gradació, especialment com ser preparatori per a quelcom més alt. Per això el tram inicial de l'educació es diu primària i per això la tria d'un candidat a les eleccions entre aspirants del mateix partit es diuen primàries, com les primàries que han coronat Jordi Martí Galbís a Junts de Barcelona, preparatòries per les municipals que s'han de fer d'aquí un any.
1: Posem-hi tres xifres ara mateix, també amb el Marc Jurado. 28.
2: La temperatura mínima d'aquesta nit a la ciutat de Barcelona és el que ha registrat l'Observatori Fabra cap a les 5 de la matinada. 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, Caral i Targa i 22 a la Pobla de Segur. Avui arribarem al màxim de l'onada de calor i s'arribarà als 41 graus a Lleida i farà molta calor arreu.
1: 5%
2: l'increment de vendes de petards que espera el sector de la pirotècnia. Creuen que tancaran amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics i demana extremar la precaució.
1: 24.
2: Les obres que s'executaran aquest estiu a la ciutat de Barcelona, les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. Es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem Downing Street, una imatge on es veuen tres homes davant del número 10, que és el domicili del primer ministre britànic. Els homes, la mítica porta, estan difuminats perquè el focus de la foto se l'emporta en primer pla sobre l'asfalt i fent una becaina el gat Larry.
3: I no sembla gaire preocupat el Larry, el gat, que fins ara ha sobreviscut sis primers ministres i no sembla, diem, preocupat pel possible deure Keir Starmer. La premsa britànica dona per fet que plega per deixar pas al seu rival dins el Partit Laborista. També es dona per fet que ho anunciarà fins i tot avui mateix. El que no està tan clar és quan serà efectiva aquesta renúncia, si immediata o si hi haurà un període de transició.
1: A la segona imatge hi veiem un home d'esquenes que mira per la finestra d'una habitació i el que crida l'atenció és que l'habitació està plena de material de construcció i apuntalada per cinc barres metàl·liques que van del terra fins al sostre.
3: Una imatge que veiem a la portada del diari Ara i que va acompanyada amb el següent titular. El pis ens cau a sobre, a trossos. Els veïns d'un bloc de pisos de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen en condicions molt precàries. Fins i tot els ha caigut part del sostre. Territori, que va adquirir l'edifici fa mig any, els respon que s'està dissenyant un pla de millora per a tot l'immoble.
1: I a la tercera imatge del dia hi veiem Lamine Yamal, amb la samarreta de la selecció espanyola, després de marcar el primer gol, el seu primer gol en un Mundial, i després de celebrar-lo amb els companys. El jugador està de genolls, inclinat endavant i amb la cara contra la gespa.
3: La típica imatge de la prostració que fan els musulmans quan resen, una imatge que avui podem veure a tots els mitjans i que, com tot el que combina futbol i religió, va generar ahir molts comentaris i, lamentablement, alguna polèmica a les xarxes. Sí, com sigui, Lamine Yamal, el jove blaugrana, que va liderar la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, va tenir prou jugant només mitja part.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I un titular que circula. Un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Diu la notícia que aquest bar és al costat de l'estadi d'Arlington, a Texas. Té una capacitat per a unes 10.000 persones. Diu també que durant els 90 minuts que va durar el partit del Mundial entre les seleccions d'Anglaterra i Croàcia van servir 45.349 cerveses a tots els aficionats que van voler veure el partit dins del local. També explica la notícia que ara circula que el bar va batre rècord de vendes, que va superar també les cerveses que se serveixen qualsevol dia de partit dels Dallas Cowboys, que són l'equip de futbol americà que juga com a local en aquest estadi. Va, si fem càlculs, 45.349 cerveses en 90 minuts, vol dir que el bar en va servir unes 500 cada minut que va durar el partit.
1: I això és real o és fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: La postproducció és la fase en què les imatges, el so i els efectes es transformen en un producte audiovisual acabat. Un procés que combina creativitat i domini de les eines digitals més avançades i que s'ha convertit en una de les àrees amb més projecció dins la indústria audiovisual. Per donar resposta a aquesta demanda de professionals especialitzats, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, una formació orientada a les necessitats reals del sector.
7: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
6: Catalunya Ràdio.
5: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia és una notícia real. El bar en qüestió es diu Texas Life, és un dels més famosos de Dallas. Té una superfície interior de 18.500 metres quadrats, una terrassa de 9.600. No sé el preu de la cervesa, però si posem que cadascuna costa $5, el bar va facturar més de $225.000 només en cerveses.
1: Que res poc. Gràcies, Marc. Fins ara.
5: Adéu, bon dia.
9: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
10: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
11: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
12: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
6: Catalunya Ràdio.
1: Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Poder Judicial decideix avui si expedient el jutge Peinado.
13: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez, aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
14: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Junts per Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona. És Jordi Martí, que ha guanyat les primàries.
15: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Gemma Alonso Cué, Villas i Glòria Freixa.
1: Avui, que hi ha previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
13: Això ens deia al matí de Catalunya Ràdio fa una estona una de les famílies.
16: No tenemos donde ir. Encima mi hijo va con discapacidad. O sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos los alquilen, no nos negamos a pagar.
13: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies.
1: Novetat aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
15: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual des dels Estats Units, on el Trump ja ho ha celebrat.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
13: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport majoritari de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: I el Mundial de matinada, Egipte 3, Nova Zelanda 1.
15: També empat a 2 d'Uruguai amb Cap Verd i empat a 0 el Bèlgica i Iran. Aquesta tarda a les 7 l'Argentina de Leo Messi contra Àustria.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim de l'onada de calor. Es preveuen temperatures de 40 graus o més al Pla, a Lleida, de l'interior de l'Ebre, a la Catalunya central, fins i tot també en alguns llocs del prelitoral i del prepirineu. Al matí farà sol, amb una atmosfera molt tèrbola, això sí, i a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i al prepirineu. Atenció, algunes d'aquestes tempestes poden dur associades ventades molt fortes que poden arribar també a la Catalunya central.
8: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I atenció, perquè no hi ha trens en tota la R3 i la circulació està tallada a la R14 entre Reus i Vinaixa. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
18: A R3, bon dia. La circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí, mentrestant Renfe ofereix servei per carretera a tot el recorregut del R3. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi causat també per un altre robatori de coure. Els bombers confien a poder apagar aviat aquest incendi. Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
6: Els
19: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
20: Manu! Bon dia! Què passa, guapos? Com esteu, xiripipis?
21: Ai, nerviós. Jo quan s'apropa la nit de Sant Joan estic nerviós.
1: Ah, veus?
21: Sí. Ai, m'encanta, m'encanta, m'encanta.
20: Però tens algun plan divertit o no?
21: Ui.
1: Sí, sabés, sí.
21: Passa que esteu a la ràdio pública, no ho puc explicar.
1: Aquí truquem avui, Canalies.
21: Anem a trucar a la Meritxell, que avui fa 23 anys. Quina nit que li espera, també, 23 anys.
20: Sí, no,
21: i... no, aquelles nits de 23.
20: Nits de 23.
22: Oh,
21: no m'ho... Oh, oh. Està d'after, està d'after.
1: Està, ja està, ja està celebrant els 23 anys.
20: Home!
21: Ho tornem a intentar, a veure, que a vegades falla la cobertura.
1: Sí.
20: Se te ha redirigido.
1: Ara sí.
21: Ara.
20: Llepa!
21: Espera.
1: Estem trucant a la Meritxell.
21: Dos tocs.
20: La Meritxell.
21: Potser dorm.
20: Xiripipi, bonic.
21: Home,
20: no. Passa la setmana.
1: Res, ni xiripipi, ni...
22: Vinga,
1: s'ha redirigit.
21: Vinga, es redirigeixo, Meritxell, també, t'ho dic. Que truquem de part de la teva mare, l'Elisabet, perquè avui fas 23 anys, et volia felicitar, però dos està dormint i no agafes el telèfon, fatal. Diu que està molt orgullosa de tu i et vol dedicar aquesta cançó, que hauries escoltat si ens haguessis agafat el telèfon i que et toca Manu Guix en directe. És la cançó de Manu Chao, Me gustas tú.
1: Home! 11 de

0: Quina meravella la cançó de Manu Chao, cantada per Manu Guix.
1: Oh yeah, de Manu, tio.
0: Escolta, Manu, tu estàs preparat o no per la revella? Et poses nerviós?
1: Estic preparadíssim, però t'he de dir que jo soc dels que compra petardos.
0: Oh, no, ja hi som. No podia ser perfecte. Gràcies, estimat Manu, fins demà.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: Molt bon dia, són les 8. I comencem amb el nostre equip viari perquè ja tenim alguns problemes, sobretot els trens. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Sí, està sent un matí amb dues incidències destacades a Rodalies. L'R3 no circula en trens per un robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses. Hi ha abusos alternatius per carretera. I a la R14 tampoc hi ha trens entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies provocat també per un robatori de coure. També hi ha transport alternatiu en aquest cas. A les carreteres, lentitud amb aturades a les vies habituals, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dalt i la Litoral.
3: L'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, decideix avui si expedienta el jutge Peinado, en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. I els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz. Les converses de Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir, en què Donald Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. L'alcalde de Manchester té el suport majoritari de les bases per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. Mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani són les tres opcions per anomenar el departament que els nord-catalans poden votar fins al 15 d'agost. I cada cop més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen. Aquest curs ho han fet 600 alumnes més que l'any passat perquè diuen que cada dècima compta. Avui torna a la plataforma 3K la sèrie documental Punt de No Retorn de Raúl Gallego Avellán, guardonada amb el Premi Emmy Internacional. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants: per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front.
5: Esports.
6: El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empat a 2 contra l'Uruguai. La final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre, a les 8, es disputarà el tercer partit d'una final, que està empatada a 1. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
3: I el temps avui s'arribarà, us ho dèiem, al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda els termòmetres pujaran fins als 40-42 graus al Pla de Lleida, fins als 37-40 a bona part de l'interior, excepte a les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu amb ruixats i alguna tempesta també.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb els principals temes que marquen l'actualitat local. Aquests són els titulars. Alerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Aquest dilluns es manté l'alerta per calor intensa. Es preveu un risc alt de superar els 36 graus fins a les 8 del vespre. L'episodi va començar ahir diumenge i es podria allargar fins dimecres, amb temperatures molt elevades i persistents. Protecció Civil recorda que Castelldefels disposa de 7 refugis climàtics per ajudar la població a combatre la calor. Les platges de Llominetes i del Baixador tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, el distintiu internacional que reconeix la qualitat ambiental, la seguretat, els serveis i la gestió sostenible de les platges. El lliurament dels guardons es va fer divendres a Lloret de Mar en un acte que va reunir representants de municipis de tot el litoral català. L'Ajuntament i Policia Local informen de diverses afectacions al trànsit amb motiu de la revetlla de Sant Joan. El passeig marítim quedarà tallat entre les 9 del vespre de demà dimarts i les 10 del matí de dimecres, en el tram comprès entre el carrer Equador i el passatge de la Paneta Panyeta Roja. També hi haurà restriccions als ponts de les avingudes Eucaliptus i Cova Fumada. L'aparcament del carrer Mèxic romandrà tancat des d'avui fins dimecres al matí. I a l'agenda del dia, avui es celebra la segona i darrera sessió participativa del Pla de Barris de Vistalegre i Can Vinader. La trobada tindrà lloc a les 10 del matí al Centre Cívic Vistalegre i a les 5 de la tarda al Centre Cívic Frederic Montpou acull la cloenda del curs de l'Associació de la Gent Gran de Castelldefels. Fins aquí el butlletí de les 8. Bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Atención amantes de la magia.
7: Tercer festival Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
8: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
7: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
8: No te lo puedes perder.
9: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Bon dia, comencem un nou Castelldefels Desperta en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels. El company Gerard Carreras m'acompanya al control tècnic i us està parlant Estefania González. Els temes destacats d'aquesta jornada, hem de començar parlant de l'alerta per risc de calor intensa a Castelldefels, de fet a tot Catalunya. El divendres Protecció Civil de la Generalitat activava l'alerta per aquest risc d'altes temperatures. Fins dimecres estan previstes i ahir també s'activava l'alerta a Castelldefels. Avui a 9:15 del matí parlarem amb Protecció Civil, concretament amb el tècnic Joan Álvarez, sobre aquesta alerta i les recomanacions que ens fan des de Protecció Civil Castelldefels. El passat divendres hi havia un acte de lliurament dels guardons, el distintiu internacional Bandera Blava. Es feia, com dèiem, el divendres a Lloret de Mar, en un acte que va reunir representants de municipis de tot el litoral català, també de Castelldefels, ja que les platges de Llumineres i del Baixador tornen a renovar aquest estiu i tornaran a lluir la bandera blava. Demà arriba ja la revetlla de Sant Joan. Avui també serà un tema a parlar, ja que des de policia local ens informen de diverses afectacions al trànsit que cal tenir en compte a l'hora de planificar la nostra revetlla. Des de l'Ajuntament recomanen desplaçar-se a peu, en bicicleta o en transport públic davant d'una de les nits més multitudinàries a Castelldefels. Des de l'àrea de salut, les obres del tercer centre de salut de la Muntanyeta encaren la seva recta final. L'Ajuntament valora positivament l'obertura d'aquest nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública a la ciutat. Sobre el passat cap de setmana, Castelldefels commemorava el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Aquest dia internacional se celebra cada any el 20 de juny. A Castelldefels, els dies previs es van fer un seguit d'activitats de sensibilització sobre els drets, la protecció i la dignitat de les persones refugiades, amb la lectura del manifest institucional ja el passat divendres. I ahir diumenge, més de 300 músics van omplir els carrers de la ciutat per la Festa de la Música. I ja si mirem l'agenda del dia, avui se celebra la segona i darrera sessió participativa del Pla de Barris de Vistalegre i Can Vinader. La trobada tindrà lloc a les 10 del matí al Centre Cívic Vistalegre. Atenció, perquè des del Castelldefels Desperta ens aproparem al llarg de la segona hora per conèixer tots els detalls sobre aquesta segona sessió i com continua configurant-se aquesta candidatura conjunta dels barris de Vistalegre i Can Vinader per presentar-se a la subvenció del Pla de Barris Civiles de la Generalitat. I per acabar amb l'agenda del dia, a les 5 de la tarda, el Centre Cívic Frederic Mompou acull la cloenda del curs de l'Associació de la Gent Gran de Castelldefels. Doncs ja sabeu, aquests són els principals temes que anirem abordant al llarg d'aquestes dues horetes. Fins les 10 del matí estarem aquí des de Ràdio Castelldefels informant de tota l'actualitat, el context informatiu que cal conèixer de la nostra ciutat.
1: Castelldefels Desperta.

0: És moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat des de i cap a Castelldefels. Connectem amb Finaraque. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions. Ens comencem situant a la C32, on hi ha intensitat amb alguns trams d'aturades a l'altura de Viladecans fins a arribar a Sant Boi de Llobregat. També més endavant us trobareu aturades a la Ronda de Dalt entre l'Hospitalet de Llobregat i fins a arribar a Sant Gervasi en sentit Trinitat, i també en sentit Trinitat aturades a la Ronda Litoral a la zona franca fins a arribar a Montjuïc. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: Bon dia, gràcies.

0: Comencem parlant de policia local que informa de diverses afectacions al trànsit amb motiu de la revetlla de Sant Joan. El passeig marítim quedarà tallat entre les 9 del vespre de demà dimarts i les 10 del matí de dimecres. Així ens ho explicaven el divendres en un reel que van publicar al perfil oficial de policia local.
1: Si aquesta revetlla de Sant Joan vens de la platja, planifica bé els teus desplaçaments.
2: Recorda que el passeig marítim quedarà tallat al trànsit entre les 9 del vespre i les 10 del matí de l'endemà, sempre que puguis vinar a peu o en transport públic.
3: I si has begut, no condueixis. Busca una alternativa segura per tornar a casa.
2: També et demanem prudència al mar. Evita els banys nocturns si has consumit alcohol o et trobes cansat. A la nit, els riscos són més difícils de detectar.
1: Volem una revetlla lliure d'agressions masclistes. Si necessites informació, suport o acompanyament, trobaràs un punt lila a l'Avinguda dels Banys.
3: Gaudeix de la festa amb responsabilitat. La convivència i la seguretat és cosa de tothom.
0: Des del cos de seguretat local també recomanen desplaçar-se a peu, amb bicicleta o amb transport públic al llarg d'aquesta nit de revetlla de Sant Joan, tenint en compte que la platja de Castelldefels es converteix en un lloc multitudinari, en una de les nits més multitudinàries aquí a Castelldefels. El dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan per part de la policia local comptarà enguany amb el suport d'una unitat canina especialitzada en la detecció de drogues. També es reforçaran els controls d'alcoholèmia per prevenir accidents de trànsit. Des de policia local també informaven d'un seguit de recomanacions i de les mesures que es prenen al llarg d'aquesta revetlla per aconseguir que sigui cívica, neta i sense riscos innecessaris.
2: La nit de Sant Joan és una de les nits més especials de l'any a Castelldefels i perquè la podem gaudir necessitem de la teva col·laboració.
3: Recorda que a la platja no es poden fer fogueres ni llançar coets o fanalets. Tampoc no s'hi pot acampar ni accedir en envasos de vidre.
1: Gaudeix de la festa però respecta els espais públics i el descans dels veïns.
2: I quan acabi la revetlla, ajuda'ns a mantenir les platges netes. Utilitza les papereres i recull els teus residus.
1: Per facilitar les tasques de neteja hem de marxar de la platja abans de les 6 del matí i no podem accedir fins que finalitzin.
2: Entre tots i totes fem possible una revetlla de Sant Joan més cívica, més neta i més segura. Bona revetlla de Sant Joan!

0: Passem a parlar ara de l'àmbit de salut, ja que les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, han encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Escoltarem ara el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de la ciutat, que ens parla sobre la posada en marxa del centre de salut.
1: L'edifici del Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el CUAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
0: El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària, de pediatria, de salut mental d'adults, també salut mental infanto-juvenil i serveis de rehabilitació i fisioteràpia, en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic.
1: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu CAP més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TCAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem en psicòlegs, incrementarem en infermeres, incrementarem en metges de família, incrementarem en pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris a la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera, ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament es punjarà als serveis actuals donant més espais i més professionals i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada.
1: Fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara als nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia, de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla doncs, també donarem millor servei.
0: L'ABS de la Muntanyeta serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, CASAP, una entitat pública participada per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels. Aquest té com a objectiu la prestació de serveis d'atenció bàsica primària de salut, el CUAP, Centre d'Urgències 24 Hores, el CEBAT, Servei de Valoració de la Dependència i Discapacitat, i la Unitat de Suport a les Residències de Gent Gran. És el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des de fa anys. La posada en marxa de la nova ABS de la Muntanyeta suposarà també una nova etapa de coordinació professional per garantir un funcionament eficient i una atenció de qualitat a la ciutadania. Escoltem el doctor Ramon Morera.
1: Primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació que abans cada u feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació a Torino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar a Torino, ho facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual. I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que et dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
0: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'ABS de la Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per a la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària. És per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Tot aquest conjunt el podeu trobar a la notícia que es va publicar a la web de l'Ajuntament, castelldefels.org, el passat divendres, amb el titular "L'Ajuntament presenta a la Generalitat diferents canvis per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta". Aquí, en aquesta notícia, al cos, trobareu tot el seguit d'aportacions que ha fet l'Ajuntament al projecte presentat per la Generalitat.
2: Castelldefels Desperta.

0: I bones notícies des dels serveis de platges, ja que les platges de Llominetes i Baixador renoven un estiu més la bandera blava. El lliurament d'aquests guardons, uns distintius internacionals que reconeixen la qualitat ambiental, la seguretat, els serveis i la gestió sostenible de les platges, es va tenir lloc el divendres a Lloret de Mar en un acte que va reunir representants de municipis de tot el litoral català, també representants des de l'Ajuntament de Castelldefels, ja que, com dèiem, les platges de Llominetes i Baixador tornaran a onejar un any més aquest distintiu de qualitat mediambiental. El comptarem a dos dels tres trams de la platja de Castelldefels. Aquesta distinció en certifica la qualitat ambiental i de serveis la bandera blava reconeix el compliment de paràmetres ambientals, així com la qualitat de l'aigua, l'accessibilitat a la platja, la neteja, sanitat, seguretat, la informació ambiental que es dona als usuaris o el respecte a la legislació. Es tracta d'una distinció que atorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. Des de l'Ajuntament de Castelldefels, a la tarda de divendres, en el marc d'aquest lliurament que es feia al matí, vam poder parlar amb el regidor de platges, Marc Soler, que ens transmetia la importància de revalidar aquesta bandera i del treball dut al llarg de tot l'any.
1: Des de l'Ajuntament, per nosaltres, l'equip de govern i des de l'àrea de platges, és molt important renovar banderes any rere any, com bandera blava, i altres més que tenim, perquè és el reconeixement a la feina ben feta. Moltes vegades la gent pensa que a l'àrea de platges es treballa a l'estiu, la temporada de bany, i poc més, i molt més lluny de la veritat. És tot el contrari. Es treballa tot l'any perquè és molt important treballar tot l'hivern, perquè quan arriba aquestes dates, quan passin les auditories, tindrà una platja de primera qualitat auditada per les empreses com Bandera Blava i altres, i que es donin aquest vistiplau i que es donin la seva concessió i que siguem Bandera Blava o com altres que tenim.
0: El regidor de platges, Marc Soler, també ens destacava les característiques de les platges de Castelldefels.
1: Per nosaltres som un municipi que vivim de la gastronomia, un municipi turístic, i tindre una platja de primer nivell, de primera qualitat, i que la gent que vingui de fora la pugui gaudir, doncs per nosaltres és molt important, no? Donar un valor afegit al nostre poble i a la nostra ciutat. Tindre una platja amb aquests distintius garantitza, no ho diem nosaltres, sinó les empreses que fan les auditories, garantitzen que som una platja de qualitat neta, ecològica, i que tenim tots els paràmetres que ells auditen, no? Per això des de l'equip de govern es fa un esforç molt gran, des de l'àrea de platges es fa un esforç molt gran, tots els tècnics de l'àrea fan un esforç molt gran tot l'any, no només la temporada d'estiu, sinó tot l'any, per tindre una platja de primera qualitat, que tinguem tots aquests distintius, i nosaltres renovar cada any, darrere any, un distintiu com Bandera Blava és molt important. Com diuen molts chefs de cuina, no?, que tenen estrella Michelin, que l'important no és treure la primera estrella Michelin, no? És renovar-la any rere any, no? Perquè la primera vera ha fet les coses ben fetes, no? I donen l'estrella Michelin, en aquest cas seria la bandera blava o algun altre tipus de bandera, un altre tipus de bandera, però l'important és any rere any renovar-la. Significa que fas bé, no un any, ho fas bé sempre, no? Per nosaltres tindre una platja de qualitat és superimportant pel nostre municipi, i per això any rere any ens van renovant aquest distintiu, i per nosaltres és superimportant i seguim treballant per aconseguir-ho un altre any més.
0: A Aquesta notícia ens arriba pocs dies després que Castelldefels superés les auditories de qualitat de la platja, en concret la certificació ISO 9001 i la Q de qualitat turística, dos dels principals distintius que acrediten la gestió dels serveis i l'atenció a les persones usuàries del litoral. D'aquesta manera, les platges de Castelldefels continuen superant amb èxit aquestes auditories, rebent aquests distintius que avalen i acrediten la seva gestió, la seva qualitat.
2: Castelldefels desperta.
3: Atención, amantes de la magia.
4: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
3: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
4: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
3: No te lo puedes perder.
2: Castelldefels Desperta.

0: La ciutat commemorava la setmana passada el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny, amb una programació d'activitats sota el lema «Podries ser tu, podria ser jo». La iniciativa estava impulsada des de l'Àrea de Pau i Solidaritat i ha volgut sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força, posant en valor la importància de garantir-ne els seus drets, la protecció i la dignitat. Ens ho explicava la tècnica de Pau i Solidaritat, Lourdes Carreras.
1: Aquesta activitat la coordinem entre la Nova Ciutadania i Pau i Solidaritat, no? Per aquesta idea sempre que expliquem que la persona refugiada doncs, és la mateixa des de que surt. No? Malauradament de casa seva fins que arriba un dia a algun lloc i pot ser acollida. I, però també gent que va quedant pel camí doncs, també les considerem persones que necessitaven refugi, no? Per tant, tota aquesta gent està al nostre pensament. I aquest any ens hem volgut centrar en aquesta idea de podria ser tu, podria ser jo. És a dir, no hi ha res que ens salvi que una guerra, una gran sequera, un canvi climàtic i violència, fins i tot un meteorit, et diria, no? És a dir, coses que no pensem i ens poden fer sortir de casa i quedar-nos sols, quedar-nos abandonats i en un moment determinat necessitar refugi, necessitar asil.
0: Un dels actes centrals tenia lloc el passat divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església. Es tractava de la lectura del manifest institucional de la jornada.
1: És un manifest plural, coral, sempre ho fem. Participen gent d'entitats socials de la ciutat, de gent de solidaritat, i després hi ha algunes persones familiars d'algun refugiat que, bueno, que les representen i alguna persona que ha estat ella mateixa refugiada en algun moment. Però no volem, diguem, tampoc, saps? No posem molt èmfasi en qui és qui, perquè volem que tothom senti, no? Quan llegim el manifest, que podria ser ell mateix. I que es pot dir, pues, com ara m'inventaré noms, no sé, es pot dir Mikhail o es pot dir Mamadou o es pot dir Fàtima, però també es pot dir Anna, Lourdes, Carlos o Albert.
0: Escoltem ara l'inici del manifest llegit per la tècnica de Pau i Solidaritat, Lourdes Carrera.
2: Benvingudes, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos avui. Demà, dia 20 de juny, és el dia escollit per recordar mundialment a les persones refugiades. Amb aquest motiu, ens trobem avui aquí a la plaça per deixar constància que Castelldefels es preocupa de les persones que han d'abandonar forçosament la seva llar. La nostra ciutat té una llarga trajectòria de defensa dels drets humans, d'acollida i de solidaritat. També de cooperar perquè les persones que han fugit trobin aixopluc i assessorament. Avui compartirem aquest manifest que llegiran la Imma, la Mari Carmen, la Sanae, el Pepe, la Lisa, la Dorcas, l'Emmanuel, l'Amparo, la Matilde i el René. Ells representen la diversitat de la ciutat unida per un batec comú, fer costat a les persones refugiades.
0: El text ha servit per recordar que darrere de cada persona refugiada hi ha una història de vida marcada per la necessitat de fugir de casa seva a causa de conflictes, violència, persecucions, crisis climàtiques, fam o altres situacions extremes. La commemoració ja havia començat dies abans amb diverses activitats adreçades a diferents públics. El passat dilluns, 15 de juny, la sala Margarida Xirgut de la Biblioteca acollia un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. Posteriorment, el dimarts 16 de juny, la plaça de l'Església era l'escenari de la gimcana Activa't pels refugiats, amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. Aquesta jornada també incloïa la lectura d'un manifest juvenil en què els joves de Castelldefels expressaven el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. Escoltem el regidor d'Educació, Ramon Amador.
3: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas, juvenil per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
0: La lectura d'aquest manifest juvenil va permetre implicar directament l'alumnat en la commemoració i contribuir a conscienciar els joves sobre una realitat que afecta milions de persones arreu del món. El regidor d'Educació, Ramon Amador, destacava la importància d'aquest tipus d'accions per treballar valors com la solidaritat, l'empatia i la defensa dels drets humans des de l'àmbit educatiu.
3: És més, una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
0: Segons les Nacions Unides, més de 117 milions de

0: Des de Protecció Civil hem començat aquest Castelldefels Desperta informant d'aquesta alerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Avui, atenció, perquè es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. A més, ens acaba d'arribar des de Protecció Civil que s'ha emès una prealerta preventiva del PAM Infocat, el Pla d'Actuació Municipal de Castelldefels per risc d'incendis forestals arran d'aquest episodi de calor intensa que es produirà avui a Castelldefels i també de manera generalitzada a la resta d'Espanya. El mapa de predicció diària de perill d'incendi forestal estima que el perill d'incendi al municipi és alt. I seguim parlant de Protecció Civil, perquè a més d'aquesta alerta per risc de calor intensa, prealerta preventiva per risc d'incendis forestals, doncs també tenen en marxa un dispositiu especial per vetllar per la seguretat i el civisme durant la revetlla de Sant Joan, que ja ens arriba la nit de demà. Castelldefels tornarà a viure un dels esdeveniments més emblemàtics de l'inici de l'estiu, aquesta revetlla. L'Ajuntament, a través de les regidories de Governació i Protecció Civil i en col·laboració també amb els Mossos d'Esquadra, activa un ampli dispositiu de seguretat amb l'objectiu de continuar reduint el nombre d'incidents. El dispositiu policial comptarà amb més de 200 agents de la policia local, Mossos d'Esquadra i Seguretat Privada, i inclourà la presència de la Unitat de Policia Marítima i Mitjans Aeris. Igualment, amb motiu de la revetlla, s'activarà el Pla Bàsic d'Emergències Municipals. Ens ho explicava la setmana passada el tècnic de Protecció Civil, Javier Delgado.
1: Inclou un dispositiu especial per a la prevenció i vigilància d'incendis forestals i de tot el que és el mobiliari urbà, bancs, papereres, jardins, en el que hi ha una mobilització molt, està molt implicada nostre grup d'actuació forestal, el nostre ADF. Hi ha un dispositiu per tot el que és la flama del Canigó i l'encesa de la foguera municipal al parc de la Muntanyeta. Hay todo un dispositivo conjunto de seguridad ciudadana, de lo que es el grupo de orden y avisos de Mossos d'Esquadra y Policía Local. Hay toda una coordinación con el SEM para la activación de todo lo que es el grupo sanitario. Y hay toda una coordinación y unos dispositivos específicos de autoprotección que portan a terme todo el tema de transporte, desde Renfe como autobuses. I tot el que és vigilància, seguretat privada d'establiments de musicals, de pública concurrència musical i de los operadores de serveis.

0: Tot plegat per gaudir d'una revetlla de Sant Joan segura, cívica i sense riscos innecessaris. És per això que cal seguir també unes pautes bàsiques, especialment pel que fa a les fogueres i la pirotècnia. Així ens ho explicava el tècnic de Protecció Civil, Javier Delgado.
1: La nit de Sant Joan tiene presente de que per fer una foguera s'ha de demanar permís, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament. En aquest concret, en aquest concret nosaltres del municipi Castelldefels, totes estan prohibides a excepció de la foguera institucional que es farà al Parc de la Muntanyeta. Hem de tenir també en compte que l'ús de material pirotècnic està restringit a les zones obertes i que estan allunyades de les masses forestals. No es pot fer utilitzar material pirotècnic a menys de 600 metres d'àrees forestals o de concentració boscosa.
0: També es recorden les principals pautes d'actuació en cas d'incendi i la importància d'avisar ràpidament als serveis d'emergència.
1: Sempre s'ha de trucar al 112. Nosaltres estem coordinats i ràpidament rebrem l'avís.

0: Això i mobilitzaré en totes les circumstàncies pertinents per a poder-lo sufocar. Si l'incendi és petit i ella ho pot sufocar-lo, pues, en el que tingui a mà, en sorra o en una jaqueta o en un extintor, ho pot fer, però no, sobretot no posar-se en perill. Si es veu que no es pot fer, deixar-lo i que vingui els professionals a sufocar-lo.
1: Més enllà de saber com actuar en cas d'emergència, també és important tenir presents algunes recomanacions bàsiques per viure la revetlla amb seguretat i civisme.
0: En quant al material pirotècnic, hem de tindre dos objectius. Un és evitar els incendis forestals, per això la provisió d'utilitzar-los dins de les zones properes, a lo que el contorn forestal nostre. Hem de tenir en compte que moltes de nostres urbanitzacions estan tocant la línia perímetro del Parc Natural del Garraf, amb la qual allà està totalment prohibit. I el segon objectiu és no fer-nos a nosaltres mal o fer mal a gent que pugui estar al carrer. Llavors, les condicions principals per a això és una utilització adequada d'aquest material pirotècnic. I podríem dir, pues, sobretot no subjectar els petards a les mans, no posar-los a prop de la cara ni el cos, no portar-los dintre de les butxaques, encender-los sempre en una metxa des de l'extrem, s'ha d'encendre bé i no llançar-los a la mà.
1: Pel que fa al dispositiu de vigilància, es reforçarà enguany a l'entorn de la plaça de les Palmeres com a mesura de resposta als greus incidents que es van produir l'any passat. També s'instal·larà un servei mèdic a l'estació de Castelldefels Platja, al Baixador.
2: Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels es troba des d'ahir sota alerta per risc de calor intensa i, de fet, com informàvem fa pocs minuts, també s'acaba d'activar una prealerta preventiva per risc d'incendis forestals. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures podrien superar avui els 36,6 graus durant les hores centrals del dia. Per parlar-ne i conèixer les recomanacions de prevenció, ens acompanyarà per telèfon Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament. Joan, molt bon dia, gràcies per connectar amb nosaltres.
3: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Explica'ns, Joan, quina és la situació que tenim ara mateix a Castelldefels? Per què s'ha activat aquesta alerta del Pla de Protecció Civil?
3: Bueno, tenim, per una banda, tenim l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, que és per l'episodi de calor, que viurem principalment durant el dia d'avui amb major intensitat, que és un fenomen que no només afecta Castelldefels o Catalunya, sinó afecta tota la península. I, bueno, com bé deies, és un fenomen que durant el dia pues, podrem superar aquestes temperatures de 36,6 graus centígrads que corresponen al percentil 98 de, diguéssim, la mitjana dels darrers anys, no? Per tant, són temperatures que són més elevades, en especial entre les hores diurnes, que serien pues, entre les 8 i les 8, les 8 del matí i les 8 de la nit. I, a més, tindrem fenomen de calor nocturna, com ja hem patit aquesta nit, pues, ho tornarem a patir la nit següent. S'espera que durant els següents dies, bueno, s'espera que fins dimecres la calor es mantingui aquí al litoral, no amb tanta intensitat, baixarà una mica. De fet, en principi, les previsions per demà i dimecres aquí no són tan greus, però continuarà fent calor.
1: I quins efectes pot tenir aquesta calor intensa sobre la salut de les persones?
3: Bueno, en especial cap als col·lectius més vulnerables, com poden ser la gent gran, nadons, infants, persones amb malalties respiratòries, embarassades, etc. Doncs poden tenir un efecte molt greu sobre la salut degut a aquesta exposició al calor. I bueno, per això donem una sèrie de recomanacions, com poden ser... pues, estar constantment hidratat, evitar exposar-se al sol i en especial a la calor durant les hores de més intensitat, és a dir, durant les hores diurnes, intentar refugiar-se a l'interior, ja sigui de cases o de refugis climàtics, activar la climatització, l'aire condicionat, tancar les finestres perquè no irradi tant la llum. més que res pues, pensant en aquests col·lectius més vulnerables, però que al final tothom és vulnerable a la calor.
1: Uh-huh. I quins serien els símptomes que ens han de posar en alerta davant d'un cop de calor o una deshidratació?
3: Bueno, seria una baixada de... Les baixades de tensió són habituals davant aquests fets. I, bueno, com s'ha d'actuar? Principalment, el primer que s'ha de fer és retirar aquella persona del lloc on es troba, diguéssim, si es troba en un lloc exposat de la calor, no?, en un lloc de sol, i bueno, fer-lo sentar, una mica que refredi una mica el cos, que se li doni una mica d'aigua, i bueno, si veiéssim que no millora, pues ja hauríem de trucar al 112, no?
1: I davant d'aquesta onada de calor que, com ens explicaves, encara ens acompanyarà fins dimecres, quines són les franges horàries que recomaneu des de Protecció Civil que hauríem d'evitar especialment de cara a fer alguna activitat física o treballar a l'exterior?
3: Doncs principalment en les hores de més sol, que seria, pues, nosaltres tenim la franja horària de perill, és de 8 d'aquest matí, és a dir, que ja portem 50 i pico minuts, fins a les 8 de la tarda, no? Que continua, que és el període diurn en què fa més sol. Però, bueno, també ho sé una mica en funció de la sensació tèrmica de cada moment, no? Es recomana, per suposat, pues, intentar evitar durant el dia d'avui, aquests dies que faci més calor, fer esports a l'aire lliure o activitats a l'aire lliure, sempre que no siguin en un context, pues, que pugui ser, per exemple, una piscina, això sí, no? Perquè això és un refugi climàtic, no? Però en especial durant aquestes hores.
1: Mm-hmm. Justament, parles ara dels refugis climàtics i des de Castelldefels la ciutat disposa de diversos, en disposa en total de 7 concretament. Què són exactament els refugis climàtics? Quin paper tenen en episodis com aquest?
3: Bueno, els refugis climàtics el que permeten és a la gent que està al carrer o pels motius que sigui, perquè pues, vol fer vida al carrer, perquè estan treballant, perquè, bueno, perquè t'agafa al carrer, no? Pues són uns espais que permeten refugiar-se del calor d'una manera ràpida i, bueno, i que permeten una certa estància allà i descansar, poder hidratar-se, etc. Aquí, a Castelldefels, a nivell municipal, doncs tenim, per exemple, el Centre Frederic Mompou, el Centre Cívic Vistalegre, la Biblioteca Fernández Jurado, l'Edifici de la República, l'Espai del Mar, a més dels parcs, que també disposen de fonts d'aigua. I després podríem també trobar doncs, altres centres privats, com poden ser el Centre Comercial Anec Blau, també podríem incloure les platges com a refugi climàtic, no? Piscines municipals, etc.
1: Mm-hmm. Joan, ja per acabar, precisament tenint en compte aquesta alerta per risc de calor intensa i aquestes altes temperatures que s'esperen al llarg del dia d'avui i fins dimecres també inclòs, heu activat, a les 8 del matí s'ha activat una prealerta preventiva del risc d'incendis forestals. Exactament què és el que hem de tenir en compte amb aquesta predicció que ens enviàveu d'un risc alt?
3: Sí, bueno, al final el calor és un factor de risc pel que fa al risc d'incendi de vegetació, perquè augmenta, diguéssim, la temperatura del combustible potencial que és aquesta vegetació, no? Per tant, tenint en compte això i els pronòstics del mapa de perill d'incendi del Pla Alfa d'Agents Rurals, que ens situen en nivell alt, doncs correspon posar una prealerta preventiva que més que res vol dir que hem d'estar atents davant qualsevol possible conat d'incendi que es pugui produir, poder actuar amb la major rapidesa i eficàcia possible, tant a nivell municipal, de tenir els nostres equips preparats i vigilants, tant com també per la població que, bueno, que tingui presents una mica les mesures més, els consells més importants de cara a evitar poder que es pugui produir cap incendi a la vegetació, no? Pues evitant fer... Bueno, avui principalment, avui és dilluns i avui és entre setmana i, bueno, no sé que la gent estigui de vacances, però no s'acostuma a fer barbacoes, no? Però si és cas que aquest és el pla, pues no es poden fer barbacoes en zones forestals, evitar fumar en zones forestals, bueno, diverses recomanacions, no?, per evitar aquest risc d'incendi.
1: Joan, precisament hem de tenir la mirada posada que demà s'activa aquest dispositiu especial. Ja vam parlar la setmana passada amb vosaltres, amb Protecció Civil, sobre aquest dispositiu de cara a la revetlla. Com ens podria afectar o com us esteu preparant? Perquè doncs, suposo que és un dels temes que ara mateix la ciutadania és el que més li preocupa, tenint en compte aquesta alerta per altes temperatures i que ara s'assuma aquesta que per ara és una prealerta preventiva, però com ens hauríem de preparar, quins serien els consells a mirada de futur cap a la nit de revetlla de Sant Joan?
3: Bueno, de cara a demà, el que ja s'ha comentat també amb el meu company, no, el Javier, però bueno, a nivell municipal ens coordinem tots els equips, tant de l'Ajuntament com d'altres cossos d'emergències, com poden ser Mossos d'Esquadra, el Servei d'Emergències Mèdiques, Renfe, Adif, també de cara a l'aforament de persones que poden arribar en tren. Doncs, cadascú una mica porta el seu gra de sorra, no? Nosaltres des de Protecció Civil sí que coordinem una mica tot el que poden ser possibles conats d'incendi o una mica la coordinació del servei sanitari, no? que disposem a l'estació de Rodalies de la Platja. I, bueno, i de cara a recomanacions, pues el que ja s'ha comentat, fer un ús responsable dels petards, és veritat que es poden tirar, però sempre en llocs que no siguin props a vegetació, que no suposin cap risc d'incendi elevat, que es tirin d'una manera responsable, que no es tirin, pues, no es mantinguin els petards a la mà quan encenguis, no? Que tiris en una zona amb una distància de seguretat respectable, que respectis a la gent, no? Que es troba per l'entorn. Tampoc es poden fer fogueres a la platja. Bueno, pues, sí, aquesta sèrie de recomanacions, no? Per poder gaudir tothom d'una bona revetlla.
1: Doncs Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament, moltes gràcies per totes aquestes recomanacions, per explicar-nos aquesta alerta que tenim activa per el risc de calor intensa i també per aquesta prealerta d'incendis forestals. Seguirem pendents de com evoluciona la situació amb Protecció Civil. Gràcies i bon dia.
3: Vinga, moltes gràcies. Adéu.
2: Castelldefels desperta.
4: Alars per a Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar-la a fugir la parella de Pedro Sánchez. L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar avui com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tots dos eren administradors d'una empresa que s'hauria beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en la segona volta. El candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots. Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz. Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir, en què Donald Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. Mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis són les tres opcions per anomenar el departament que els nord-catalans poden votar fins al 15 d'agost. I cada cop més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen. Aquest curs ho han fet 600 alumnes més que l'any passat perquè diuen que cada dècima compta. Un grup d'empresaris locals de l'Aldea, el Baix Ebre, revifa un projecte d'una urbanització d'un miler d'habitatges que va quedar a mig fer a començament dels anys 2000 per la fallida de la constructora. Ara han aconseguit la majoria de la societat que la gestiona i amb l'Ajuntament volen redefinir el projecte. I torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
5: Espai. d'esports.
4: Titulars d'esports.
6: El Blaugrana, Lamine Yamal, estrena la seva titularitat primera amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita, mentrestant Cap Verd torna a donar la sorpresa i empatadors davant l'Uruguai. La final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre a les 8 es disputarà el tercer partit d'una final que està empatada a 1. I Marc Márquez se situa a només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
4: Passen 4 minuts a les 9 del matí i sapiguem quin és l'estat de les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a aquesta hora hem de parlar del transport públic perquè recordem que tenim dues incidències destacades a Rodalies. La línia R3 està fora de servei. Tampoc hi ha trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa. En tots dos casos, segons Adif, degut a robatoris de coure que en el cas de la R14 han provocat un incendi a la zona de vies que Bombers està intentant apagar. Pel que fa al trànsit, la incidència més destacada és a la 2, on un accident encara genera retencions direcció Barcelona.
4: I pel que fa al temps, avui s'arriba al màxim de l'onada de calor. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37-40 graus a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: bé, seguim aquí al Castelldefels Desperta de dilluns 22 de juny, un dilluns que segurament molta gent enceta ja pensant en la revenja de demà. D'aquest tema hem parlat també sobre aquest dispositiu de seguretat que està preparat des de l'Ajuntament i des dels cossos de seguretat local. Parlem de policia local, parlem de protecció civil i que també compten amb el suport de Mossos d'Esquadra i seguretat privada per aquesta nit de revenja de Sant Joan. Al llarg de la primera hora hem fet un repàs a totes les mesures que s'han implementat, al pla bàsic d'emergències que estarà activat demà durant la revetlla de Sant Joan, les restriccions i les recomanacions que ens fan des de l'Ajuntament. A més, ja que parlem de seguretat, al llarg de la primera hora també hem fet aquest repàs a l'alerta per risc de calor intensa que tenim activa a Castelldefels des d'ahir, activa a Castelldefels i en general a tota Espanya hi ha aquest risc d'altes temperatures aquests dies, fins dimecres. Aquí a Castelldefels, a més, tenint en compte aquestes altes temperatures, avui, recordo, s'esperen que les temperatures podrien arribar a superar els 36,6 graus. Així que atenció, busquem les ombres, busquem els refugis climàtics, que comptem aquí a Castelldefels amb 7 refugis climàtics, i protegim-nos de la calor també amb crema solar. Justament, ja enllaço també amb un altre dels temes de la setmana passada. Recordeu que parlàvem d'aquesta campanya per fomentar l'ús de la crema solar, la protecció solar, una campanya de l'Hospital de Viladecans. Vam poder parlar amb la cap del Servei de Dermatologia d'aquest hospital. Vam parlar també amb Voleibum, que participava a la campanya d'enguany. I tot això per informar-vos, perquè tingueu en compte d'aquest risc de calor intensa fins dimecres. I a més, avui, aquest mateix matí, fa una horeta, s'ha activat per part de Protecció Civil una prealerta preventiva per risc d'incendis forestals. De tot això hem parlat a la primera hora, hem connectat de fet també amb Protecció Civil, hem estat fent una primera entrevista d'aquí del Desperta. Fa pocs minuts parlàvem amb Joan Álvarez. I en aquesta segona hora, ja passem a mirar aquesta segona hora, on connectarem amb el Centre Cívic Vista Alegre, ja que a les 10 del matí té lloc la segona sessió, amb una sessió participativa amb la ciutadania, en el marc d'aquesta candidatura conjunta dels barris de Vista Alegre i Can Vinader, que es vol presentar a la subvenció Pla de Barris i Viles de la Generalitat. Hem enviat la unitat mòbil de la ràdio i en uns minuts connectarem amb la Patrícia Bazaga perquè ens expliqui i ens recordi tots els detalls entorn a aquesta candidatura i anirem fent seguiment fins que comenci a les 10 aquesta segona sessió participativa. Parlarem també amb l'àrea de participació ciutadana encarregada de dinamitzar i de co-crear aquest pla de barris. A més, recordem, avui és dilluns, a 9:45 del matí tenim habitualment la secció de programació dels centres cívics, del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, i com la unitat mòbil es desplaça al Centre Cívic Vista Alegre, farem aquesta secció amb la unitat mòbil i parlarem amb la Neus Fernández. Els dilluns, també habitualment, abans d'acomiadar-nos, fem la secció esportiva on repassem els resultats aconseguits pels equips de Castelldefels al llarg del cap de setmana. Hem de recordar que la temporada de partits ha finalitzat, per tant, avui tornarem a connectar amb el periodista Cristian Cano, ja que encara continua el seu programa Dilluns Esportiu, tornarà aquest vespre a les 9 a Ràdio Castelldefels, i ara ens centrarem en parlar del Mundial. Molt bé, i entremig de tot plegat, com sempre, anem repassant el seguit de notícies que ens configuren l'actualitat de Castelldefels. A la primera hora hem parlat també de l'àrea de salut, amb aquest tercer centre de la Muntanyeta, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, que encara a la recta final la Generalitat anunciava la setmana passada que podria entrar en servei a la tardor. Hem parlat també de la setmana commemorativa entorn al Dia Mundial de les Persones Refugiades, que va tenir lloc la setmana passada. També hem fet un repàs, hem parlat del manifest que tenia lloc el divendres a la plaça de l'Església i també hem parlat, com dèiem, de tot el dispositiu de seguretat de cara a demà i la revetlla de Sant Joan. Ara ens toca fer un repàs a l'agenda.
1: Castelldefels Desperta.

0: Efectivament, parlem d'agenda. Si posem la mirada a aquesta setmana, doncs ja, ja tots i totes sabem que demà tenim la revetlla de Sant Joan, però el que potser alguns de vosaltres encara no us heu assabentat és que el dijous torna la màgia a Castelldefels, perquè celebrarem la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica. Abans d'entrar als detalls sobre aquesta tercera edició, també hem de fer un recordatori de l'agenda del passat cap de setmana, ja que ahir teníem, amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convidava músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany la ciutat ha celebrat la setena edició de la Festa de la Música al carrer, una iniciativa que busca apropar les entitats musicals, grups i artistes locals a la ciutadania, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. Al llarg d'ahir, diumenge 21 de juny, més de 300 músics locals ens van oferir 65 propostes musicals a un total de 14 punts de la ciutat, entre actuacions fixes i també cercaviles. Es tractava d'un rècord de xifres en aquesta Festa de la Música al carrer, tal com ens assenyalava el regidor de Cultura, Cristian Undamal.
1: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també quatre entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Tretambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat, i musicals, molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes, la plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns, la plaça Joan 23, la platja, bueno, hi ha molt, un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Al llarg de la jornada d'ahir, als escenaris, 14 punts de la ciutat es van omplir de ritmes i melodies. Se'ns van oferir una experiència cultural única i inclusiva per a tots els públics. L'aire lliure es va convertir en el camp d'acció del talent local. Als carrers, les places, els parcs i els jardins també els músics es van oferir a tocar gratuïtament, i el públic va accedir lliurement a totes les actuacions. Recordem aquestes dades clau d'un rècord de participació en aquesta setena Festa de la Música al carrer, 300 músics que ens van oferir 65 propostes musicals a un total de 14 punts de la ciutat.
2: Castelldefels Desperta.

0: a peu de carrer.
1: Com us avançava durant la presentació de la primera hora, i ara també fa pocs minuts us recordava, que a les 10 del matí té lloc la segona sessió participativa del procés participatiu Pensem al Pla de Barris de Vistalegre i Can Vinader. Aquesta segona sessió té lloc al Centre Cívic Vistalegre i allà hem enviat a la unitat mòbil de la ràdio el tècnic Miguel Navarro i la periodista Patricia Bazaga. Ens atenen des d'allà per informar-nos sobre aquest acte d'agenda i com evoluciona aquest procés participatiu del Pla de Barris. Bon dia, Patricia.
2: Bon dia, Estefania. Doncs estem aquí al Centre Cívic Vistalegre, com comentes, en aquesta segona sessió que començarà avui a les 10. La primera va ser el passat dimecres 17 de juny i va acollir doncs, aquest treball participatiu que porta per títol Pensem al Pla de Barris de Vistalegre i també de Can Vinader. Les sessions on la ciutadania i l'Ajuntament debaten principals necessitats dels barris acaben avui el 22 de juny, en aquesta segona sessió. La sessió, la primera de totes, va consistir doncs, a debatre i reflexionar sobre les necessitats dels barris en matèria de transformació física i transformació ecològica. Són dos eixos principals sobre els que la subvenció del Pla de Barris i Viles la Generalitat pretén incidir en els barris que poden optar al programa. A la primera trobada va assistir la regidora de participació, la Mariana Ortega, també acompanyada de l'equip tècnic de l'Ajuntament de Castelldefels i de membres de l'equip redactor del projecte que van presentar les principals línies d'actuació i van facilitar les dinàmiques participatives. Unes sessions, recordem, on també hi assisteixen l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i veïns i veïnes del barri de Vistalegre i de Can Vinader. En relació doncs, a les principals necessitats i reivindicacions, estan enfocats doncs, a la transformació física dels barris, que va servir per detectar l'àmbit d'actuació d'aquest pla en el cas de Castelldefels, sobretot bueno, relacionat amb problemes de degradació urbana que impliquen problemes de mobilitat i accessibilitat, manca d'aparcament al barri, també el dèficit de conservació de l'habitatge i, per exemple, doncs, dèficit de serveis bàsics i equipaments. Pel que fa doncs, a la transició ecològica, es va fer una diagnosi on hi ha una manca de refugis climàtics al barri que puguin pal·liar l'alta exposició a temperatures extremes tant a l'espai públic com dins dels habitatges. I es va detectar també doncs, una manca d'espai verds que doni ombra i millor qualitat a l'aire. Per fer front a aquestes problemàtiques, l'Ajuntament proposa doncs, aquests dos aspectes, la transformació física i la transformació ecològica. Tot això comporta doncs, la reurbanització integral dels carrers de Vistalegre Can Vinader, fer un estudi de la instal·lació de les escales mecàniques també per salvar les fortes pendents i millorar la dotació d'aparcaments. Entre les actuacions que es faran doncs, o que està previst en el programa són ajudes per a instal·lació d'ascensors als edificis i rehabilitar façanes i cobertes. També pel que fa a la transformació física es parla d'instal·lació de plaques mecàniques en equipaments municipals i l'assessorament a famílies per millorar l'eficiència energètica a les seves llars. Pel que fa a la transició ecològica, el programa contempla la creació de refugis climàtics a places i cruïlles per donar ombra i aigua, també el disseny de camins escolars segurs per anar a peu o bicicleta, també entre altres punts la creació d'una zona verda al barri de Vistalegre on es preveu plantar 250 nous arbres.
1: Perfecte, Patricia. Doncs moltes gràcies per compartir-nos aquestes grans línies d'actuació que configuren la candidatura conjunta que s'està preparant entre els barris de Vistalegre i Can Vinader per presentar el projecte al Pla de Barris, aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres continuarem ara amb el Desperta i en uns minuts tornem a connectar amb vosaltres. Estarem fent seguiment també de cara a que a les 10 comença aquesta segona i darrera sessió participativa amb la ciutadania, ja al Centre Cívic Vistalegre. Gràcies, Patricia, i fins ara.
2: Gràcies, fins ara.

0: Després d'aquesta connexió a peu de carrer amb la unitat mòbil, aquesta connexió que ens ha apropat, recordem, aquesta segona sessió de treball, sessió participativa amb la ciutadania, que començarà a les 10 del matí al Centre Cívic Vista Alegre. Si ens esteu escoltant des dels barris de Vista Alegre, Can Vinader, us animem a apropar-vos per ajudar a configurar, per compartir també els vostres neguits, les vostres suggeriments que teniu per ajudar a configurar la candidatura que es presentarà en la subvenció del Pla de Barris Civils de la Generalitat. Doncs aquest és el primer acte, la primera activitat d'agenda que tenim aquesta setmana. A les 10 comença aquesta sessió de treball. Recordem que l'altre acte d'agenda que tindrem aquesta tarda és la cluenda del curs de l'Associació de Gent Gran de Castelldefels. Això serà a les 5 al Centre Cívic Frederic Mompou. Demà tenim la revetlla i estàvem parlant també, us he avançat mínimament el titular abans de fer aquesta unitat mòbil, que el dijous torna la màgia a Castelldefels, torna l'il·lusionisme i la prestidigitació. Cada vegada que dic aquesta paraula la dic així poc a poquet per no liar-me. I doncs, a tot això ens arribarà del 25 al 28 de juny a la ciutat, aquesta tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica, després de l'èxit dels 2 anys anteriors. Escoltem ara l'Anaí Trèbol, directora artística del Festival de Màgia, que ens explica el programa i com serà la inauguració.
1: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la Gala Internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mig adoptat, que ens va costar molt perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque, que això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al Formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar l'emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer viral i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, des d'aquest dijous i fins al diumenge 28 de juny, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emocions i moments inoblidables que faran volar la imaginació no només dels més petits, també de les persones més grans, de les persones adultes. I diumenge 28 de juny, la plaça de les Palmeres acollirà la gala de cluenda del festival.
1: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
2: bueno,
1: tots.
2: Bueno, Maglari, impressionant.
1: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim a l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot. A la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda fent una actuació increïble que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha alguns que requereixen de reserva d'entrada prèvia o invitació, i també en el cas dels tallers s'ha de tenir en compte que hi ha venda d'entrades en alguns, com la Gran Gala Internacional o el Sopar Màgic amb les Estrelles. Aquesta reserva de places i la venda d'entrades està oberta a través de la web entrapolis.com. A més d'això, en el marc d'aquest tercer Festival Internacional de Màgia, Castelldefels Màgica, diverses guingueres xiringuetes i restaurants de la platja acolliran aquests 4 dies del festival espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els llocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme.
2: Castelldefels Desperta.

0: I és moment de la nostra secció d'activitats, la secció on parlem amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, i ens avança el que està per arribar, els tallers que preparen per aquesta setmana i que, a més, ara hem de tenir la mirada al mes de juliol, que la setmana passada la Neus ja ens avançava que també estàvem preparant un munt de propostes. Avui, això sí, la secció ens arriba de manera diferent, ja que si ens acompanyeu des de fa ja una estoneta, hem fet una primera connexió amb la unitat mòbil, precisament al Centre Cívic Vista Alegre, perquè a les 10 té lloc una segona sessió participativa en el marc d'aquesta candidatura conjunta que s'està treballant pels barris de Can Vinader i Vista Alegre. I com a la ràdio està allà mateix, al Centre Cívic Vista Alegre, fem aquesta secció amb la unitat mòbil. Parlarem ara amb la Neus i també tenim allà la companya Patricia Bazaga. Bon dia a les dues.
1: Bon dia, Estefania. Ens tornem a saludar.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs, com comentes, estem aquí amb la Neus, la coordinadora de centres cívics. Què ens pots explicar, què ens espera doncs, aquest mes de juliol, no? I d'agost aquí al Centre Cívic Vista Alegre?
2: Doncs mira, comencem per aquesta setmana, que és l'última de juny, i tenim dues activitats molt relacionades amb la Setmana de l'Orgull. Tenim una activitat encaminada cap a infants, que és la samarreta tie-dye, que és aquestes samarretes estampades de colors molt divertides, que la farem el dijous dia 25 a les 5:30 aquí a Vista Alegre, amb tots aquells infants que es vulguin apropar, i el que sí que han de portar és una samarreta blanca, i aquí els esperarem. L'altra activitat és encaminada per adults, que és un taller de tote bags, que es diu Tote Bags Rainbow, que es tracta d'estampar i brodar una tote bag, una bossa de roba, que serà el divendres 26 a les 6 de la tarda a Espai del Mar.
1: De les tote bags, és una sessió continuada o en el mateix dia es fan aquesta tote bag? Ho dic perquè em sona, vull dir, sembla que té molt d'èxit, no? Em sona aquesta activitat que s'ha fet més d'un cop.
2: Sí, aquest últim curs n'hem fet diverses amb diferents estils. Hem fet una de diversos brodats perquè la gent comenci a saber doncs, a brodar diferents tècniques. Hem fet una d'estampació per infants i ara en fem una de brodat i estampació per adults. És una sola sessió de 2 hores i jo crec que donarà temps a tot.
1: Molt bé, perfecte. I què més tenim a la programació?
2: Va, doncs ja comencem amb el juliol, ja sabeu vosaltres on serem estar quiets. El juliol comencem amb Vista Alegre i les activitats per adults seran el dia 9 i el dia 23 de juliol tindrem un bingo musical amb els companys de Diviértete, que ens dinamitzen tot el bingo. Serà de 6 a 9 i convidem a totes les persones que avui ja n'hem fet uns quants, funcionen superbé i la gent s'ho passa realment bastant, bastant bé. Després tindrem un taller de postals de viatge amb scrap. L'scrap és una tècnica d'anar enganxant coses, doncs, tipus de paper, tipus de roba, i volem fer doncs, postals de viatge perquè la gent, si vol, se la pugui enduir, enviar als seus coneguts. Serà el dilluns dia 13 de juliol a les 6 de la tarda. També tindrem unes fundes pel ventall, per no tenir el ventall perdut per la bossa o per la motxilla. Unes fundes de ganxet amb diferents decoracions que ens han demanat algunes persones tornar a fer coses de ganxet i hem pensat que ara a l'estiu doncs, podíem tirar per aquí. I per acabar els tallers per adults farem un taller de sabons artesanals que serà el dia 24 de juliol a les 6 de la tarda. Doncs això, doncs, fer diferents sabons amb diferents aromes, diferents tamanys i textures. I a veure, aquest és nou, no l'hem fet mai, a veure com funciona. I després tenim diferents tallers per infants. Tenim un taller de cuina divertida que serà tots els dimecres del mes de juliol pel matí, de 10:30 a 12:30. Doncs cada dia farem alguna cosa, alguna recepta divertida, d'estiu, fresca, saludable. Perquè els infants puguin experimentar doncs, quan és cuinar sense que hi hagi un pare, una mare, una iaia darrere. No? Després tenim un altre taller, tots els dimarts, que és el cos i moviment, que són diferents tècniques de moviment, de ball, de dansa, de teatre, doncs, perquè es mantinguin actius i descobreixin noves experiències. I també tindrem un taller de cuina per joves, aquest sí que està dirigit a joves, a infants de 12 a 16 anys, un dia en concret, que és el 10 de juliol, i la idea és que vinguin amb les seves carmanyoles, amb els seus tàpers, cuinin durant el matí a partir de les 11, cuinin durant el matí tot un receptari que hem treballat amb les companyes de salut i després s'enduguin a casa el dinar fet per la família. I per acabar els tallers infantils de Vista Alegre tenim un taller d'argila, de fang, per infants de 6 a 12 anys, que serà el dia 10 de juliol, el dia 20 de juliol, perdoneu, de 5:30 a 7:30. I això és tot Vista Alegre.
1: Déu-n'hi-do, està bastant divers i, no? I tot també molt relacionat amb les manualitats. Estefania, què et sembla a tu, si ens vols a comentar alguna cosa?
0: Doncs em sembla una programació fantàstica, Neus, que tenim per aquesta setmana entorn al Pride i ja també ens avances tot el que tenim que ens arribarà al mes de juliol. Jo, per acabar, també volia fer un recordatori perquè precisament estem amb l'alerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Des de l'Ajuntament i des d'aquí, des de la ràdio, també ja hem anat informant i recordant que Castelldefels compta amb 7 refugis climàtics i precisament el Centre Cívic Vista Alegre, on esteu ara, és un d'aquests refugis, no, Neus?
2: Sí, sí. Durant tot el mes de juliol està obert a l'horari normal, de 10 a 2 i de 4 a 8, per totes aquelles persones que es vulguin apropar, que necessitin descansar una mica d'aire fresc, inclús aigua, doncs aquí estem oberts. I durant el mes d'agost també estarem unes hores al dia oberts, no hi haurà activitats dinamitzades, però sí que estarà obert perquè la gent s'hi pugui acostar i refugiar-se, mai millor dit, una estoneta. Mm-hmm.
0: Perfecte, doncs Neus, moltes gràcies per aquesta nova secció de programació del Centre Cívic de Vista Alegre. La unitat mòbil de la ràdio continuarà ja perquè estem pendents també d'aquesta sessió que començarà a les 10 amb motiu de la candidatura conjunta del Pla de Barris, però nosaltres sí que ara ja ens acomiadem, Neus, fins al dilluns de la setmana vinent, on seguirem fent aquest repàs a la programació que prepareu amb tant d'amor des del Centre Cívic Vista Alegre i a l'Espai del Mar per oferir tot aquest conjunt d'activitats. Gràcies, Neus, molt bon dia i gràcies també Patricia per la connexió.
2: Gràcies, bon dia.
1: Gràcies.
3: L'agenda als centres cívics.

0: Seguim parlant d'agenda de propostes que podem gaudir al llarg d'aquesta setmana, ja que el passat divendres s'inaugurava una nova mostra, una exposició a la Sala Margarida Xirgut de la Biblioteca. Estem parlant de la mostra col·lectiva de 24 artistes sota el títol Entre dos aguas. Es tracta d'una selecció de treballs de l'alumnat d'Iwona Flastinska, de la Quarta Paret. La setmana passada vam tenir l'ocasió de parlar amb l'Iwona i ens explicava aquí a Ràdio Castelldefels el motiu d'aquest títol, aquest Entre dos aguas.
1: Entre dos aguas quiere decir que es como navegando entre dos cosas, siempre una incertidumbre, una indecisión. Y esto tiene que ver mucho con el proceso creativo. La gente que empieza a pintar, para empezar, tienen que elegir un tema. Después viene elegir la técnica. Y después el proceso mismo es cada dos por tres tomar unas decisiones. Y además, entre dos aguas también puede tener sentido más profundo, que ¿quién de nosotros no estaba en algún momento entre dos aguas?
0: Com ens explica Iwona Flastinska, Entre dos aguas és una exposició col·lectiva de pintura que reuneix l'obra de 24 artistes entorn de la idea del trànsit, la trobada i la transformació a través de mirades diverses i llenguatges pictòrics personals. Les obres conviden a l'espectador a habitar aquest espai ambigu on res no és definit i tot està en transformació, on conviuen la memòria i el canvi, allò íntim i allò també col·lectiu, la calma i la tensió. Les obres dialoguen entre si, com corrents que es creuen, generant un recorregut visual que convida l'espectador a aturar-se, observar i reconèixer-se en aquest espai suspès entre dues aigües. La professora de la Quarta Paret ens explicava també la setmana passada quines són el conjunt de tècniques pictòriques que s'han emprat en aquestes pintures.
1: Este año es excepcional porque este año hay un montón de técnicas, como nunca. La gente se ha lanzado bastante, entonces yo creo que de técnicas hay de todo, desde el dibujo, por pastel seco, acuarela, óleo, acrílico, hay de todo. Es muy buena, de veras muy buena calidad de la obra. Hemos trabajado un montón, muchas ilusiones detrás. Y cada uno con un lenguaje pictórico muy diferente, porque somos muy distintos todos. Entonces, claro, no se puede comparar uno con otro. Sin embargo, cuando uno observa, hay un diálogo entre las obras. Será muy bonito.
0: Aquesta mostra es pot visitar des del passat divendres, quan tenia lloc a la tarda la inauguració, i fins a l'11 de juliol, en l'horari habitual de la biblioteca. L'entrada és totalment gratuïta i les visites, ja sabeu, són a la Sala Margarida Xirgú de la nostra biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'exposició ens proposa una reflexió oberta sobre els límits, les fronteres i les múltiples formes de viure el temps de transició.
1: En el arte es una cosa tan curiosa que nunca hay final. Entonces, que uno que toca una técnica descubre la otra, los temas, hay una infinidad de temas que se puede tocar. Uno que igual se especializa en figura humana y se pasa al paisaje ve que es tan diferente, que es otra cosa totalmente. Otro que le gusta bodegón o... Mira, hay tantas posibilidades que la verdad que... Para mucho tiempo.
0: Doncs ja sabeu, si us interessa veure aquesta mostra col·lectiva de 24 artistes a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, ja està oberta en l'horari habitual de la biblioteca, amb entrada totalment gratuïta, i fins a l'11 de juliol la tindrem aquí a la biblioteca.
2: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.

0: peu de carrer.
1: Ja només queden 15 minuts perquè comenci aquesta segona sessió participativa del Centre Cívic Vista Alegre, entorn al Pla de Barris, i tornem a connectar amb la Patricia Bazaga, que la tenim allà informant-nos. Bon dia, Patricia, de nou.
2: Bon dia, Estefania. Doncs estem a 15 minuts a començar aquesta segona sessió del Pla de Barris, unes sessions on la ciutadania i l'Ajuntament debaten les principals necessitats dels barris. I tenim amb nosaltres, per una part, en representació de l'Ajuntament, l'Àngela Rubí, la cap de participació, i també tenim doncs, a la Sara Sagarra, que és tècnica de participació, i en representació una mica doncs, del col·lectiu veïnal i també en especial de la Fundació José Miguel Catalán, tenim el Julián González, que us saluden.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
2: Comencem per l'Àngela. Volia preguntar doncs, si ens pots explicar una mica l'eix d'aquesta sessió.
3: Sí, bon dia. Doncs aquest eix és el sociocomunitari, per tant, totes les propostes van encaminades a teixir comunitat, als vincles, a la reducció de les desigualtats, a tot allò transversal que ens caracteritza com a ésser humà i, per tant, en el sistema de la socialització. I aquí parlem de tot allò que té a veure amb l'esport, amb la salut, amb la convivència, amb la cultura, amb les festes, amb tot allò que és finalista i, per tant, que generem des del grup de persones. No? I és, per nosaltres és el punt, l'eix que travessa tot el Pla de Barris, perquè al final tot l'urbanisme s'adreça precisament a millorar la qualitat de vida del veïnat. No? Llavors hem d'acabar de configurar aquests sistemes amb totes les actuacions.
2: I pel que fa al tipus de dinàmiques, no sé si la Sara o l'Àngela ens podeu explicar una mica més.
4: Sí, bon dia. Bueno, en aquesta sessió està convidat. Per començar, és una sessió que barreja diferents perfils. És una sessió on hem convidat a veïnat, hem convidat a l'entitat de veïns, que com sabeu és el nostre partner en aquest projecte, i també estan convidats tècnics i tècniques de l'Ajuntament, així com referents d'entitats, com és el cas del Julián, de tal manera que puguem tenir un debat ric des de diferents visions, no? Des de les persones que viuen en el propi barri, que tenen i que pateixen algunes d'aquestes desigualtats, i també tenir a l'alçada d'aquesta ciutadania els tècnics, tècniques i referents, com per exemple referents als centres de salut, referents als centres educatius o persones, presidències d'entitats, com és el cas del Julián, perquè si aquest Pla de Barris tira endavant, és un pla que per la seva estructura necessita que col·laborem entre tots els diferents agents, i llavors havíem de començar també d'aquesta manera. Llavors avui presentarem aquest eix que estructura la sessió d'avui, com deia l'Àngela, i després començarem a treballar en tres taules de treball, i a cada taula treballarem els subeixos que hi ha dins aquest eix. No? Aquests subeixos són, per una banda, com comentaven, la convivència i la reducció de les desigualtats. Parlarem de gènere i igualtat de tracte, de salut i esports, d'educació, cultura i llengua i, per últim, d'economia i treball.
2: Parlem de participació en diferents actors. Teniu comptabilitzat quantes persones van venir a l'última sessió?
4: Sí, la darrera sessió es van apropar a la sessió al voltant d'uns 15 veïns i

0: veïnes. El que és més interessant és el perfil de persones que van venir. És un perfil molt diferent perquè a l'altra sessió no havíem convidat a tècnics i a tècniques que vinguessin a col·laborar, sinó només veïnat. I van venir perfils molt diferents, no? Senyores d'una edat més avançada que viuen al barri i tenen necessitats de mobilitat. Van venir també un perfil de veïns del barri de Can Vinader. Es van apropar aquí també algunes referents d'entitats que fan servir el centre cívic, no? O que també coneixen el barri de prop. I eren això, perfils molt diferenciats. Hi havia persones de 25 anys i persones de 75. No? Llavors el debat va ser molt interessant, molt ric, i també per nosaltres és molt important posar-nos a peu de carrer i de les necessitats i del llenguatge i la comunicació amb aquestes persones, que és amb qui hem de col·laborar.
1: Totalment d'acord. I a la sessió d'avui, del 22 de juny, teniu alguna previsió de quanta gent pot participar?
0: Bueno, tenim una previsió inicial, en tant que aquesta vegada, com us comentava, hem convidat a tècnics i a tècniques, tenim al voltant d'unes 23-24 persones confirmades, sense comptar veïnat i sense comptar entitats. Per tant, comptem que hi vindrà més gent. Però bueno, la participació té aquest element de sorpresa i de confiança, eh? Vull dir que s'ha de tenir, i de vegades et sorprèn, de vegades la gent no assisteix i s'han de fer lectures també complicades, vull dir, no sabem mai què passa quan és un dilluns al matí, un dilluns a la tarda, un cap de setmana. De vegades encertes per una banda i falles per l'altra, i ja té això. Vull dir que no és directament símptoma de que alguna cosa vagi malament, no? Sinó que potser a vegades coincideix amb altres coses.
2: També s'ha de tenir en compte que la gent percep molt, molt fàcilment el que és una millora a l'espai públic, de l'urbanisme, de millorar una vorera, una zona d'ombra, un parc, tot això que és tàctil, no? Que és concret, però és més difícil d'entendre què és un pla de convivència, un pla integral de salut, un pla d'esports, tot això, si no ho concretem i ho baixem una miqueta, no? En què es materialitzarà, doncs a la gent és normal que els costi una mica de saber quina és la seva aportació. I per tant, d'aquí l'importància de convidar tots aquells agents sociocomunitaris que tenim en el barri, en la ciutat, i que tenen algun tipus de vinculació en aquest cas amb Vista Alegre. No? Bueno, el que diu la Sara serà una sorpresa, però l'optimisme el predomina aquí en l'apartament.
1: I parlant d'aportacions, tenim el veí d'aquí de Castelldefels, el Julián González, que representa, és el president de la Fundació José Miguel Catalán. Ens podries explicar una mica què feu a la vostra fundació i quines aportacions voleu fer?
3: Molt bé, muchas gracias. Bueno, en principio nosotros somos la Fundación José Miguel Catalán, es una fundación prácticamente de la ciudad de aquí de Castelldefels, cuyos objetivos, los que perseguimos y que estamos ahí en el día a día, trabajamos proyectos con el tema de la movilidad reducida, trabajamos el tema de la desigualdad, ya que somos una fundación que aunque seamos municipalistas tenemos un reconocimiento a nivel europeo, y hemos puesto en marcha proyectos de la figura de la gente de igualdad y colaboramos con las diferentes entidades de aquí de Castelldefels, desde la Asociación de la Gent Gran y Cáritas, Imperfe, somos colaboradores, y lo que pretendemos es que venimos hoy con una mochila de ideas que creo que van a ser bastante interesantes, y lo que queremos es aportar y enriquecer el barrio y darle más vida de la que tenemos.
1: Moltes gràcies, Estefania, que t'estàs escoltant. Tens alguna pregunta per alguns dels convidats que tenim aquí que estan participant?
4: Jo crec que el que ens queda per repassar és que justament avui és la segona i darrera sessió de treball participatiu. La primera tenia lloc la setmana passada i ara en pocs minuts començarà aquesta segona, que ja ens heu explicat. I quines vies queden a partir d'ara perquè la ciutadania continuï fent les seves propostes? Encara tenim marge?
0: Tenim una miqueta de marge, perquè un dels elements que caracteritza aquest moment que estem vivint és que hem de tancar per poder reflexionar, mirar la viabilitat de les propostes i tenir-ho tot preparat per mitjans de juliol. I tot això ho fem de la mà d'una consultora que també necessita un temps per poder veure com encaixa les peces, perquè com sabeu i hem explicat en més d'una ocasió, el Pla de Barris és una subvenció molt específica, estructurada amb calaixos molt tancats i amb un equilibri d'actuacions, és a dir, tots els tres eixos tenen el mateix nombre d'actuacions, llavors totes les coses s'han d'anar encaixant. Si això li sumes que aquesta setmana és la setmana de Sant Joan i que hi ha un dia i mig que perdem pel camí, la realitat és que fins demà, dia 23 a les 12, les persones que vulguin poden seguir participant a través de la nostra plataforma de la plataforma 311 de Castelldefels i a partir d'allà tancarem. Hem deixat de marge, vam començar el dia 5 de juny, per tant hem tingut gairebé doncs, un mes per poder participar a la plataforma i en algun moment havíem de tancar i ja ha arribat el moment.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació, que vagi molt bé aquesta sessió que esteu a punt d'encetar i ja continuarem fent seguiment també quan tingueu més definida aquesta candidatura que ens recordaves que heu de presentar màxim el 17 de juliol. Així que moltes gràcies, que vagi molt bé, gràcies a tots tres que heu participat ara en aquesta entrevista i gràcies Patrícia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A vosaltres, gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies, retornem la connexió.
5: Castelldefels Desperta.

0: I a 5 minuts d'acabar aquest Castelldefels Desperta, aprofitem també per recordar un nou pla de xoc que està preparant l'Ajuntament de Castelldefels, que el posarà en marxa aquest estiu i està vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir a fer aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa també des de l'àrea de participació ciutadana, amb qui acabem de parlar, i es planteja com una actuació específica per a les festes, on s'informarà sobre els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies. Així ens ho explicava la setmana passada la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
1: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el plan de shock, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas de los, bueno, las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de a lo mejor que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.
0: En concret, aquest pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions, que serà atesa per persones joves i formades per desenvolupar una tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals informaran sobre els riscos associats al consum d'alcohol i altres substàncies.
1: Evidentment, serà un espai segur per a tot el món. El consum d'alcohol i d'altres substàncies, pues, nosaltres expliquem. Bueno, es la carpa, el plan de shock, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica, es decir, los problemas que puedes tener, las consecuencias que puedes tener, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y después, pues están también vigilantes, ¿no?, de que la fiesta se vaya desarrollando dentro de los límites normales.
0: L'objectiu és que les festes es desenvolupin dins d'un marc segur per a tothom. Aquests equips estaran pendents del desenvolupament de la celebració per contribuir a mantenir-la dins d'uns límits morals, dins d'uns límits normals i morals també, i afavorir un ambient segur i responsable.

0: I amb aquesta darrera notícia és moment d'acomiadar-nos. Fins demà, tornarem a estar aquí de 8 a 10 del matí fent-vos companyia i informant-vos de tots els temes, els titulars que marquen l'actualitat local, també a través d'entrevistes i de seccions com la d'avui, que estava entorn a la programació dels centres cívics. Hem concretat tota aquesta programació que està per arribar al centre cívic Vista Alegre i hem fet aquest repàs també a l'agenda d'avui amb aquest primer esdeveniment, aquesta primera sessió participativa a les 10 del matí en aquest centre cívic de Vista Alegre entorn al pla de barris. Això ho hem fet amb la unitat mòbil que s'ha desplaçat cap allà. I a la primera hora hem fet una entrevista amb Protecció Civil Castelldefels, amb el tècnic Joan Álvarez, entorn a aquesta alerta activa al llarg del dia d'avui fins dimecres per la calor intensa. I a primera hora també ens anunciaven una prealerta preventiva de risc d'incendis forestals. A tot això ho hem abordat a la primera hora. I ja podeu recuperar tota la informació d'aquest programa a castelldefels.org. Nosaltres, el Gerard Carreras, al control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, ens acompanyem. Ens acomiadem fins demà al matí. A les 8 de nou estarem aquí en directe informant de tot allò que cal conèixer de la nostra ciutat. Que tingueu molt bon dilluns.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: El Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern dels jutges, decideix a aquesta hora si expedienta el jutge Peinado en concret per les insinuacions a l'hora de fixar mesures cautelars per Begoña Gómez, apuntant que la policia espanyola podria ajudar a fugir la parella de Pedro Sánchez. El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. L'alcalde de Manchester té el suport majoritari de les bases per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. Segueixen els desnonaments al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Després de 3 casos de divendres, avui se n'executen 4 més, tots amb menors implicats. Els afectats denuncien que no tenen alternativa habitacional. I avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. I a Ponent, l'arribada d'aquesta onada de calor en plena temporada de sega i de la fruita, l'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball comprovi que es compleixi, que els horaris de collita s'adapten en funció de les temperatures i que es garanteixin aigua, gorres i zones d'ombra als treballadors. La patronal de l'oci nocturn reclama que s'actuï de forma urgent contra els nous hàbits de diversió, com els vesprejos o les festes amb discjòqueis i barres en restaurants, masies, equipaments esportius, entre altres. Ho considera competència deslleial i argumenta que no han de complir una normativa tan restrictiva. Altafulla, el Tarragonès, intensifica el control de la brossa. Aquest estiu, coincidint amb la temporada turística, es planteja imposar multes de fins a 6.000 euros si detecta casos d'incivisme. I amb aquest objectiu ha reforçat el servei de vigilància a les zones de més afluència. Torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrenes a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Esports.
2: El blaugrana Lamine Yamal estrena la seva primera titularitat amb la selecció espanyola en aquest Mundial, marcant el primer gol del 4-0 davant l'Aràbia Saudita. Mentrestant, Cap Verd torna a donar la sorpresa i empat a 2 davant l'Uruguai aquesta matinada. La final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. Aquest vespre a les 8 es disputarà el tercer partit d'una final, ara mateix empatada a 1. I Marc Márquez se situa només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
0: Aquí al temps, les temperatures tocaran sostre. Avui moltes poblacions d'interior arribaran als 40 graus en el pic de l'onada de calor. Tarda variable al Pirineu i Prepirineu, nord de Catalunya, de la Catalunya central, amb ruixats i alguna tempesta amb ventades.
1: 3CAT Info.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb els titulars destacats a aquesta hora. Alerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Aquest dilluns 22 de juny es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors a 36,6 graus entre les 8 d'aquest matí i fins les 8 del vespre. A més, des de Protecció Civil també s'ha activat una prealerta preventiva per risc elevat d'incendi forestal. Castelldefels ha activat el nivell 2 del Pla Alfa de Protecció Civil per risc d'incendis per aquest dilluns 22 de juny. L'Ajuntament demana no fer activitats a la franja forestal i zones boscoses davant del gran risc que es produeixi un incendi per la situació climatològica. I des de l'àrea d'esports, Fem Esport als Barris tanca una temporada de rècord. La plaça de l'Església acollia el passat dijous a la tarda la festa de cloenda de la segona temporada d'aquest programa Fem Esport als Barris, una iniciativa gratuïta que s'ha consolidat com una eina de promoció de la salut, l'activitat física i la cohesió social a Castelldefels. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara.
3: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Atención amantes de la magia.
9: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
10: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
9: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
10: No te lo puedes perder.
3: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
11: Castelldefels, així som.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí i ara comença Castelldefels. Així som. Parlarem del tema del dia d'avui, dilluns esportiu, que arribarà a les 9 del vespre, i en parlarem dels aspectes més destacats, en aquest cas del Mundial, ja que els clubs de la ciutat ja han acabat la temporada. Ho farem, com sempre, amb el Cristian Canó. Recordarem que és aquesta escola del bosc, aquesta iniciativa que s'ha posat en marxa des de l'Associació de Veïns de Vistalegre, que busca que els infants del barri i d'altres barris de la ciutat també, doncs, tinguin contacte amb la natura. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç de proximitat i recordarem l'exposició que en aquests moments s'està duent a terme a l'espai Margarida Xirgo, diversos estils de l'alumnat de pintura de la quarta paret, dirigits per la pintora Iwona Flacinska. La Sofia Hernández ens parlarà dels temes més destacats del Pride aquest any. I amb l'espai polític que tindrem com cada dilluns a Son Castelldefels, en aquest cas a la regidora d'Esports i també de Salut, Paquita Cruz. Comencem, welcome!

0: al programa del dia.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
3: Doncs saludem al coordinador del dilluns esportiu, a Cristian Cano. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, Anna. Molt bon dia. Què tal?
3: Què oferirà el programa avui a les 9?
4: Doncs bé, ja un cop tenim ja la temporada finalitzada, aquest curs 2025-2026. Els equips encara no estan de vacances perquè tenen planificació de cara a la pròxima temporada, però ja sí que sí, cada cop, no? Doncs tenen en l'horitzó fer una petita pausa fins al pròxim curs. I precisament aquesta tarda nit, el dilluns esportiu, doncs farem repàs del que han sigut aquests mesos en l'esport local. Ens centrarem principalment en dos equips molt destacats, fent un anàlisi del que ha sigut la seva temporada en clau futbol i també en vol. I és que parlarem sobre la Unió Esportiva Castelldefels i el seu curs a la Lliga Elit, i també sobre l'Esportiu Castelldefels i la seva exitosa temporada amb aquest doble ascens a Lliga Argent. També escoltarem a diferents protagonistes, tindrem convidats d'autèntic luxe al partir doncs, de les 9. Parlarem amb Jordi Zorrilla, president del Castelldefels, per conèixer una mica les seves impressions d'aquesta temporada i també parlar sobre el moment del club, també sobre raons, no?, com els diferents canvis a la banqueta al llarg d'aquestes últimes dues temporades, i és que el Castelldefels ja suma 5 entrenadors els últims 24 mesos, i també parlarem amb el president, en aquest cas, de l'Esportiu Castelldefels d'handbol. Parlarem amb el Sebastián Molina, una xerrada, una conversació molt interessant amb el Sebas, també per repassar segurament un dels millors moments de la història del nostre equip d'handbol.
3: Mentrestant, Cristian, al Mundial, on Espanya guanyava per golejada a Aràbia Saudí, no?
4: Sí, ahir golejada de la selecció espanyola per 4-0 contra una Aràbia Saudita, doncs bé, un rival, des del meu punt de vista, fluix, realment fluix. M'esperava un partit més competitiu de l'equip rival, però bé, també cal dir que Espanya va millorar molt en pilotes, va notar molt el retorn de Lamine Yamal, tot i que jo el vaig notar el 40%, no?, perquè sobretot en les arrencades, no?, doncs segurament no posava tota la carne, no?, en el asador, per dir-ho d'alguna manera, i sí, victòria molt clara d'Espanya, que té a tocar pràcticament el lideratge després de l'empat de l'Uruguai aquesta nit contra Cabo Verde. O sigui que, de moment, té molt bona pinta aquesta primera fase per la selecció de Luis de la Fuente.
3: Quin serà la pròxima trobada d'Espanya? Amb qui?
4: Doncs bé, en principi seria la nit del dissabte al diumenge, a les dues, contra Uruguai. Últim partit, a Espanya li valdria l'empat per ser campiona del grup i d'aquesta manera doncs no trobar-se, no?, amb l'Argentina a la següent ronda, i en cas del que passi el partit, perquè Uruguai també es juga la vida, necessita guanyar, doncs veurem l'altre partit entre l'Aràbia Saudita i Cabo Verde, no?, perquè segurament el que guanyi tindria moltes papeletes també per classificar-se i estar a la següent ronda. O sigui que, de moment, té molt bona pinta el Mundial per Espanya. En cas de ser líder, a més, tindria un camí amb respecte de la resta de seleccions, no?, doncs bastant assequible fins les semifinals. No diré que és una autopista, però sí que tindria un camí bastant assequible. O sigui que, bueno, de moment té molt, molt bona pinta aquest Mundial 26 per la Roja.
3: Doncs si l'enfronta a Uruguai serà i a les 2 de la matinada dissabte, no?
4: Exacte, de la nit de dissabte a diumenge.
3: Diumenge.
4: Exacte.
3: Pues segurament sí, a les 2. Serà un partit molt seguit per l'afició de Castelldefels, vist la ciutadania que hi ha aquí que segueix a Uruguai i la gent que segueix a la selecció espanyola, segur.
4: Bueno, i és que tenim molta multi... Som una ciutat multicultural, Anna, tenim
3: Exacte.
4: De tot, no?
3: Gent, sí, sí.
4: Molts veïns argentins, entre els que jo també m'afegeixo, no? com hispano-argentí, molta gent brasileña, no? Brasileña, m'estic recordant de Luis Felipe, no? del futsal Castelldefels, o Joaco, no? Que representa a la selecció brasileña a l'hoquei herba, o sigui que sí, una mica de tot. No està sent un bon mundial per a les seleccions sud-americanes, he de dir, però bueno, això no és com comença, no? sinó com acaba.
3: Molt bé, continuarem seguint. I, per suposat, aquestes darreres actualitats de l'esport local, aquesta nit a les 9, amb els protagonistes que has esmentat, de diferents disciplines, doncs que toca fer balanç ara del que ha estat aquest curs.
4: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres, companys, i res, aquesta nit, a partir de les 9, doncs anirem amb el Dilluns Esportiu amb protagonistes.
3: Exactament. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano, Dilluns Esportiu, avui a les 9. Que vagi molt bé, bona setmana.
4: Una abraçada ben forta.
3: I bona revetlla, igualment.
4: Igualment.
1: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns Esportiu.
0: El programa del dia.
5: Atención amantes de la magia.
6: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
5: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
6: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
5: No te lo puedes perder.
7: Castelldefels, així som.

0: Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut. Starmer va arribar al poder el 2024 i va liderar el primer govern laborista en 14 anys. La seva dimissió coincideix amb el desè aniversari del referèndum del Brexit. El Consell General del Poder Judicial situa a un pas de l'expedient el jutge Peinado per haver insinuat que els escortes de Begoña Gómez li podrien facilitar fugir de la justícia. Peinado ha citat per dimecres a la tarda la parella de Pedro Sánchez perquè lliuri el passaport. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en la segona volta. 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. Avui, la primera onada de calor de l'estiu arribarà als seus valors màxims, tot i que es mantindrà encara alguns dies més. A les portes de la celebració de la Revetlla de Sant Joan, més de 300 municipis d'arreu del país es troben en risc molt alt d'incendi. Segueixen els desnonaments al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Després dels 3 casos de divendres, avui se n'executen 4 més, tots amb menors implicats. Els afectats denuncien que no tenen alternativa habitacional. La terapeuta familiar i les dues filles d'Isaac Andí que estan entre els primers testimonis citats la setmana que ve per la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. El fill de la víctima, Jonathan Andí, està investigat per un delicte d'homicidi i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La policia local de Platja d'Aro, el Baix Empordà, detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats del municipi. Són lladres multireincidents que sovint actuen sota demanda de determinats productes. I torna l'emblemàtica sèrie Spitting Image, una producció bàsicament de sàtira política nascuda fa més de 40 anys a la Gran Bretanya i protagonitzada per titelles de personatges populars. Entre les estrelles a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de The Bear i la tercera de La Casa del Dragón.
1: Esports. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb la disputa del tercer partit entre el Barça i el València. De moment, la final està empatada a una victòria. La selecció espanyola de futbol se situa líder del seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita i de l'empat a 2 d'aquesta matinada de l'Uruguai amb Cap Verd, que ha donat la sorpresa una altra vegada. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1, Egipte 3. I avui és el torn per l'Argentina, que jugarà el seu segon partit d'aquest Mundial davant Àustria. França, més tard, s'enfrontarà a l'Iraq.
0: I pel que fa al temps, les temperatures tocaran sostre avui. Moltes poblacions d'interior arribaran als 40 graus en el pic de l'onada de calor. Tarda variable al Pirineu i Prepirineu, nord de la Catalunya central, amb ruixats i alguna tempesta amb ventades.
2: Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa més pròxima. Les obres del tercer centre de salut de la Muntanyeta encaren la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta a la tardor. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública a la ciutat. Més de 300 músics han omplert els carrers de la ciutat en el marc de la Festa de la Música al Carrer. La cita va tenir lloc ahir diumenge 21 de juny i ha portat a la ciutat 65 propostes musicals repartides a 14 espais entre actuacions fixes i cercaviles. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat a partir d'aquest dijous 25 de juny i fins al diumenge 28 de juny. Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inoblidables que faran volar la imaginació de grans i petits amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa en aquest Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Joana, què fa la teva filla? Va ser el seu aniversari fa poc, oi?
2: Sí, acaba de fer 2 anys i està aprenent a parlar. No calla ni sota l'aigua.
1: Esclar, per l'edat que té ja és això. A mi no em sorprèn que no calli. Vols dir que no li ve de família?
0: A Punt de Sal. En català, el verb callar, en el sentit de no parlar, no dir res, no porta pronom. Per tant, no direm aquesta nena no hi ha manera que es calli, sinó aquesta nena no hi ha manera que calli. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
4: Ha sido una mañana inolvidable.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12. Dimiteix Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut. Starmer va arribar al poder el 2024 i va liderar el primer govern laborista en 14 anys. La seva dimissió coincideix amb el desè aniversari del referèndum del Brexit. El Consell General del Poder Judicial estudia si sanciona el jutge Peinado per haver insinuat que els escortes de Begoña Gómez li podrien haver facilitat fugir de la justícia. Peinado ha citat per dimecres a la tarda la parella de Pedro Sánchez perquè lliuri el passaport. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. En segona volta, 250.000 vots l'han separat del senador d'Esquerres, Iván Cepeda, que vol impugnar una part de les meses electorals. Aquesta setmana comencen a treballar els equips negociadors dels Estats Units i l'Iran per concretar un acord final. Les converses continuen a Suïssa, després que les dues parts hagin acordat un full de ruta. La situació al Líban, amb l'ocupació militar israeliana, serà un dels punts espinosos. I aquest matí han continuat els desallotjaments del bloc de la mina de Sant Adrià de Besòs, que ha de reallotjar els afectats per l'ensorrament del bloc Venus. Avui han estat 4 pisos, mentre que 2 dels desallotjats la setmana passada ja tornen a estar ocupats pels mateixos veïns que van fer fora. La terapeuta familiar i les dues filles d'Isaac han dit que estan entre els primers testimonis citats la setmana que ve per la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. El fill de la víctima, Jonathan, han dit que està investigat per un delicte d'homicidi i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Altafulla, el Tarragonès intensifica el control de la brossa aquest estiu. Coincidint amb la temporada turística, es planteja imposar multes de fins a 6.000 euros si detecta casos d'incivisme. I amb aquest objectiu ha reforçat el servei de vigilància a les zones de més afluència. La policia local de Platja d'Aro, al Baix Empordà, detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats del municipi. Són lladres multireincidents que sovint actuen sota demanda de determinats productes. La patronal de l'oci nocturn reclama que s'actuï de forma urgent contra els nous hàbits de diversió, com els vesprejos o les festes amb discjòqueis i barres en restaurants, masies, equipaments esportius, entre d'altres. Ho considera competència deslleial i argumenta que no han de complir una normativa tan restrictiva.
2: Esports. La final de la Lliga ACB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana amb la disputa del tercer partit entre el Barça i el València. De moment, la final està empatada a una victòria. La selecció espanyola de futbol se situa líder del seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita i de l'empat a 2 d'aquesta matinada de l'Uruguai amb Cap Verd, que ha donat la sorpresa una altra vegada. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1, Egipte 3. I avui el torn és per l'Argentina, que jugarà el seu segon partit d'aquest Mundial davant Àustria, i França s'enfrontarà a l'Iraq.

Castelldefels avui.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa. Reforç del servei de trens durant la revetlla de Sant Joan, la nit i matinada de dimarts 23 i dimecres 24 de juny. Renfe adapta i reforça el servei de la línia R2 Sud amb dos trens especials, perllongant el recorregut d'un altre tren i incrementant la capacitat dels trens de manera general. Totes aquestes mesures volen facilitar l'arribada i sortida al litoral metropolità Castelldefels inclosa. Ajuts europeus per a la rehabilitació d'habitatges. Fins al 30 de juny es pot sol·licitar un ajut per a actuacions de millora de l'eficiència energètica dels habitatges individuals i o també unifamiliars. Aquesta línia d'ajuts està finançada pels fons Next Generation de la Unió Europea i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. L'Ajuntament recorda les mesures de prevenció davant l'alerta per onada de calor intensa fins dimecres. Dins d'aquest episodi de temperatures excepcionalment altes, l'Ajuntament de Castelldefels recorda la importància de seguir les recomanacions de prevenció per protegir la salut. Entre els principals consells hi ha evitar l'exposició al sol i l'activitat física durant les hores de màxima calor, hidratar-se freqüentment i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables. I fins aquí el butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: El proper dissabte se celebra la festa del Pride o de l'Orgull, per parlar-ne, així com els serveis que ofereix aquest col·lectiu l'Ajuntament des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Amb nosaltres, Sofia Hernández, tècnica municipal d'aquesta àrea. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: El Pride se celebra el dissabte, però hi haurà una activitat prèvia.
1: El Pride és el dia 27, el dissabte, tot i que fem també l'electoral manifest el dia d'abans, el divendres, al matí a les 12.
0: A la porta de l'Ajuntament, com és habitual, se sap qui llegirà el manifest reivindicatiu?
1: Sí, qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: Molt bé, doncs recordem també que des de l'Espai Montserrat Roig es proposen diferents serveis dirigits a aquests col·lectius.
1: Sí, a l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte, d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.
0: Comentes les famílies, és precisament molt important doncs, el seguiment, la presència de les famílies i el suport a aquest col·lectiu.
1: Correcte, sí, la part familiar és molt important, també per acompanyar en processos. Normalment en el punt SAI doncs, acompanyem a famílies sobretot amb tot el tema del que és la transició no, de gènere per persones trans, no, que a vegades doncs, les famílies necessiten aquest suport per acompanyar, no perquè de primeres potser tinguin cap tipus de problema, sinó perquè a vegades clar, has de fer la transició no només és física, sinó que també és social, no, perquè al final has de fer doncs, tota una part de tu visibilitzar-te al món, a l'escola, a la feina, no, amb aquesta nova identitat i també amb la família, que també necessita a vegades una mica de suport per acompanyar en aquests processos a les seves filles o als seus fills.
0: Per què se celebra aquest dia?
1: Doncs aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar com va sortir tothom al carrer no? per uns disturbis que es van donar allà als barris i va ser el tret de sortida de, bueno, internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu. No? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita no? a nivell internacional.
0: Molt bé, aquí a banda de la lectura del manifest, com diem aquest divendres, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, es fa una festa que serà el dissabte. En què consistirà?
1: Doncs és una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una... consisteix en una festa musical amb DJ i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu. No? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda i és, bueno, és una festa que ja té com molta part molt diversa no? A nivell molt festiu de reivindicació LGTBI i serà una festa doncs, això molt divertida amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica, no? Perquè al final s'aniran fent bueno, és com un concurs, com si fos un concurs sí. De la tele, no? Però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmic amb el públic, no? I des d'una part molt LGTBI, molt, bueno, molt colorida, molt viva, no?
0: És una festa oberta a tothom, no només al col·lectiu LGTBI+.
1: Correcte, sí. I tant. Sí, és una festa oberta, al final tothom pot gaudir, no cal ser del col·lectiu per donar suport, no?, a aquest tipus de... O sigui, jo crec que la part important és que tothom es pugui sumar, no?, i que tots i totes reivindiquem, tot i que siguem o no del col·lectiu, no? Al final també és una mica la idea, no?, de poder tots reivindicar en un dia així, tant a nivell individual, col·lectiu, famílies, gent més gran, gent més jove, no? Al final aquest tipus de lluita ha de ser de tothom, no?
0: Molt bé, doncs tothom convidat a escoltar la lectura del manifest que serà llegit aquest divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església i després aquesta festa, aquest tardeu, el dissabte a partir de les 6 aproximadament fins a les 12 de la nit.
1: Correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, per acostar-nos doncs, a l'actualitat, en aquest cas del Pride, als continguts d'aquest esdeveniment i també per recordar els serveis que envers aquest col·lectiu s'ofereixen des de l'Espai Montserrat Roig de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu molt bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 22 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament presenta a la Generalitat diferents canvis per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels estrena un espai web per consultar les millores que s'estan fent a la ciutat. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent a la ciutat. Alerta per risc de calor intensa a Castelldefels avui i fins dimecres es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus centígrads entre les 8 i les 8 del matí i les 8 del vespre. Comencem l'informatiu.

0: Les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infanto-juvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà així redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, de més serveis i una millora real de l'atenció primària pública de la ciutat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
1: Hemos procedido a presentar aportaciones porque desde un principio, ya lo sabes Ana, nosotros somos muy reacios a que se saque personal de los otros CAPs, estos dos CAPs, que se divida el personal hasta que se vaya el personal al tercer CAP. Esto es falta de profesionales, falta de recursos, falta de servicios, seguimos con las listas de espera y bueno, tenemos una serie de aportaciones que desde el Ayuntamiento ya hemos hecho. También hemos enviado información a todos los agentes implicados que se han implicado muchísimo, como la Marea Blanca, como la Marea Pensionista, las asociaciones de vecinos, todos los compañeros regidores de la oposición. Hemos enviado a todo el mundo la información vía mail para que puedan presentar propuestas que se puedan presentar hasta el 29 de junio, o sea, del 29 de mayo se han hecho al 29 de junio. Se llaman aportaciones, lo que queremos es mejorar, sumar y aportar.
0: Per això l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i també més drets per a la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària. És per això que han formulat aquest conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
1: Nuestra posición respecto al tercer CAP y al área básica es muy clara. Nosotros estamos a favor porque la ciudad necesita más capacidad asistencial, necesita más proximidad y mejor respuesta a las necesidades que tenemos de salud ahora mismo en la población. El CAP Muntanyeta no tiene sentido si no va acompañado de más profesionales, más servicios, más recursos. No queremos que se abra un CAP repartiendo los mismos médicos, las mismas enfermeras, las mismas administrativas cuando van a hacer más falta, porque un nuevo CAP necesita administrativas de salud más, ya no podemos sacar administrativas de los otros dos CAP para poner administrativas que son las personas que atienden a la población. Por eso esto no soluciona los problemas actuales. Hemos crecido, cada vez tenemos más personas mayores, hay más enfermedades crónicas, hay más demanda sanitaria. Hay barrios con dificultades de movilidad y familias que necesitan atención más propera, como la atención domiciliaria, y esto es lo que necesitamos.
0: La Generalitat ha anunciat que l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta entrarà en servei a la tardor i un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada.
1: La pediatria. Pedimos que la pediatria se va a modificar, el model de pediatria se unifica en ese CAP, pero pedimos más pediatras, pedimos más enfermeras pediátricas, pedimos un horario de pediatría de urgencia, o sea, que no a las 8 se cierre, sino que se pueda abrir hasta las 9 o las 10 de la noche, ya que no tenemos urgencias pediátricas, pues pedimos, bueno, yo creo que lo que pedimos no es nada que no se pueda hacer. Y bueno, nosotros defendemos el nuevo CAP, pero que también lo defendemos con una mirada comunitaria. Estamos trabajando con la Xarxa de Salud Comunitaria y, en teoría, aquí no irá personal de Xarxa Comunitaria, de REBEC. O sea, necesitamos personal social sanitario, fisioterapia, nutrición, bienestar emocional, porque no solo la salud depende de las visitas médicas, de las enfermedades, sino hay otros factores que influyen mucho en la vida de las personas de nuestra ciudad.
0: La BS de la Muntanyeta, recordem que serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut. El CASAP, que és una entitat pública participada per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels. El portal municipal incorpora una nova secció que recull els projectes impulsats pel govern local en diferents punts de Castelldefels, tant els que es troben en fase inicial com els que estan en execució o ja han finalitzat. Així ho ha explicat l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, amb una promoció, amb una publicació a xarxes socials.
2: Muchos de vosotros contactáis conmigo para conocer las diferentes obras que tenemos en nuestra ciudad. En este vídeo te explico dónde consultarlas. Para conocer todas las obras que ahora mismo están en la ciudad, tienes que entrar en la página web del Ayuntamiento, www.casteldefels.org. Una vez que estés en la página web del Ayuntamiento, acompáñame hasta la sección Millores de la Ciudad. Y aquí podrás ver todas las propuestas de trabajo que actualmente estamos ejecutando en los diferentes barrios de Castelldefels. Al final de la web de Millores encontrarás un mapa interactivo que te permite conocer en cada punto de la ciudad qué estamos realizando. Castelldefels avanza y lo hace contigo.
0: L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa l'espai web Millores de la Ciutat, una nova eina de consulta ciutadana que permet conèixer les actuacions que s'estan desenvolupant als diferents barris del municipi. Sota el lema Castelldefels avança, el portal recull una relació de projectes promoguts pel govern municipal amb l'objectiu de millorar l'espai públic, els equipaments, la mobilitat, també les zones verdes i els serveis de la ciutat. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
3: Tenim totes les actuacions que s'estan fent al carrer, que són desenes, i el preu, les característiques, on es fan, com es fan, o sigui, pot trobar tota la informació del que Castelldefels, del que l'Ajuntament està fent en aquests moments. A més, ho hem fet amb una estètica de fitxes, que és encara més fàcil, les pots veure a través de la portada, també pots entrar a clicant a totes les propostes, pots entrar a totes les fitxes i a totes les fitxes doncs, veus totes les obres que s'estan fent, que en aquests moments estic repassant ara, però bueno, jo crec que tenim més de 20, 30, prop de 40 actuacions que s'estan fent a la via pública i és una manera, doncs, primer, de ser transparent amb la ciutadania, tot el que estem fent i, segons, també de que sàpiguen què s'està fent per millorar la ciutat.
0: Entre les actuacions que es poden consultar hi ha projectes com la urbanització del carrer Barcelona, la remodelació de la plaça de l'estació, el nou pavelló de Can Vinader o, per exemple, la renovació del Parc dels Xiprers. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
3: Aquesta pàgina és un mandat que jo crec que es feia molt necessari fer aquest tipus de mostrar aquest tipus d'informació. Estem en un mandat on s'està sent molt actiu en la inversió municipal, en la inversió pública i bueno, s'havia d'explicar bé què és el que s'està fent i sobretot de donar molta informació perquè sí que és cert que l'Ajuntament ha estat molt actiu aquests 4 anys en la creació de projectes i ara, com passa sempre, primer any es pensen quins projectes han de fer, segon i tercer any es defineixen, es creen, es fan la redacció dels projectes i l'últim any es fa l'execució dels projectes. No? És això que diuen sempre, tot això quan arriben les eleccions, és que no dona temps abans, és que el primer any es pensa quin ha de ser el projecte o els projectes que es desenvoluparan segons la situació econòmica, el segon i el tercer bàsicament són per crear els projectes, treballar-los i redactar-los i l'últim any és l'execució física. No? Aquest mandat, a més, tenim molta activitat al carrer perquè estem fent molta inversió. S'ha de pensar que entre la inversió directa que ha fet l'Ajuntament amb els seus recursos, la inversió, obres que s'estan fent conjuntament amb altres administracions i obres que assumeixen directament algunes altres administracions de forma directa en la seva globalitat, en la seva totalitat,
0: Aquest espai web també inclou un mapa interactiu que permet localitzar les diferents actuacions sobre el territori i consultar en quin punt de la ciutat s'estan portant a terme. D'aquesta manera, la ciutadania pot tenir una visió més clara i ordenada de les obres i millores que afecten el seu entorn més proper. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent a la ciutat i amb aquesta nova secció l'Ajuntament vol facilitar l'accés a la informació municipal i fer més visible l'evolució dels projectes que formen part de l'acció de govern de la ciutat. Avui dilluns es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus centígrads entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Castelldefels es troba des d'ahir sota alerta pel risc de calor intensa i, de fet, com informàvem fa poc, també s'acaba d'activar una prealerta preventiva pel risc d'incendis forestals. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures podrien superar avui aquests 36,6 graus durant les hores centrals del dia. Des de Protecció Civil han activat una alerta per calor extrema i també s'ha donat una prealerta a Castelldefels pel risc elevat d'incendi forestal. Escoltem el Joan Álvarez, el tècnic de Protecció Civil.
4: Tenim, per una banda, tenim l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, que és per l'episodi de calor que viurem principalment durant el dia d'avui amb major intensitat, que és un fenomen que no només afecta Castelldefels o Catalunya, sinó afecta tota la península. I, bueno, com bé deies, és un fenomen que durant el dia pues, podrem superar aquestes temperatures de 36,6 graus centígrads que corresponen al percentil 98 de, diguéssim, la mitjana dels darrers anys, no? Per tant, són temperatures que són massa elevades, en especial entre les hores diurnes, que serien pues, entre les 8 i les 8, les 8 del matí i les 8 de la nit. I, a més, tindrem fenomen de calor nocturna, com ja hem patit aquesta nit, pues, ho tornarem a patir la nit següent. S'espera que durant els següents dies, bueno, s'espera que fins dimecres la calor es mantingui aquí al litoral, no amb tanta intensitat, baixarà una mica. De fet, en principi les previsions per demà i dimecres aquí no són tan greus, però continuarà fent calor.
0: S'espera així un episodi de calor amb temperatures altes i persistents, sobretot en el dia d'avui, com dèiem, on farà molta calor, especialment al migdia i a la tarda. Les nits seran caloroses amb poca baixada de temperatura i també hi ha possibles episodis de xafogó. Des de Protecció Civil assenyalen quines coses s'han de considerar davant d'aquestes situacions.
4: Doncs principalment en les hores de més sol, que seria, pues, nosaltres tenim la franja horària de perill, és de 8 d'aquest matí, és a dir, que ja portem 50 i pico minuts, fins a les 8 de la tarda, no? Que continua, que és el període diurn en què fa més sol. Però, bueno, també ho sé una mica en funció de la sensació tèrmica de cada moment, no? Es recomana, per suposat, pues, intentar evitar durant el dia d'avui, aquests dies que faci més calor, fer esports a l'aire lliure o activitats a l'aire lliure, sempre que no siguin en un context pues, que pugui ser, per exemple, una piscina, això sí, no? Perquè això és un refugi climàtic, no? Però en especial durant aquestes hores.
0: Recordar també que la ciutat compta actualment amb 7 refugis climàtics habilitats per oferir espais de protecció davant les altes temperatures. 2 són espais exteriors, al Parc del Castell i al Parc de la Muntanyeta, i 5 són equipaments interiors. Parlem de l'edifici de la República, el Centre Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar. El procés participatiu del Pla de Barris de Vistalegre i Can Vinader celebra avui la seva segona sessió. La trobada ha estat oberta a la ciutadania i s'ha centrat en la reducció de les desigualtats i l'acció comunitària. La primera sessió, en canvi, va posar sobre la taula la reurbanització de la mobilitat, l'accessibilitat i els espais verds com algunes de les principals prioritats veïnals. Aquest programa de subvencions representa una oportunitat per impulsar actuacions de millora urbana, social i comunitària en barris amb necessitats molt específiques. Escoltem a la cap de la unitat de participació, l'Àngela Rubí, que ens explica què és aquest pla de barris.
5: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en 3 principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Caminader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: La sessió d'avui ha estat dedicada a l'eix de reducció de les desigualtats i l'acció comunitària després que la primera trobada celebrada el passat dimecres abordés els àmbits de transformació física i transformació ecològica. L'Ajuntament destaca així la importància de la participació ciutadana per acabar de configurar el pla i concretar les actuacions que s'inclouran en la candidatura. La primera sessió, doncs, va comptar amb la participació de la regidora de participació, la Marian Ortega, també l'equip tècnic municipal, els membres de l'equip redactor del projecte, representants de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i també veïns i veïnes dels dos barris. La regidora de participació destaca la feina conjunta feta fins ara amb les entitats veïnals i la ciutadania.
6: Ja l'any passat hubo una convocatoria del Pla de Barris y la verdad que salió la convocatoria en agosto, entonces digamos que por no perder la oportunidad hicimos una memoria muy bien trabajada por la parte técnica, pero nos faltaba la parte un poco de los vecinos, ¿no? De sus inquietudes y de lo que ellos consideraban que se debería mejorar en los barrios. Este año, bueno, ya a raíz de la convocatoria del año pasado y después de una conversación con la Asociación de Vecinos de Vistalegre, les dijimos que sí, que la idea era realmente trabajar conjuntamente con ellos. Y entonces ya empezamos, antes de que saliera la convocatoria, empezamos a trabajar ya con ellos, a enseñarles un poco las actuaciones que el ayuntamiento había previsto, que eran reivindicaciones del barrio de siempre, ¿eh? Es decir, pues mejorar la movilidad, las aceras, bueno, todas las cosas que necesitan, ¿no?, ambos barrios de Vistalegre y de Caminader. Y bueno, pues en esa línea de trabajo con la Asociación de Vecinos creímos que también era muy importante conocer la opinión de todos los vecinos, como así también lo quería la asociación.
0: Durant la trobada es van debatre les principals necessitats detectades i es van recollir aportacions per complementar la diagnosi tècnica. Entre les qüestions més destacades, la ciutadania va assenyalar la necessitat de reurbanitzar carrers, millorar la mobilitat i l'accessibilitat, facilitar l'aparcament, reforçar el manteniment de l'espai públic i avançar en la rehabilitació dels habitatges. També es va posar de manifest la necessitat de disposar de més zones d'ombra, refugis climàtics i espais verds que contribueixin a fer uns barris més amables i adaptats a les altes temperatures. Escoltem ara la regidora de participació, la Marian Ortega, pel que fa a les possibles línies d'actuació.
6: A grosso modo, básicamente son las mismas. El Pla de Barris no son solo mejoras urbanísticas, tú tienes que presentar una memoria que agrupe más cosas, ¿no? Porque al final se trata de, es una convocatoria que está orientada a mejorar lo que es el barrio en sí, ya no solo lo que es el urbanismo, sino también la vida sociocomunitaria, ¿no?, del barrio. Entonces tienes tres ámbitos en los que tienes que presentar mejoras. Uno es exactamente urbanísticas, otro es sociocomunitaria socioeconómica y comunitaria, y otro es medioambiental. ¿Vale? Entonces, en estos tres ámbitos hemos presentado actuaciones y bueno, cada una tienen importes diferentes, pero al final se han presentado actuaciones que llegan a los 25 millones de euros, más o menos, un poquito menos, pero cerca de los 25 millones. Esto está subvencionado al 50% por la Generalitat y 50% que tendría que poner el Ayuntamiento en caso de que nos concediera la subvención, que esperamos que sí.
0: El procés participatiu va començar el passat 5 de juny amb una taula ciutadana instal·lada a la pista de bàsquet de Blas Infante, coincidint amb la festa del barri de Vistalegre. Les aportacions recollides en aquesta primera fase, juntament amb les de les dues sessions de treball, serviran per acabar de concretar les accions que l'Ajuntament vol presentar a la convocatòria i aclarir també que encara hi ha temps de fer aportacions a aquesta candidatura des de diferents vies de participació, ja que, a més de les sessions presencials, la ciutadania també pot fer arribar les seves propostes de manera telemàtica. Les platges de Llumineta i Baixador de Castelldefels tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, el distintiu que reconeix la qualitat ambiental, la seguretat, la neteja i els serveis del litoral. La bandera onejarà un any més a dos dels tres trams de la platja del municipi. El lliurament del distintiu va tenir lloc divendres passat a Lloret de Mar en un acte que va reunir representants de municipis de tot el litoral català i que també va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament des de Castelldefels. Des de l'Ajuntament, el regidor de platges, el Marc Soler, fa un reconeixement al treball fet durant l'any i remarca la importància de revalidar la bandera blava.
7: Des de l'Ajuntament, per nosaltres, l'equip de govern i des de l'àrea de platges, és molt important renovar banderes any rere any, com bandera blava i altres més que tenim, perquè és el reconeixement a la feina ben feta. Moltes vegades la gent pensa que a l'àrea de platges es treballa a l'estiu, la temporada de bany, i poc més, i molt més lluny de la veritat. És tot el contrari. Es treballa tot l'any perquè és molt important treballar tot l'hivern, perquè quan arriba aquestes dates, quan passin les auditories, tindrà una platja de primera qualitat auditada per les empreses com Bandera Blava i altres, i que es donin aquest vistiplau i que es donin la seva concessió i que siguem Bandera Blava o com altres que tenim.
0: La distinció avalua aspectes com la qualitat de l'aigua, l'accessibilitat, la informació ambiental, la neteja, la sanitat, la seguretat i el respecte a la normativa.
7: Nosaltres som un municipi que vivim de la gastronomia, un municipi turístic, i tindre una platja de primer nivell, de primera qualitat, i que la gent que vingui de fora la pugui gaudir, doncs per nosaltres és molt important, no? Donar un valor afegit al nostre poble i a la nostra ciutat. Tindre una platja amb aquests distintius garantitza, no ho diem nosaltres, sinó les empreses que fan les auditories, garantitzen que som una platja de qualitat neta, ecològica, i que tenim tots els paràmetres que ells auditen, no? Per això des de l'equip de govern es fa un esforç molt gran, des de l'àrea de platges es fa un esforç molt gran, tots els tècnics de l'àrea fan un esforç molt gran tot l'any, no només la temporada d'estiu, sinó tot l'any, per tindre una platja de primera qualitat, que tinguem tots aquests distintius, i nosaltres renovar cada any, rere any, un distintiu com Bandera Blava és molt important.
0: La renovació de la bandera blava arriba aquest mes de juny, coincidint amb la posada en marxa dels serveis de la temporada d'alta de bany. Els representants del govern municipal van visitar el passat dimarts 2 de juny els serveis de la platja, que ja funcionen a ple rendiment per donar resposta a l'augment d'usuaris durant els mesos d'estiu. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
7: Com diuen molts xefs de cuina, no?, que tenen estrella Michelin, que l'important no és treure la primera estrella Michelin, no? És renovar-la any rere any, no? Perquè la primera vera ha fet les coses ben fetes, no? I et donen l'estrella Michelin, en aquest cas seria la bandera blava o algun altre tipus de bandera, un altre tipus de bandera, però l'important és any rere any renovar-la. Significa que fas bé, no un any, ho fas bé sempre, no? Per nosaltres tindre una platja de qualitat és superimportant pel nostre municipi, i per això any rere any ens van renovant aquest distintiu, i per nosaltres és superimportant i seguim treballant per aconseguir-ho un altre any més.
0: I ara els esports. Connectem amb el periodista de Dilluns Esportiu, el Cristian Cano, per saber com està el final de la temporada en l'àmbit esportiu.
8: Doncs bé, ja un cop tenim ja la temporada finalitzada, aquest curs 2025-2026. Els equips encara no estan de vacances perquè tenen planificació de cara a la pròxima temporada, però ja sí que sí, cada cop, no? Doncs tenen en l'horitzó fer una petita pausa fins al pròxim curs, i precisament aquesta tarda nit, el Dilluns Esportiu, doncs farem repàs del que han sigut aquests mesos en l'esport local. Ens centrarem principalment en dos equips molt destacats, fent un anàlisi del que ha sigut la seva temporada en clau futbol i també handbol. I és que parlarem sobre la Unió Esportiva Castelldefels i el seu curs a la Lliga Elit i també sobre l'Esportiu Castelldefels i la seva exitosa temporada amb aquest doble ascens a Lliga Argent. També escoltarem a diferents protagonistes, tindrem convidats d'autèntic luxe al partir doncs, de les 9. Parlarem amb Jordi Zorrilla, president del Castelldefels, per conèixer una mica les seves impressions d'aquesta temporada i també parlar sobre el moment del club, també sobre raons, no?, com els diferents canvis a la banqueta al llarg d'aquestes últimes dues temporades, i és que el Castelldefels ja suma 5 entrenadors els últims 24 mesos, i també parlarem amb el president, en aquest cas, de l'Esportiu Castelldefels d'handbol. Parlarem amb el Sebastián Molina, una xerrada, una conversació molt interessant amb el Sebas, també per repassar segurament un dels millors moments de la història del nostre equip d'handbol.
0: Gràcies, Cristian. Fins aquí els esports.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. L'Ajuntament presenta a la Generalitat diferents canvis per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'Ajuntament de Castelldefels estrena un espai web per consultar les millores que s'estan fent a la ciutat. Alerta per risc de calor intens a Castelldefels des d'avui i fins dimecres. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. L'exministre i exmà dreta de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó per corrupció al cas Mascaretes. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Primera condemna per corrupció i, a més, condemna molt dura contra qui va ser estret col·laborador de Pedro Sánchez en el seu camí per recuperar el control del PSOE primer i per arribar a la Moncloa després. El Suprem castiga, com dèiem, amb 24 anys de presó José Luis Ábalos. En canvi, premia el comissionista del cas, Víctor de Aldama, que podrà esquivar la presó, Joan Bota.
2: El Suprem s'agafa a la confessió d'Aldama per fonamentar una sentència per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació contra Ábalos per haver muntat una trama de cobrament de comissió a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Coldo García, col·laborador d'Ábalos, ha estat condemnat a 19 anys.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Desconcert i malestar a les files socialistes per la diferència de condemnes. El PSOE i el govern espanyol es desmarquen d'Ábalos, diuen que qui la fa la paga, però ara posen el focus en la rebaixa a Víctor de Aldama i critiquen que surt a compte ser corruptor per esquivar la presó. El Partit Popular aprofita la sentència per tornar a demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Feijóo descarta però la moció de censura i demana als socis que moguin fitxa. Sentim Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar Puente.
4: El president del govern no puede seguir representándonos. El president del govern és una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
6: A cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Bé, doncs tot això el mateix dia en què el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
7: El sector progressista de l'òrgan de govern dels jutges s'ha imposat amb el vot de qualitat de la seva presidenta i ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial la que decidisca si li obre expedient a Peinado i si el multa per una falta de consideració greu contra la policia espanyola. Però el jutge ja va per feina i ha citat per dimecres que ve la parella de Sánchez perquè li lliure el passaport només hores després que el president espanyol comparegui al Congrés pels casos de corrupció.
0: I al Regne Unit, Keir Starmer confirma la seva dimissió com a primer ministre britànic i també com a líder del Partit Laborista després de perdre la confiança dels seus propis companys.
2: Ara els laboristes inicien un procés per buscar-li substitut amb l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, com a favorit.
0: Londres, Quim Olivares.
8: Sí, un procés que començarà el 9 de juliol. Si només hi ha un candidat, el nom que sona és Andy Burnham, l'actual alcalde de Manchester, podria ser primer ministre pocs dies després del 16 de juliol, el dia que acaba el termini per presentar candidatures a les primàries laboristes.
0: Mentrestant, a Colòmbia, l'extremista Abelardo de las Priella ha guanyat per la mínima les eleccions presidencials en un nou capítol de l'expansió de l'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
9: Sí, Colòmbia ja té el carnet del club de les extremes dretes llatinoamericanes, al costat de Xile, l'Equador, El Salvador i l'Argentina. L'esquerra perd el poder aconseguit fa 4 anys per primera vegada al país andí en 200 anys d'història.
0: I de tornada cap aquí, al Catalunya migdia, també us parlarem dels vesprejos.
2: Els empresaris de l'oci nocturn demanen que se'ls apliqui la mateixa regulació que les discoteques pel que fa a les insonoritzacions o a la contractació de personal de seguretat, sobretot quan inclouen punxadiscos o barres, encara que siguin restaurants o clubs esportius.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports que un dia més Marta García estaran molt centrats en el Mundial de Futbol.
10: Lamine Yamal, protagonista en la victòria d'Espanya davant l'Aràbia Saudita i amb Luis de la Fuente, el seleccionador, encantat amb el blaugrana. A les pròximes hores hauran de jugar d'una banda l'Argentina, la vigent campiona, i de l'altra França, una de les favorites. Ho repassarem tot. Avui també toca ACB, tercer partit de la final de bàsquet, i també viurem un nou èxit de Marc Márquez el cap de setmana en el Mundial de MotoGP i de Paula Blasi en la Volta Ciclista a Catalunya.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs complicada, perquè un accident entre dos camions i dos turismes a l'AP7 a Barberà en sentit sud provoca cua de més de 13 quilòmetres des de Granollers. Atenció, perquè la C32 a Mataró està tallada també per un accident sentit Girona i tenim aturades a la C33 i C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot d'entrada cap a Barcelona, molt carregades també les dues rondes.
0: I ens falta el tema del que avui tothom parla, el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Tothom en parla, perquè Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Com havíeu anunciat, ja tenim aquí el pic de l'onada de calor.
13: Doncs sí, ara mateix les temperatures són les més altes del que portem d'episodi de calor i demà, atenció, començaran a baixar, però el començar a baixar...
0: No farà fresca, eh? No farà fresca, no.
13: No. No, no, que ningú s'ho esperi, simplement ho notaran els termòmetres i perdrem 1 o 2 graus dels que tindrem avui. Avui probablement les més altes en alguns observatoris del Segrià al voltant de 42. Si arribéssim a 43,8, cosa que no sembla factible, igualaríem el rècord absolut mai enregistrat en un mes de juny a Catalunya, que data de l'any passat. I és que aquest segle anem rècord rere rècord. Ara mateix 40 a Vinebre i anirà pujant una miqueta més. I atenció a la possibilitat d'alguna tempesta d'aquestes seques amb fortes ventades aquesta tarda al Prepirineu o l'àrea del nord de la Catalunya central i Ponent. I la Revetlla de Sant Joan sense pluja i molt càlida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys de presó el seu exassessor Koldo García. El Tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Condemna, doncs, dura per Ábalos i per García. En canvi, el Suprem salva de la presó el comissionista confés, Víctor de Aldama, per haver col·laborat durant la investigació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Com argumenta el Suprem aquesta condemna?
3: Doncs és una sentència per unanimitat, és a dir, els 7 magistrats estan d'acord en la condemna i consideren provat que Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia i van aprofitar l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, diversos organismes del Ministeri de Transports van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i l'empresari pagava comissions al ministre a canvi d'aquests favors. Això és el que diu el Tribunal Suprem, que dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia, Jessica Rodríguez, o un xalet a Cádiz. Els jutges basen aquesta condemna en gran part amb la confessió, les explicacions que va fer Víctor de Aldama. Avui, en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
14: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo. Digo que espero que los demás, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
3: El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes, un futur, en canvi, molt diferent per a Ábalos i Koldo García, que recordareu ja fa 7 mesos que estan empresonats. Per ells, el Suprem ha optat pel càstig més dur, 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu assessor, és la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre Ábalos ja va donar per feta la seva condemna.
15: Es imposible defenderse, porque evidentemente toda esta causa creo que estaba predeterminada. Los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
3: I avui, en aquesta sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena, acaba també amb un retret polític. Casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat, diu el Suprem, i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
0: Aquesta condemna és la primera contra un ministre de Pedro Sánchez. I no estem parlant d'un ministre qualsevol. Ábalos era la mà dreta del president espanyol, tant al govern com al Partit Socialista, durant la primera etapa a la Moncloa, però el PSOE el va deixar caure quan les sospites per corrupció es van fer evidents. Avui la direcció dels socialistes marca distàncies amb Ábalos i fa pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama, Albert Prat.
16: Sí, el més contundent fins ara ha sigut el ministre Óscar Puente.
5: ¿Le parece desproporcionada la condena?
14: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
7: Els socialistes posen el crit al cel contra el Suprem per haver premiat el dama sense presó a canvi de confessar els fets d'una sentència que ha enxampat Pedro Sánchez enmig d'un acte sobre fons europeus.
16: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
7: El president espanyol ha evitat fer cap referència sobre la condemna. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha forçat una compareixença per tornar-li a exigir que plegui.
4: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
7: I els aliats del govern espanyol també es fan creus que el dama hagi sortit ben parat d'aquesta causa, començant per Aina Vidal de Sumar.
17: Insisto en que resulta incomprensible que los defraudadores y corruptores habituales se salgan una vez más de rositas.
7: I el cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, està convençut que investigats com Leire Díez en prendran nota. Això sí, Rufián ha llançat un nou avís a Sánchez. Li pregunta si val la pena aguantar la legislatura o simplement està resistint.
0: Aquesta condemna a José Luis Ábalos ha eclipsat la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si empren o no accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retirava el passaport. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
7: Què tal? Bon dia. La votació ha tornat a dividir la cúpula del Poder Judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la interlocutòria de Peinado per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió que decidirà també si li imposa una sanció, que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el Poder Judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campanya de desgast contra la dona del president espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
18: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
7: Precisament, l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici al jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez per dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. És el mateix dia que el Matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
0: D'aquí a 2 minuts serà 2:15 de la tarda. Mentrestant, el Regne Unit es prepara per tenir el 7è primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del seu propi partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi un substitut, un procés que s'obre el dia 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Starmer va arribar al poder fa 2 anys com a líder del primer govern laborista en 14 anys. Avui ha anunciat la dimissió just la vigília del 10è aniversari del referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
8: Hola, bon dia. Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Aquí no hi haurà eleccions anticipades, sinó que el Partit Laborista escollirà el substitut. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un candidat, Andy Burnham, ja ha dit que s'hi presenta, podríem tenir primer ministre pocs dies després del 16 de juliol. Starmer, que s'ha emocionat al parlar de la seva família, ha promès tot el suport al substitut.
19: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
8: La dimissió de Starmer portarà el 7è primer ministre en 10 anys al Regne Unit. Andy Burnham és el més ben situat. De fet, un altre dels possibles rivals, l'exministre Wes Streeting, ja ha dit que dona suport a l'alcalde de Gran Manchester.
0: Més coses de la informació internacional. L'extrema dreta llatinoamericana continua avançant, ara a Colòmbia. El president electe, Abelardo de la Espriella, ha anunciat l'inici d'una nova era i el compromís de governar per tothom després del parèntesi de 4 anys d'esquerres. Ha estat de matinada quan s'ha confirmat la seva victòria en la segona volta per un estret marge, uns 250.000 vots, i el seu rival, Iván Cepeda, ha reconegut a mitges la derrota. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca, bon dia.
20: Bon dia. Colòmbia s'assuma al club de països llatinoamericans d'extrema dreta com El Salvador, l'Equador, Xile i l'Argentina. El recompte de vots aquí a Colòmbia ha estat agònic, mil·limètric, d'altíssim voltatge i molt ràpid. I és que el sistema colombià es basa en un recompte ràpid en funció de meses electorals, testimoni que marquen tendència. Escoltem el guanyador, el president electe d'extrema dreta de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, i el derrotat a les urnes, excandidat ja presidencial d'Esquerres, Iván Cepeda.
21: A los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
22: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio, vamos a la movilización social, vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
20: El que ha quedat clar és que Colòmbia està dividida per la meitat entre conservadors i progressistes. L'esquerra perd el poder després d'ocupar-lo 4 anys amb Gustavo Petro com a president, primera vegada d'un govern progressista en els seus 200 anys d'història, que donarà pas a un govern d'extrema dreta.
0: Per guanyar les eleccions, de la Espriella ha fet de la seguretat el seu cavall de batalla. En una entrevista a 3Cat Info, la investigadora del SIDOP, Ana Ayuso, ha pronosticat que això se li pot girar en contra amb una etapa d'encara més violència.
23: Una de les coses que farà immediatament serà canviar totalment la política de seguretat. Si fa saltar tots els acords que hi havia prèviament, això pot tenir resultats immediatament encara de més inseguretat.
0: I no deixem la informació internacional, perquè els equips diplomàtics dels Estats Units i de l'Iran continuaran negociant aquesta setmana a Suïssa, a porta tancada, per posar negre sobre blanc el full de ruta que han pactat els caps de les dues delegacions. Han estat 18 hores de converses, amb amenaces de Donald Trump a les xarxes socials incloses, que han acabat de matinada. Abans de marxar, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha afirmat que hi ha una base sòlida per un acord final al Bermanyà.
24: Les dues parts tenen 60 dies per desenvolupar-lo, però J.D. Vance assegura que s'hi ha avançat molt. En aquest sentit, ha anunciat que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
25: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
24: El número 2 de la Casa Blanca celebra que no hi hagi hagut incidents armats rellevants al sud del Líban en les últimes hores, però admet que aquest front és el més inestable i insta el règim iranià a lligar curt la milícia xiita, però no posa deures a Benjamin Netanyahu.
25: Creiem, és clar, que caldrà molta feina per arribar a un punt on la integritat territorial i la sobirania del Líban estiguin protegides, la seguretat d'Israel estigui protegida, i això requerirà una certa coordinació amb les forces armades libaneses i també requerirà que els iranians controlin Hezbollah.
24: El president iranià Massoud Pezeshkian viatjarà demà al Pakistan, mediador en les converses, per continuar les consultes sobre el procés.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la publicitat i en tornar posarem xifres a la sensació que tots teniu ara mateix escoltant-nos. Fa molta calor.
26: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
27: Aquest estiu, la gran pregunta és...
28: híbrid o elèctric?
27: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
30: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat www.barcelona.cat/refugiesclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: Si tu deixes de ser el líder del partit, si el partit tria un altre líder, et canvien el primer ministre. No és com aquí, que en cas que ara dimitís Pedro Sánchez hi hauria d'haver unes eleccions, etc. No, no, allà, si hi ha un canvi en el partit, hi ha un canvi al govern.
1: Efectivament, podria haver-hi eleccions anticipades. El possible candidat de Starmer, que és Andy Burnham, ja ha dit que ell les descarta. És lògic, no?, perquè fer unes eleccions si tu pots ser primer ministre sense convocar-les. Però sí, és veritat que aquí no ha passat ara, sinó que ja ha passat altres ocasions. No hi ha eleccions anticipades, com passaria a l'estat espanyol, com passaria a Catalunya, sinó que aquí el que passa és que dins el mateix partit, en aquest cas els laboristes, es busca un candidat i així aniran les coses.
2: I si ho entenc bé, perdona, sí. El nou candidat, el Burnham, no cal que sigui diputat, oi?
0: Sinó ha de ser-ho, ha de ser-ho.
1: No, ho ha de ser, ha de ser
2: president. Però ara ha passat pel Parlament per arribar a ser-ho.
1: Correcte, fins ara no ho era.
2: No ho era,
1: perquè, clar, la història de Burnham, perdona, ell va com a membre del Parlament, com a diputat, el 2001. Va ocupar càrrecs dins el govern de Tony Blair i de Gordon Brown, però va intentar presentar-se com a líder del Partit Laborista el 2010 i el 2015, va perdre les primàries, i el 2017 va decidir me'n torno a Manchester. Allà va guanyar les eleccions a l'alcaldia de Manchester, ha tingut una molt bona gestió, diuen. I clar, aquests últims mesos, quan sonava que Starmer podia sortir del càrrec de primer ministre, Burnham sortia com a candidat, però clar, com no era diputat, perquè les últimes eleccions, les del 2024, no s'hi va presentar i per tant no va guanyar a la seva circumscripció, es va haver d'apanyar, si permeteu l'expressió, unes eleccions a correcuita. Va dimitir el que era diputat per a la circumscripció de Michaelfield, això va ser dijous passat, va dimitir dues setmanes abans, es van convocar eleccions i Burnham va aconseguir el seu escó. El va aconseguir, i això crec que és important dir-ho, derrotant a l'extrema dreta, derrotant a Nigel Farage. Aquest és un element important perquè dins el Partit Laborista han dit ell. D'acord, és una de les eleccions parcials, una circumscripció petita, però un laborista ha derrotat Reform UK. I cal tenir present que Reform UK, en aquesta mateixa circumscripció, va guanyar aclaparadorament a les eleccions locals, a les últimes que deia del 7 de maig. Per tant, ha vingut a demostrar Burnham que es pot guanyar a l'extrema dreta.
0: Ara, aquesta capacitat que té el Regne Unit d'anar cremant primers ministres és espectacular, perquè són 7 en 10 anys. Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb el Quim Olivares. Sí, em sembla que hem perdut aquesta comunicació. Sembla que sí, ara sembla que el recuperàvem, a veure si podem...
1: Sí, ara sí,
0: digues aquí.
1: No sé què em preguntaves.
0: Deia que aquesta capacitat d'anar cremant primers ministres, 7 en 10 anys.
1: Sí, és veritat. Clar, algú es pot preguntar si això és herència del Brexit, però sí que és veritat que els fets parlen per si sols, no? Perquè fins a la data del referèndum, que demà farà 10 anys, la successió de primers ministres va ser més o menys cada 5 anys. Però des que David Cameron va dimitir, després del referèndum, ha estat un festival, no? 5 conservadors i ara seran 2 laboristes. El Brexit va enrarir la política britànica, més els conservadors no estaven preparats per negociar amb la Unió Europea, i el mateix Boris Johnson ho ha reconegut fa pocs dies en un documental recent a la BBC. I quan la successió de primers ministres Tories s'havia acabat, ara torna al ball de primers ministres laboristes. Cal tenir present que Starmer, de fet, va prometre el 2024 que ell portaria estabilitat, una estabilitat que ha durat 2 anys, i si és veritat, aquí era un país preparat perquè els seus governants duressin el que tocava, el que diu la legislació, però sí, ha estat un no parar, i bé, esperem, bé, o no ho sé, Burnham ara entrarà a Downing Street, si finalment acaba entrant, i tindrà doncs fins al 2029 per consolidar-se.
0: Doncs veurem, estàs a Downing Street, eh?
1: Sí, és que...
0: Sí, i amb poca cobertura, ja ho veiem. Doncs deixem...
1: Sí, perquè aquí... Ja t'ho pots imaginar que les mesures de seguretat són extremes, però si només fer-me un apunt, abans sonava la música, quan no sé si ha estat durant el discurs de Starmer, perquè clar, Downing Street és un carrer més del centre de Londres, però des de fa uns anys que hi vam posar una tanca, però just al costat de la tanca, jo diria que estic a uns 60 metres d'aquesta tanca, hi ha gent que s'hi aplega, hi ha gent que aprofita el que seria aquest altaveu per cridar el màxim possible, posar altaveus i dir coses. Ara justament perquè jo estic parlant, no han parat la música i tot plegat, però és un lloc curiós, no?, de fer sentir la seva veu just també quan el primer ministre estava dimitint, no?
0: Doncs és el Quim Olivares, el deixem pendent de tot plegat, perquè a més entre les mesures de seguretat i la gran quantitat de periodistes, doncs la cobertura és un punt justeta. Gràcies, Quim, n'estarem pendents. Fins ara, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: No sé si teniu alguna cosa a dir, sobretot l'embolic que tenen al Regne Unit, però ja al final ens hem acabat acostumant.
3: Sí, a mi el que em sorprèn és que tinc la sensació que allà...

0: ho centren molt en la persona. I al final, jo crec que nosaltres estem més acostumats a que hi hagi un projecte polític més consolidat i més compartit, no? I potser no tan personalista de si el país considerem que no funciona, et canviem. Ho dic perquè els motius que porten aquestes últimes dimissions, ja no només la de Keir Starmer, clar, penso, per què? Què pot fer ara el que serà el nou primer ministre per revertir la situació econòmica, per complir amb promeses com acabar amb la immigració irregular? És a dir, tinc la sensació que és un canvi potser de moment més estètic, més pensant en les eleccions del 29, com estàvem explicant ara, que no pas alguna cosa a curt termini. Ara bé, haurà d'aplicar alguna fórmula molt concreta, molt clara, que en aquest sentit es pugui entendre per part de l'electorat. Ho dic perquè, si no, serà cremar un altre possible dirigent polític.
1: Sí, no, i abans ara comentava, no, el Quim, que demà fa 10 anys el Brexit, i al final és com la sensació per persones que hi viuen com d'un país que està com desubicat, està intentant trobar el nord, cap on anar, i aquesta constant, no, aquest recanvi constant de persones, no, el que deies, al final va molt de personalitats, el que evidencia també és com una falta com de projecte de país, no? I llavors és el que una mica dius, la Júlia, com engresques també la gent, cap on els fas anar, en un moment on sembla que tothom està una mica a Europa a nivell internacional, i ells que més porten a sobre el Brexit, és complex.
2: I va molt a persones, i com una concepció una mica futbolera, de bé, tenim un jugador lesionat, fem un recanvi i a veure què tal funciona aquest, no?
3: Ens queden 5 minuts per arribar a les 4. Seré 50 segons de publicitat i li demanarem a Francesc Mauri el que tots sabem, si fa calor.
4: Catalunya migdia. Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
5: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
7: Catalunya migdia.
3: Vinga, doncs, 3 minuts per arribar a les 4. Francesc Mauri, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Fa calor, això és evident, i em diuen que ja tenim els primers 40 graus...
8: Sí, uns quants, molts 40 graus, ben bé una vintena d'observatoris, però el top el tenim a Vinebre amb 42, a Torroja del Priorat 42 i 41 a Artés, Tremp o Sant Romà d'Abella, la conca d'allà, també la conca o el Pallars Jussà, en aquest cas. Per tant, valors altíssims que no els hi podem treure mèrit, tot i que el rècord absolut de tot els rècords de tots els mesos de juny dels últims 100 anys va ser l'any passat al Carràs amb 43,8. No va ser fa 50 anys, va ser l'any passat. Vull dir que anem ajuntant aquestes zones onades de calor càlides que la majoria s'agrupen clarament aquest segle i els darrers 10 anys. Estem a un grau i mig del rècord absolut en 100 anys, però, clar, estem en un dels dies de juny més càlids de la història a Catalunya, que no a tots els observatoris, eh? Girona queda al marge.
3: Dèieu que l'onada de calor acaba avui, demà farà fresca, haurem d'agafar una jaqueta. No, és que no.
8: A veure, tècnicament no acaba l'onada de calor demà, perquè continuarem superant el que anomenem percentils estadísticament de valors molt més càlids del normal. Es va iniciar ahir i es mantindrà fins demà i fins i tot fins dimecres. Clar, cada dia anirem perdent una miqueta i el cap de setmana que ve podríem dir que respirarem, perquè els valors seran 5 graus més baixos, però clar, de 42 a 37 o dels 35 avui de Barcelona a 30, bé, sí, es respirarà una miqueta millor, però clar, és que no ha arribat el juliol, no ha arribat l'agost, que no vol dir que després no tornem a assolir uns valors com aquests. Podria passar, perquè és que estem fins i tot molt més amunt del que un juliol o agost ens podria portar. Per tant, continuem amb aquesta tònica desbocada.
3: Donant ànims als que no suportem la calor, al Francesc Mori. Vinga, doncs intentarem passar-ho el millor que puguem.
8: No. A veure, és objectiu el que estic dient.
3: No hi ha ni un gra
8: de sensacionalisme com no. Doncs li posa. Vull dir, és exactament el que tenim.
3: Sí, sí, escolta'm, no enganyem a ningú.
8: No.
3: Francesc, gràcies, bona tarda.
8: Adéu-siau.
3: I també la Júlia Reguer, l'Alba Alfagema i Jordi Cabrera. Quan sortiu al carrer notareu aquests 40 graus.
2: Aquesta fresqueta.
3: 35 a Barcelona, ha dit. Aquí estem fresquets, exacte. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Bona tarda.
3: 25 segons per arribar a les 4. 25 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o sentir els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb els titulars destacats a aquesta hora. Alerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Aquest dilluns 22 de juny es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors a 36,6 graus entre les 8 d'aquest matí i fins les 8 del vespre. A més, des de Protecció Civil també s'ha activat una prealerta preventiva per risc elevat d'incendi forestal. Castelldefels ha activat el nivell 2 del Pla Alfa de Protecció Civil per risc d'incendis per aquest dilluns 22 de juny. L'Ajuntament demana no fer activitats a la franja forestal i zones boscoses davant del gran risc que es produeixi un incendi per la situació climatològica. I des de l'àrea d'esports, Fem Esport als Barris tanca una temporada de rècord. La plaça de l'Església acollia el passat dijous a la tarda la festa de cloenda de la segona temporada d'aquest programa Fem Esport als Barris, una iniciativa gratuïta que s'ha consolidat com una eina de promoció de la salut, l'activitat física i la cohesió social a Castelldefels. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara!
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Atención amantes de la magia.
7: Tercer festival Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
8: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
7: Castelldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
8: No te lo puedes perder.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: Telecels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels, aquí. I ara comença Castelldefels, així som. Parlarem del tema del dia d'avui, dilluns esportiu, que arribarà a les 9 del vespre, i en parlarem dels aspectes més destacats, en aquest cas del Mundial, ja que els clubs de la ciutat ja han acabat la temporada. Ho farem, com sempre, amb el Cristian Canó. Recordarem que és aquesta escola del bosc, aquesta iniciativa que s'ha posat en marxa des de l'Associació de Veïns de Vista Alegre, que busca que els infants del barri i d'altres barris de la ciutat també, doncs, tinguin contacte amb la natura. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç de proximitat i recordarem l'exposició que en aquests moments s'està duent a terme a l'espai Margarida Xirgo, diversos estils de l'alumnat de pintura de la quarta paret, dirigits per la pintora Iwona Flacinska. La Sofia Hernández ens parlarà dels temes més destacats del Pride aquest any. I amb l'espai polític tindrem, com cada dilluns, a Som Castelldefels, en aquest cas, a la regidora d'Esports i també de Salut, Paquita Cruz. Comencem, welcome.

0: al programa del dia.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
3: Doncs saludem al coordinador del dilluns esportiu, a Cristian Cano. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, Anna. Molt bon dia. Què tal?
3: Què oferirà el programa avui a les 9?
4: Doncs bé, ja un cop tenim ja la temporada finalitzada, aquest curs 2025-2026. Els equips encara no estan de vacances perquè tenen planificació de cara a la pròxima temporada, però ja sí que sí, cada cop, no? Doncs tenen en l'horitzó fer una petita pausa fins al pròxim curs. I precisament aquesta tarda nit, el dilluns esportiu, doncs farem repàs del que han sigut aquests mesos en l'esport local. Ens centrarem principalment en dos equips molt destacats, fent un anàlisi del que ha sigut la seva temporada en clau futbol i també en vol. I és que parlarem sobre la Unió Esportiva Castelldefels i el seu curs a la Lliga Elite i també sobre l'Esportiu Castelldefels i la seva exitosa temporada amb aquest doble ascens a Lliga Argent. També escoltarem a diferents protagonistes, tindrem convidats d'autèntic luxe al partir doncs, de les 9. Parlarem amb Jordi Zorrilla, president del Castelldefels, per conèixer una mica les seves impressions d'aquesta temporada i també parlar sobre el moment del club, també sobre raons, no?, com els diferents canvis a la banqueta al llarg d'aquestes últimes dues temporades, i és que el Castelldefels ja suma 5 entrenadors els últims 24 mesos, i també parlarem amb el president, en aquest cas, de l'Esportiu Castelldefels d'handbol, parlarem amb el Sebastián Molina. Una xerrada, una conversació molt interessant amb el Sebas, també per repassar segurament un dels millors moments de la història del nostre equip d'handbol.
3: Mentrestant, Cristian, al Mundial, on Espanya guanyava per golejada a Aràbia Saudí, no?
4: Sí, ahir golejada de la selecció espanyola per 4-0 contra una Aràbia Saudita, doncs bé, un rival des del meu punt de vista fluix, realment fluix. M'esperava un partit més competitiu de l'equip rival, però bé, també cal dir que Espanya va millorar molt amb pilotes, va notar molt el retorn de Lamine Yamal, tot i que jo el vaig notar el 40%, no? Perquè sobretot en les arrencades, no? Doncs segurament no posava tota la carne, no? en el asador, per dir-ho d'alguna manera, i sí, victòria molt clara d'Espanya, que té a tocar pràcticament el lideratge després de l'empat de l'Uruguai aquesta nit contra Cabo Verde. O sigui que, de moment, té molt bona pinta aquesta primera fase per la selecció de Luis de la Fuente.
3: Quin serà la pròxima trobada d'Espanya? Amb qui?
4: Doncs bé, en principi seria dissabte per la tarda, dissabte, la nit del dissabte al diumenge, a les dues, contra Uruguai. Últim partit, a Espanya li valdria l'empat per ser campiona del grup i d'aquesta manera doncs, no trobar-se, no?, amb l'Argentina a la següent ronda. I en cas del que passi el partit, perquè Uruguai també es juga la vida, necessita guanyar, doncs veurem l'altre partit entre l'Aràbia Saudita i Cabo Verde, no?, perquè segurament el que guanyi tindria moltes papeletes també per classificar-se i ja està, a la següent ronda. O sigui que, de moment, té molt bona pinta el Mundial per Espanya. En cas de ser líder, a més, tindria un camí amb respecte de la resta de seleccions, no?, doncs bastant assequible fins les semifinals. No diré que és una autopista, però sí que tindria un camí bastant assequible. O sigui que, bueno, de moment té molt, molt bona pinta aquest Mundial 26 per la Roja.
3: Doncs si l'enfronta a Uruguai serà i a les 2 de la matinada dissabte, no?
4: Exacte, de la nit de dissabte a diumenge. Exacte.
3: Pues segurament sí, a les 2. Serà un partit molt seguit per l'afició de Castelldefels, vist la ciutadania que hi ha aquí que segueix a Uruguai i la gent que segueix a la selecció sí. Espanyola, segur.
4: Bueno, i és que tenim molta som una ciutat multicultural, Anna, tenim
3: Exacte.
4: De tot, no?
3: Gent, sí, sí.
4: Molts veïns argentins, entre els que jo també m'afegeixo, no? com hispano-argentí, molta gent brasileña, no? Brasileña, m'estic recordant de Luis Felipe, no? del futsal Castelldefels, o Joaco, no? Que representa a la selecció brasileña a l'hoquei herba, o sigui que sí, una mica de tot. No està sent un bon mundial per a les seleccions sud-americanes, he de dir, però bueno, això no és com comença, no? Sinó com acaba.
3: Molt bé, continuarem seguint. I, per suposat, aquestes darreres actualitats de l'esport local aquesta nit a les 9, amb els protagonistes que has esmentat de diferents disciplines, doncs que toca fer balanç ara del que ha estat aquest curs.
4: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres, companys, i res, aquesta nit, a partir de les 9, doncs anirem amb el Dilluns Esportiu amb protagonistes.
3: Exactament. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano, Dilluns Esportiu avui a les 9. Que vagi molt bé, bona setmana.
4: Una abraçada ben forta.
3: I bona revetlla, igualment.
4: Igualment.
1: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns Esportiu.
2: El programa del dia.
0: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
0: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
0: No te lo puedes perder.
6: Castelldefels, així som.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa més pròxima. Les obres del tercer centre de salut de la Muntanyeta encaren la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta a la tardor. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública a la ciutat. Més de 300 músics han omplert els carrers de la ciutat en el marc de la Festa de la Música al Carrer. La cita va tenir lloc ahir diumenge 21 de juny i ha portat a la ciutat 65 propostes musicals repartides a 14 espais entre actuacions fixes i cercaviles. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat a partir d'aquest dijous 25 de juny i fins al diumenge 28 de juny. Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inoblidables que faran volar la imaginació de grans i petits amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa en aquest Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Pues, ¿qué estamos escuchando? ¿De quién es esta canción, Emma?
1: Sí, es una canción que se llama Where Do the Children Play? Cat Stevens.
0: Cat Stevens.
1: Es ¿dónde van a jugar los niños?
0: Pues ahora hablaremos el por qué hemos puesto esta canción de Cat Stevens, porque hablaremos de la Escuela Bosch con Raquel Bernaldez, y la persona que habla ahora mismo ya es Emma Satchel, es profesora de primera en una escuela británica, y Raquel Bernaldez es maestra de infantil de una escuela pública. Ambdues són veïnes de Vista Alegre, fa poc que celebraven les festes d'aquest barri, i venen a explicar-nos el projecte Escola Bosch. Doncs, què tal? Bon dia a les dues.
2: Bon dia.
0: I per, en primer lloc, com va néixer aquest projecte, Raquel?
2: Doncs mira, aquest projecte va sorgir perquè, com he dit abans, l'experta en Escola Bosch és la Emma. Llavors ella, com a veïna del barri, tenia tota la formació i havia sigut mestra d'Escola Bosch durant 7 anys, i es va acostar al centre cívic del barri de Vista Alegre per presentar el projecte i tirar-ho endavant, no? Aprofitant l'entorn que tenim, com és el bosc de la Sentiu, a tocar de casa. I, bueno, com a persona individual no podia engegar aquest projecte i, per tant, des del centre cívic li van recomanar acostar-se a l'Associació de Veïnes i Veïns, que portem altres projectes endavant. Ella es va acostar, ens ho va presentar, ens vam enamorar en el primer moment i vam decidir recolzar-ho des del primer dia. I tal qual va ser. Vam fer una publicació i des del principi, bueno, en 2 dies que es va fer la publicació a les xarxes socials, es van esgotar les places.
0: Molt bé, pues ara nos explicarà com és profunditat, com define el projecte d'Escola Bosch, Emma.
1: Vale, yo intenté en catalán, ¿vale? Ajá. Porque quiero
0: probar. Hablar en castellano, ¿eh?
1: La Escuela de Bosque es un enfocamiento de aprendizaje centrado en la infancia y desenvolupado al aire libre, en contacto con la natura. Podemos en un petit grupo de infantes semanalmente para ayudarlos a construir una relación amb el seu entorn local i el medi natural. A través de visites regulars, que és molt important, els infants es familiaritzen amb els canvis d'estació, que és super, super important, desenvolupen confiança a l'exterior, estudien plantes, arbres, ocells, expliquem històries, explorem la natura junts. S'anima els infants a jugar, investigar i assumir riscos gestionables en l'entorn de suport com nosaltres. Construem i creem objectes utilitzant materials naturals sempre que és possible, fomentant la creativitat i la resolució de problemes, que és també genial. Els infants també aprenen a utilitzar eines de manera segura i responsable, com cortadores, sierres, fem nudos, aprenem moltes coses. Dissenyo jo les sessions segons els interessos dels infants que siguem cada setmana pensando dónde vamos per la pròxima sessió. Permetent que la curiositat guia l'aprenatge i les activitats. L'Escola del Bosc fomenta la confiança, la resiliència i la independència i sobretot una connexió més profunda amb el món natural. És això. És centrat en el niño, el desarrollo al aire libre. Eso es.
0: Emma, ¿quién está destinado este proyecto? ¿A niños de todas las edades?
1: Des de 6 anys hasta 12.
2: Sí. És molt interessant, seguint una mica el fil del que deia l'Emma, la seva capacitat, amb el que deia, de desenvolupar les sessions segons els interessos del nen. Perquè jo, que estic com a aprenent, d'ella, com ella és capaç de captar com una sessió neix un interès del grup i la sessió següent és capaç d'estirar aquest fil perquè aquest interès no mori, sinó que es converteixi en un aprenentatge molt més significatiu per ells.
0: És a dir, ja no són tallers, no són sortides aïllades, sinó que una estira del fil de l'altra, no? De l'anterior, el segon de l'anterior, més o menys.
2: Perquè tot tingui com un sentit molt més global de l'entorn i de la natura. Òbviament sí que prepara moltes sessions, doncs, com deia, quan vol un dia fer un taller de nusos, doncs porta tot el material, però sempre hi ha un espai on s'observa què passa. I a través d'aquesta observació és d'on s'estira aquest fil que parlàvem.
0: Hi ha hagut sessions o es posa en marxa a partir del setembre?
2: Són sessions els dilluns.
0: Sí.
2: O sigui, és un extraescolar com a tal, uh-huh. Que per cert és gratuït. Només cal fer-se soci o sòcia de l'Associació de Veïns, que té un import de 20 euros, simplement per cobrir pues, tot el que seria assegurança i tal. L'ha de fer una de les persones adultes responsables de l'infant. I són els dilluns de 6:45 a 7:15.
0: Uh-huh. Ara hi ha una aturada a l'estiu? Durant el verano, Emma, no hacéis talleres, no hacéis esta actividad.
1: No, con el Vuelve color es difícil, además necesitamos descansar con mis profes también.
2: Sí.
1: Yeah. Pero esperemos que en septiembre podamos también seguir con el proyecto. Soy muy contento que como he ido este año, que todo... desarrollado bien. Vamos siempre al sentido. Tenemos un espacio allí que visitamos cada semana y los niños aprenden mucho.
0: ¿Cuántos niños y niñas han participado este año?
1: Son 10, ¿no?
2: Sí.
1: 10,
2: sí.
0: Claro, porque por fuerza tienen que ser plazas limitadas.
2: Sí. Y después también, Emma, nos hemos encontrado que algunas familias nos han dicho, por fin hemos encontrado algo que le cuadre a mi hijo o a mi hija, ¿no? Después de todo el abanico de extraescolares que ofrecen las escuelas o diferentes entidades del pueblo... pues claro, o sea, tiene que cuadrar con el niño, con su personalidad y en un principio eran las familias las que ofrecían a los niños, oye, mira, he visto, por lo que nos decían en los mails, al principio de todo, de oye, mira, hemos visto esta actividad, creemos que te puede gustar, y ha sido muy motivador ver cómo esto es lo que ha pasado, ¿no? Y de hecho las familias ahora al acabar el curso ya nos decían, pero el año que viene continuáis, ¿no? Porque... Bueno, pues porque se sienten niños y si eres capaz de...
1: Hacen aventuras con nosotros. Y además tenemos una libreta donde los chicos y chicas escriben, reflexionar, ponemos dibujos y para recordar, reflexionar en lo que hemos hecho cada semana. Han creado unas libretas súper, súper bonitas.
0: Es decir, que el proyecto cumple varios objetivos. Primero, que los niños lo pasen bien, ¿no? El contacto con el medio ambiente. Y después, estaba pensando yo ahora, que podéis despertar alguna vocación científica incluso, ¿no?
1: Sí,
2: totalmente.
1: Sí.
2: O sea, al final, la Escuela Bosque tiene como objetivo, ¿no? Uno de los objetivos es como... este desarrollo integral de los niños, ¿no? A nivel físico, cognitivo,
1: valores,
2: habilidades sociales,
1: también.
2: Valores, sí. Emocional y, bueno, que
1: son diferentes edades, sí que hay que trabajar con niños que son más grandes o más pequeños que tú, está bien, muy bien para hacer eso fuera. Porque pasa algo cuando los niños están en movimiento, al aire libre... que son más incapaz de aprender algunas cosas, que es una dinámica muy diferente de la aula.
0: A un sitio cerrado,
1: sí,
0: muy limitado, ¿no?
1: Bueno, no sé, pero es diferent. Està bé per a molts nens.
0: Com a mestra de primària, què penses del projecte Raquel?
2: Què penso del...
0: Mestra d'infantil, sí.
2: Què penso del projecte?
0: A nivell pedagògic.
2: A nivell pedagògic, bueno, en primer lloc, com deia la Emma, que els nens quan estan en un entorn tancat, pues, com tota persona, quan hi ha un entorn tancat, sempre hi ha limitacions, no? Llavors, formar part de l'aula més gran que pot tenir Castelldefels, com és el bosc, pues els avantatges són infinits. Primerament, per el que dèiem abans del desenvolupament integral dels nens, de tots els valors que es desperten, no? De responsabilitat, resiliència, com deia l'Emma...
1: Confiança personal.
2: Confiança personal.
1: Autoestima, és superbien.
2: Responsabilitat a nivell sostenible amb el medi ambient... És veritat que l'Emma, des d'un inici, no? Perquè molta gent es pot confondre quan es parla d'escola a l'aire lliure, no? Tenim avui dia com una idea molt equivocada de que no hi ha límits. I l'Emma, des del primer dia, això ho va deixar claríssim. Si lo puedes recordar, Emma, por favor, lo de los límites aquellos que constantemente repites, que es el cuidado con...
1: Cuidado tú mismo, cuidado los demás y cuidado la naturaleza. Sí.
2: I cada vegada que, igual els nens, clar, estan en un entorn privilegiat, pues, al final hi ha pals, hi ha pedres, i quan algun infant s'engresca pues, més de lo normal i com a mestres podem valorar que pot haver-hi algun tipus de perill, pues, l'Emma és la primera en acostar-se i dir, ei, recordem les tres normes de l'escola Bosch, no? Pensa, estàs tinguent ara mateix cura amb tu mateix? Igual sí, igual no. Estàs tinguent cura dels altres? Llavors, a través d'aquesta reflexió, no, pues formen encara més part d'aquest context. O sigui, que a nivell pedagògic, jo... La meva filla, perquè té 2 anys, però si no jo creuo els dits perquè aquest projecte continuï per quan la meva filla sigui una mica més gran, perquè serà, sense cap mena de dubte, una de les participants del grup.
0: Y al que de ellas, ¿no? Raquel y Emma, como vecinas de Vistalegre, que a veces lo tenemos al lado, en este caso la naturaleza, pero al lado de vuestro barrio, y se utiliza poco, o no todo lo que se debería.
1: Sí, es un espacio genial para aprender muchas cosas, sin límites. Hay físico, hay matemática, hay arte, creatividad, cosas sociales... A veces también contamos historias, fantasías, imaginación. Vamos por todo, porque depende de la semana, puedes hacer una cosa más concreta o más imaginativa. Hablamos también de la geología, las rocas, cómo son formadas, cómo es cambiado también el entorno, porque ahora en el sentido cambias mucho, hay muchos árboles que han cortado y hacemos preguntas por qué, cómo es, y es sin límites. Pero sobre todo también quiero decir que hoy en día los niños aprenden mucho sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad es un tema que tenemos que traer adelante. Pero por los niños de ahora no podemos demandar que ellos preocupen por la natura sin una relación real con ella. Y eso es súper importante, porque se tocan, sentir, hablar, tienen esta experiencia, sí que pueden ver los cambios, pueden ver que tienen un valor el bosque, la naturaleza, la salvaje que tenemos en torno.
0: Pues muchísimas gracias por explicarnos este proyecto que regresa de nuevo el próximo mes de septiembre. Como decías, con días de Raquel, las personas que siguen interesadas en Santa Fe, socias de la Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre.
2: Sí, sí, sí. Farem ara comptarem amb els alumnes que teníem aquest curs, a valorar quins continuen i quins no, perquè sí que és veritat que un parell s'han donat de baixa doncs, perquè han marxat a viure a un altre lloc, així que en breu publicarem, cara al setembre publicarem les places que tenim i convidem a totes les famílies que tinguin ganes de que els seus fills filles es converteixin en petits exploradors i exploradores a conèixer el nostre projecte i a gaudir del bosc de la Sentiu.
0: Doncs Escola Bosc, de nou aquest mes de setembre, un projecte doncs, canalitzat per l'Associació de Veïnes i Veïns de Vistalegre i coordinat per l'Emma Satchel, que és veïna del barri també. Moltíssimes gràcies, Raquel Bernalde, des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Emma Satchel, impulsora també de l'Escola Bosc. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu, Anna.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Joana, què fa la teva filla? Va ser el seu aniversari fa poc, oi?
2: Sí, acaba de fer 2 anys i està aprenent a parlar. No calla ni sota l'aigua.
1: Esclar, per l'edat que té ja és això. A mi no em sorprèn que no calli. Vols dir que no li ve de família?
0: A Punt de Sal. En català, el verb callar, en el sentit de no parlar, no dir res, no porta pronom. Per tant, no direm aquesta nena no hi ha manera que es calli, sinó aquesta nena no hi ha manera que calli. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa. Reforç del servei de trens durant la revetlla de Sant Joan, la nit i matinada de dimarts 23 i dimecres 24 de juny. Renfe adapta i reforça el servei de la línia R2 Sud amb dos trens especials, perllongant el recorregut d'un altre tren i incrementant la capacitat dels trens de manera general. Totes aquestes mesures volen facilitar l'arribada i sortida al litoral metropolità Castelldefels inclosa. Ajuts europeus per a la rehabilitació d'habitatges. Fins al 30 de juny es pot sol·licitar un ajut per a actuacions de millora de l'eficiència energètica dels habitatges individuals i o també unifamiliars. Aquesta línia d'ajuts està finançada pels fons Next Generation de la Unió Europea i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. L'Ajuntament recorda les mesures de prevenció davant l'alerta per onada de calor intensa fins dimecres. Dins d'aquest episodi de temperatures excepcionalment altes, l'Ajuntament de Castelldefels recorda la importància de seguir les recomanacions de prevenció per protegir la salut. Entre els principals consells hi ha evitar l'exposició al sol i l'activitat física durant les hores de màxima calor, hidratar-se freqüentment i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables. I fins aquí el butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: El proper dissabte se celebra la festa del Pride o de l'Orgull, per parlar-ne, així com els serveis que ofereix aquest col·lectiu l'Ajuntament des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Amb nosaltres, Sofia Hernández, tècnica municipal d'aquesta àrea. Què tal, Sofia? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: El Pride se celebra el dissabte, però hi haurà una activitat prèvia.
1: El Pride és el dia 27, el dissabte, tot i que fem també l'electoral manifest el dia d'abans, el divendres, al matí, a les 12.
0: A la porta de l'Ajuntament, com és habitual, Si sap qui llegirà el manifest reivindicatiu?
1: Sí, qui llegirà el manifest és el Xavi Andrés, que és un activista i una persona del col·lectiu que porta tota la vida vivint aquí a Castelldefels i ha format part de diferents associacions i entitats que lluiten doncs, pel reconeixement i per donar visibilitat al col·lectiu. En concret, ell ha format durant molts anys d'una associació que és l'Associació de Famílies LGTBI, que justament donen molta visibilitat a les famílies diverses.
0: Molt bé, doncs recordem també que des de l'Espai Montserrat Roig es proposen diferents serveis dirigits a aquests col·lectius.
1: Sí, a l'Espai Montserrat Roig tenim els serveis que són tant per dones com per persones del col·lectiu LGTBI. Pel col·lectiu LGTBI, el servei de referència és el punt SAI, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere, on es dona una atenció integral a persones del col·lectiu LGTBI, tant per, en el cas que es produeixi algun cas de discriminació, com per exemple per recerca de feina, per programes concrets destinats al col·lectiu o per qualsevol tipus de dubte, d'informació que vulgui una persona LGTBI o les seves famílies també.
0: Comentes les famílies, és precisament molt important doncs, el seguiment, la presència de les famílies i el suport d'aquest col·lectiu.
1: Correcte, sí, la part familiar és molt important, també per acompanyar en processos. Normalment en el punt SAI doncs, acompanyem a famílies sobretot amb tot el tema del que és la transició no, de gènere per persones trans, no, que a vegades doncs, les famílies necessiten aquest suport per acompanyar, no perquè de primeres potser tinguin cap tipus de problema, sinó perquè a vegades clar, has de fer la transició no només és física, sinó que també és social, no, perquè al final has de fer doncs, tota una part de tu visibilitzar-te al món, a l'escola, a la feina, no, amb aquesta nova identitat i també amb la família, que també necessita a vegades una mica de suport per acompanyar en aquests processos a les seves filles o als seus fills.
0: Per què se celebra aquest dia?
1: Doncs aquest dia es celebra perquè als Estats Units, el 1969, es va produir una de les revoltes més importants que van ser les revoltes de Stonewall allà, com dic, a Estats Units, i és quan es va començar a reivindicar com va sortir tothom al carrer no? per uns disturbis que es van donar allà als barris i va ser el tret de sortida de, bueno, de internalització de tot el que és la reivindicació del col·lectiu. No? Va ser com l'acte aquest que va propulsar tota la lluita no? a nivell internacional.
0: Molt bé, aquí a banda de la lectura del manifest, com diem aquest divendres, a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, es fa una festa que serà el dissabte. En què consistirà?
1: Doncs és una festa de tardeo que començarà a les 7 de la tarda fins a les 12 de la matinada i és una festa en format festiu que d'alguna manera agafa tota la part d'una festa, diguéssim, com un bingo musical, no? I després també fa una... consisteix en una festa musical amb DJ i en aquest cas doncs està molt vinculada al col·lectiu. No? De fet, la pregonera del Pride, que també és la presentadora del Loco Bongo, que és aquesta festa que hi serà a la plaça de l'Església, és una drag queen molt coneguda i és, és una festa que ja té com molta part molt diversa no? A nivell molt festiu de reivindicació LGTBI i serà una festa doncs, això molt divertida amb un bingo musical, amb actuacions, DJs i molt dinàmica no? perquè al final s'aniran fent és com un concurs, com si fos un concurs sí. de la tele, no? però amb música, tot donant premis també per les persones que assisteixen, o sigui, molt dinàmic amb el públic no? i des d'una part molt LGTBI, molt colorida, molt viva, no?
0: És una festa oberta a tothom, no només al col·lectiu LGTBI+.
1: Correcte, sí. I tant. Sí, és una festa oberta, al final tothom pot gaudir, no cal ser del col·lectiu per donar suport, no?, a aquest tipus de... O sigui, jo crec que la part important és que tothom es pugui sumar, no?, i que tots i totes reivindiquem, tot i que siguem o no del col·lectiu, no? Al final també és una mica la idea, no?, de poder tots reivindicar en un dia així, tant a nivell individual, col·lectiu, famílies, gent més gran, gent més jove, no? Al final aquest tipus de lluita ha de ser de tothom, no?
0: Molt bé, doncs tothom convidat a escoltar la lectura del manifest que serà llegit aquest divendres a les 12 del migdia a la plaça de l'Església i després aquesta festa, aquest tardeu, el dissabte a partir de les 6 aproximadament fins a les 12 de la nit.
1: Correcte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, per acostar-nos doncs, a l'actualitat, en aquest cas del Pride, als continguts d'aquest esdeveniment i també per recordar els serveis que envers aquest col·lectiu s'ofereixen des de l'Espai Montserrat Roig de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu molt bon dia.
1: Bon dia.

0: 爱心上，
1: 爱心上，
0: al magazine de Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 22 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament presenta a la Generalitat diferents canvis per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels estrena un espai web per consultar les millores que s'estan fent a la ciutat. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent a la ciutat. Alerta per risc de calor intensa a Castelldefels avui i fins dimecres es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus centígrads entre les 8 i les 8 del matí i les 8 del vespre. Comencem l'informatiu.

0: Les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infanto-juvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà així redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, de més serveis i una millora real de l'atenció primària pública de la ciutat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
1: Hemos procedido a presentar aportaciones porque desde un principio, ya lo sabes Ana, nosotros somos muy reacios a que se saque personal de los otros CAPs, de estos dos CAPs, que se divida el personal hasta que se vaya el personal al tercer CAP. Esto es falta de profesionales, falta de recursos, falta de servicios, seguimos con las listas de espera y bueno, tenemos una serie de aportaciones que desde el Ayuntamiento ya hemos hecho. También hemos enviado información a todos los agentes implicados que se han implicado muchísimo, como la Marea Blanca, como la Marea Pensionista, las asociaciones de vecinos, todos los compañeros regidores de la oposición. Hemos enviado a todo el mundo la información vía mail para que puedan presentar propuestas que se puedan presentar hasta el 29 de junio, o sea, del 29 de mayo se han hecho al 29 de junio. Se llaman aportaciones. Lo que queremos es mejorar, sumar y aportar.
0: Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i també més drets per a la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària. És per això que han formulat aquest conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
1: Nuestra posición respecto al tercer CAP y al área básica es muy clara. Nosotros estamos a favor porque la ciudad necesita más capacidad asistencial, necesita más proximidad y mejor respuesta a las necesidades que tenemos de salud ahora mismo en la población. El CAP Muntanyeta no tiene sentido si no va acompañado de más profesionales, más servicios, más recursos. No queremos que se abra un CAP repartiendo los mismos médicos, las mismas enfermeras, las mismas administrativas cuando van a hacer más falta, porque un nuevo CAP necesita administrativas de salud más, ya no podemos sacar administrativas de los otros dos CAP para poner administrativas que son las personas que atienden a la población. Por eso, esto no soluciona los problemas actuales. Hemos crecido, cada vez tenemos más personas mayores, hay más enfermedades crónicas, hay más demanda sanitaria. Hay barrios con dificultades de movilidad y familias que necesitan atención más propera, como la atención domiciliaria, y esto es lo que necesitamos.
0: La Generalitat ha anunciat que l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta entrarà en servei a la tardor i un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada.
1: La pediatria. Pedimos que la pediatria se va a modificar, el model de pediatria se unifica en ese CAP, pero pedimos más pediatras, pedimos más enfermeras pediátricas, pedimos un horario de pediatría de urgencia, o sea, que no a las 8 se cierre, sino que se pueda abrir hasta las 9 o las 10 de la noche, ya que no tenemos urgencias pediátricas, pues pedimos, bueno, yo creo que lo que pedimos no es nada que no se pueda hacer. Y bueno, nosotros defendemos el nuevo CAP, pero que también lo defendemos con una mirada comunitaria. Estamos trabajando con la Xarxa de Salud Comunitaria y, en teoría, aquí no irá personal de Xarxa Comunitaria, de REBEC. O sea, necesitamos personal social sanitario, fisioterapia, nutrición, bienestar emocional, porque no solo la salud depende de las visitas médicas, de las enfermedades, sino hay otros factores que influyen mucho en la vida de las personas de nuestra ciudad.
0: La BS de la Muntanyeta, recordem que serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, que és una entitat pública participada per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels. El portal municipal incorpora una nova secció que recull els projectes impulsats pel govern local en diferents punts de Castelldefels, tant els que es troben en fase inicial com els que estan en execució o ja han finalitzat. Així ho ha explicat l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, amb una promoció, amb una publicació a xarxes socials.
2: Muchos de vosotros contactéis conmigo para conocer las diferentes obras que tenemos en nuestra ciudad. En este vídeo te explico dónde consultarlas. Para conocer todas las obras que ahora mismo están en la ciudad, tienes que entrar en la página web del ayuntamiento, www.casteldefels.org. Una vez que estés en la página web del ayuntamiento, acompáñame hasta la sección Millores de la Ciudad. Y aquí podrás ver todas las propuestas de trabajo que actualmente estamos ejecutando en los diferentes barrios de Castelldefels. Al final de la web de Millores encontrarás un mapa interactivo que te permite conocer en cada punto de la ciudad qué estamos realizando. Castelldefels avanza y lo hace contigo.
0: L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa l'espai web Millores de la Ciutat, una nova eina de consulta ciutadana que permet conèixer les actuacions que s'estan desenvolupant als diferents barris del municipi. Sota el lema Castelldefels avança, el portal recull una relació de projectes promoguts pel govern municipal amb l'objectiu de millorar l'espai públic, els equipaments, la mobilitat, també les zones verdes i els serveis de la ciutat. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
3: Tenim totes les actuacions que s'estan fent al carrer, que són desenes, i el preu, les característiques, on es fan, com es fan, o sigui, pot trobar tota la informació del que Castelldefels, del que l'Ajuntament està fent en aquests moments. A més, ho hem fet amb una estètica de fitxes, que és encara més fàcil, les pots veure a través de la portada, també pots entrar a clicant a totes les propostes, pots entrar a totes les fitxes i a totes les fitxes doncs, veus totes les obres que s'estan fent, que en aquests moments estic repassant ara, però bueno, jo crec que tenim més de 20, 30, prop de 40 actuacions que s'estan fent a la via pública i és una manera, doncs, primer, de ser transparent amb la ciutadania, tot el que estem fent i, segons, també de que sàpiguen què s'està fent per millorar la ciutat.
0: Entre les actuacions que es poden consultar hi ha projectes com la urbanització del carrer Barcelona, la remodelació de la plaça de l'estació, el nou pavelló de Can Vinader, per exemple, la renovació del Parc dels Xiprers. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
3: Aquesta pàgina és un mandat que jo crec que es feia molt necessari fer aquest tipus de mostrar aquest tipus d'informació. Estem en un mandat on s'està sent molt actiu en la inversió municipal, en la inversió pública, i bueno, s'havia d'explicar bé què és el que s'està fent i sobretot de donar molta informació, perquè sí que és cert que l'Ajuntament ha estat molt actiu aquests 4 anys en la creació de projectes i ara, com passa sempre, primer any es pensa en quins projectes han de fer, segon i tercer any es defineixen, es creen, es fan la redacció dels projectes i l'últim any es fa l'execució dels projectes. No? És això que diuen sempre, tot això quan arriben les eleccions, és que no dona temps abans, és que el primer any es pensa quin ha de ser el projecte o els projectes que es desenvoluparan segons la situació econòmica, el segon i el tercer bàsicament són per crear els projectes, treballar-los i redactar-los i l'últim any és l'execució física. No? Aquest mandat, a més, tenim molta activitat al carrer perquè estem fent molta inversió. S'ha de pensar que entre la inversió directa que ha fet l'Ajuntament amb els seus recursos, la inversió, obres que s'estan fent conjuntament amb altres administracions i obres que assumeixen directament algunes altres administracions de forma directa en la seva globalitat, en la seva totalitat,
0: Aquest espai web també inclou un mapa interactiu que permet localitzar les diferents actuacions sobre el territori i consultar en quin punt de la ciutat s'estan portant a terme. D'aquesta manera, la ciutadania pot tenir una visió més clara i ordenada de les obres i millores que afecten el seu entorn més proper. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent a la ciutat i amb aquesta nova secció l'Ajuntament vol facilitar l'accés a la informació municipal i fer més visible l'evolució dels projectes que formen part de l'acció de govern de la ciutat. A Avui dilluns es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus centígrads entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Castelldefels es troba des d'ahir sota alerta pel risc de calor intensa i, de fet, com informàvem fa poc, també s'acaba d'activar una prealerta preventiva pel risc d'incendis forestals. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures podrien superar avui aquests 36,6 graus durant les hores centrals del dia. Des de Protecció Civil han activat una alerta per calor extrema i també s'ha donat una prealerta a Castelldefels pel risc elevat d'incendi forestal. Escoltem el Joan Álvarez, el tècnic de Protecció Civil.
4: Tenim, per una banda, tenim l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, que és per l'episodi de calor que viurem principalment durant el dia d'avui amb major intensitat, que és un fenomen que no només afecta Castelldefels o Catalunya, sinó afecta tota la península. I, bueno, com bé deies, és un fenomen que durant el dia pues, podrem superar aquestes temperatures de 36,6 graus centígrads, que corresponen al percentil 98 de, diguéssim, la mitjana dels darrers anys, no? Per tant, són temperatures que són massa elevades, en especial entre les hores diurnes, que serien pues, entre les 8 i les 8, les 8 del matí i les 8 de la nit. I, a més, tindrem fenomen de calor nocturna, com ja hem patit aquesta nit, pues, ho tornarem a patir la nit següent. S'espera que durant els següents dies, s'espera que fins dimecres la calor es mantingui aquí al litoral, no amb tanta intensitat, baixarà una mica. De fet, en principi les previsions per demà i dimecres aquí no són tan greus, però continuarà fent calor.
0: S'espera així un episodi de calor amb temperatures altes i persistents, sobretot en el dia d'avui, com dèiem, on farà molta calor, especialment al migdia i a la tarda. Les nits seran caloroses amb poca baixada de temperatura i també hi ha possibles episodis de xafogor. Des de Protecció Civil assenyalen quines coses s'han de considerar davant d'aquestes situacions.
4: Doncs principalment en les hores de més sol, que seria, pues, nosaltres tenim la franja horària de perill, és de 8 d'aquest matí, és a dir, que ja portem 50 i pico minuts, fins a les 8 de la tarda, no? Que continua, que és el període diurn en què fa més sol. Però, bueno, també ho sé una mica en funció de la sensació tèrmica de cada moment, no? Es recomana, per suposat, pues, intentar evitar durant el dia d'avui, aquests dies que faci més calor, fer esports a l'aire lliure o activitats a l'aire lliure, sempre que no siguin en un context pues, que pugui ser, per exemple, una piscina, això sí, no? Perquè això és un refugi climàtic, no? Però en especial durant aquestes hores.
0: Recordar també que la ciutat compta actualment amb 7 refugis climàtics habilitats per oferir espais de protecció davant les altes temperatures. 2 són espais exteriors, al Parc del Castell i al Parc de la Muntanyeta, i 5 són equipaments interiors. Parlem de l'edifici de la República, el Centre Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar. El procés participatiu del Pla de Barris de Vistalegre i Can Vinader celebra avui la seva segona sessió. La trobada ha estat oberta a la ciutadania i s'ha centrat en la reducció de les desigualtats i l'acció comunitària. La primera sessió, en canvi, va posar sobre la taula la reurbanització de la mobilitat, l'accessibilitat i els espais verds com algunes de les principals prioritats veïnals. Aquest programa de subvencions representa una oportunitat per impulsar actuacions de millora urbana, social i comunitària en barris amb necessitats molt específiques. Escoltem a la cap de la unitat de participació, l'Àngela Rubí, que ens explica què és aquest pla de barris.
5: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en 3 principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Caminader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: La sessió d'avui ha estat dedicada a l'eix de reducció de les desigualtats i l'acció comunitària després que la primera trobada celebrada el passat dimecres abordés els àmbits de transformació física i transformació ecològica. L'Ajuntament destaca així la importància de la participació ciutadana per acabar de configurar el pla i concretar les actuacions que s'inclouran en la candidatura. La primera sessió doncs, va comptar amb la participació de la regidora de participació, la Marian Ortega, també l'equip tècnic municipal, els membres de l'equip redactor del projecte, representants de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i també veïns i veïnes dels dos barris. La regidora de participació destaca la feina conjunta feta fins ara amb les entitats veïnals i la ciutadania.
6: Ja l'any passat hubo una convocatòria del Pla de Barris i la verdad que salió la convocatòria en agosto, entonces digamos que por no perder la oportunidad hicimos una memoria muy bien trabajada por la parte técnica, pero nos faltaba la parte un poco de los vecinos, ¿no? De sus inquietudes y de lo que ellos consideraban que se debería mejorar en los barrios. Este año, bueno, ya a raíz de la convocatoria del año pasado y después de una conversación con la Asociación de Vecinos de Vistalegre, les dijimos que sí, que la idea era realmente trabajar conjuntamente con ellos. Y entonces ya empezamos, antes de que saliera la convocatoria, empezamos a trabajar ya con ellos, a enseñarles un poco las actuaciones que el ayuntamiento había previsto, que eran reivindicaciones del barrio de siempre, ¿eh? Es decir, pues mejorar la movilidad, las aceras, bueno, todas las cosas que necesitan, ¿no?, ambos barrios de Vistalegre y de Caminader. Y bueno, pues en esa línea de trabajo con la Asociación de Vecinos creímos que también era muy importante conocer la opinión de todos los vecinos, como así también lo quería la asociación.
0: Durant la trobada es van debatre les principals necessitats detectades i es van recollir aportacions per complementar la diagnosi tècnica. Entre les qüestions més destacades, la ciutadania va assenyalar la necessitat de reurbanitzar carrers, millorar la mobilitat i l'accessibilitat, facilitar l'aparcament, reforçar el manteniment de l'espai públic i avançar en la rehabilitació dels habitatges. També es va posar de manifest la necessitat de disposar de més zones d'ombra, refugis climàtics i espais verds que contribueixin a fer uns barris més amables i adaptats a les altes temperatures. Escoltem ara la regidora de participació, la Marian Ortega, pel que fa a les possibles línies d'actuació.
6: A grosso modo, básicamente son las mismas. El Pla de Barris no son solo mejoras urbanísticas, tú tienes que presentar una memoria que agrupe más cosas, ¿no? Porque al final se trata de, es una convocatoria que está orientada a mejorar lo que es el barrio en sí, ya no solo lo que es el urbanismo, sino también la vida sociocomunitaria, ¿no?, del barrio. Entonces tienes tres ámbitos en los que tienes que presentar mejoras. Uno es exactamente urbanísticas, otro es sociocomunitaria socioeconómica y comunitaria, y otro es medioambiental. ¿Vale? Entonces, en estos tres ámbitos hemos presentado actuaciones y bueno, cada una tienen importes diferentes, pero al final se han presentado actuaciones que llegan a los 25 millones de euros, más o menos, un poquito menos, pero cerca de los 25 millones. Esto está subvencionado al 50% por la Generalitat y 50% que tendría que poner el Ayuntamiento en caso de que nos concediera la subvención, que esperamos que sí.
0: El procés participatiu va començar el passat 5 de juny amb una taula ciutadana instal·lada a la pista de bàsquet de Blas Infante, coincidint amb la festa del barri de Vistalegre. Les aportacions recollides en aquesta primera fase, juntament amb les de les dues sessions de treball, serviran per acabar de concretar les accions que l'Ajuntament vol presentar a la convocatòria i aclarir també que encara hi ha temps de fer aportacions a aquesta candidatura des de diferents vies de participació, ja que, a més de les sessions presencials, la ciutadania també pot fer arribar les seves propostes de manera telemàtica. Les platges de Llumineta i Baixador de Castelldefels tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, el distintiu que reconeix la qualitat ambiental, la seguretat, la neteja i els serveis del litoral. La bandera onejarà un any més a dos dels tres trams de la platja del municipi. El lliurament del distintiu va tenir lloc divendres passat a Lloret de Mar en un acte que va reunir representants de municipis de tot el litoral català i que també va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament des de Castelldefels. Des de l'Ajuntament, el regidor de platges, el Marc Soler, fa un reconeixement al treball fet durant l'any i remarca la importància de revalidar la bandera blava.
7: Des de l'Ajuntament, per nosaltres, l'equip de govern i des de l'àrea de platges, és molt important renovar banderes any rere any, com bandera blava i altres més que tenim, perquè és el reconeixement a la feina ben feta. Moltes vegades la gent pensa que a l'àrea de platges es treballa a l'estiu, la temporada de bany, i poc més, i molt més lluny de la veritat. És tot el contrari. Es treballa tot l'any perquè és molt important treballar tot l'hivern, perquè quan arriba aquestes dates, quan passin les auditories, tindrà una platja de primera qualitat auditada per les empreses com Bandera Blava i altres, i que es donin aquest vistiplau i que es donin la seva concessió i que siguem Bandera Blava o com altres que tenim.
0: La distinció avalua aspectes com la qualitat de l'aigua, l'accessibilitat, la informació ambiental, la neteja, la sanitat, la seguretat i el respecte a la normativa.
7: Per nosaltres som un municipi que vivim de la gastronomia, un municipi turístic, i tindre una platja de primer nivell, de primera qualitat, i que la gent que vingui de fora la pugui gaudir, doncs per nosaltres és molt important, no? Donar un valor afegit al nostre poble i a la nostra ciutat. Tindre una platja amb aquests distintius garantitza, no ho diem nosaltres, sinó les empreses que fan les auditories, garantitzen que som una platja de qualitat neta, ecològica, i que tenim tots els paràmetres que ells auditen, no? Per això des de l'equip de govern es fa un esforç molt gran, des de l'àrea de platges es fa un esforç molt gran, tots els tècnics de l'àrea fan un esforç molt gran tot l'any, no només la temporada d'estiu, sinó tot l'any, per tindre una platja de primera qualitat, que tinguem tots aquests distintius, i nosaltres renovar cada any, rere any, un distintiu com Bandera Blava és molt important.
0: La renovació de la Bandera Blava arriba aquest mes de juny, coincidint amb la posada en marxa dels serveis de la temporada d'alta de bany. Els representants del govern municipal van visitar el passat dimarts 2 de juny els serveis de la platja, que ja funcionen a ple rendiment per donar resposta a l'augment d'usuaris durant els mesos d'estiu. Escoltem el regidor de platges, el Marc Soler.
7: Com diuen molts xefs de cuina, no?, que tenen estrella Michelin, que lo important no és treure la primera estrella Michelin, no?, és renovar-la any rere any, no?, perquè la primera vera ha fet les coses ben fetes, no?, i donen l'estrella Michelin, en aquest cas seria la bandera blava o algun altre tipus de bandera, un altre tipus de bandera, però lo important és any rere any renovar-la. Significa que fas bé, no un any, ho fas bé sempre, no? Per nosaltres tindre una platja de qualitat és superimportant pel nostre municipi, i per això any rere any ens van renovant aquest distintiu, i per nosaltres és superimportant i seguim treballant per aconseguir-ho un altre any més.
0: I ara els esports. Connectem amb el periodista de Dilluns Esportiu, el Cristian Cano, per saber com està el final de la temporada en l'àmbit esportiu.
8: Doncs bé, ja un cop tenim ja la temporada finalitzada, aquest curs 2025-2026, els equips encara no estan de vacances perquè tenen planificació de cara a la pròxima temporada, però ja sí que sí, cada cop, no? Doncs tenen en l'horitzó fer una petita pausa fins al pròxim curs, i precisament aquesta tarda nit, el Dilluns Esportiu, doncs farem repàs del que han sigut aquests mesos en l'esport local. Ens centrarem principalment en dos equips molt destacats, fent un anàlisi del que ha sigut la seva temporada en clau futbol i també handbol. I és que parlarem sobre la Unió Esportiva Castelldefels i el seu curs a la Lliga Elit i també sobre l'Esportiu Castelldefels i la seva exitosa temporada amb aquest doble ascens a Lliga Argent. També escoltarem a diferents protagonistes, tindrem convidats d'autèntic luxe al partir doncs, de les 9. Parlarem amb Jordi Zorrilla, president del Castelldefels, per conèixer una mica les seves impressions d'aquesta temporada i també parlar sobre el moment del club, també sobre raons, no?, com els diferents canvis a la banqueta al llarg d'aquestes últimes dues temporades, i és que el Castelldefels ja suma 5 entrenadors els últims 24 mesos, i també parlarem amb el president, en aquest cas, de l'Esportiu Castelldefels d'handbol. Parlarem amb el Sebastián Molina, una xerrada, una conversació molt interessant amb el Sebas, també per repassar segurament un dels millors moments de la història del nostre equip d'handbol.
0: Gràcies, Cristian. Fins aquí els esports.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. L'Ajuntament presenta a la Generalitat diferents canvis per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'Ajuntament de Castelldefels estrena un espai web per consultar les millores que s'estan fent a la ciutat. Alerta per risc de calor intensa a Castelldefels des d'avui i fins dimecres. Ara, ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, hola, molt bona tarda, nit. Són les 9 i benvinguts al dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels. Benvinguts al penúltim programa d'aquesta temporada 2025-2026. L'espai en el qual estem fent ja balanç del que ha succeït al llarg d'aquests últims mesos, un curs 25-26 molt intens en l'esport local, on hi han succeït moltíssimes coses, moltes de positives i també, malauradament, algunes de negatives. L'edició del dia d'avui és la del dilluns, dia 22 de juny del 2026. Soc el Cristian Cano, m'acompanya, com sempre, a l'altre costat del mirall, el Sebas des del So, i ara sí que sí, comença el dilluns esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, continuarem fent repàs i balanç d'aquesta temporada en l'esport local. En aquesta ocasió ens centrarem en dos clubs en particular per repassar en profunditat i també analitzar una mica el que ha passat en aquestes dues entitats. I és que parlarem sobre la Unió Esportiva Castelldefels amb un protagonista de primera mà, com és el Jordi Zorrilla, president del quadre mariner, d'aquí per cert coneixerem les seves impressions del que ha sigut aquesta temporada dins del conjunt groc. També parlarem una mica sobre el que ha succeït en categories inferiors, en línies generals, doncs ha sigut una bona temporada, també l'evolució del futbol femení, entre d'altres. D'altra banda, per dir-ho d'alguna manera, l'altre club que serà protagonista en el dia d'avui doncs serà l'Andol de Castelldefels, un esportiu Castelldefels que ha viscut un any absolutament històric amb els seus sèniors, amb aquest doble ascens a Lliga Argent, i tindrem en aquest espai el Sebastián Molina, que és el president d'aquest esportiu Castelldefels.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs anem a saludar el primer protagonista del dia, i és que ja tenim en directe el president de la Unió Esportiva Castelldefels, Jordi Zorrilla. Hola Jordi, molt bona nit, què tal, com estàs?
2: Molt bona nit, Cristian, molt bé.
1: Bueno, primer de tot, president, m'agradaria preguntar-li, com estic fent pràcticament amb tothom aquests últims dies, com estan sent aquests dies, aquestes setmanes, un cop s'ha aturat la competició oficial?
2: Bé, força tranquil. De fet, el no fer la promoció amb el primer equip, doncs la temporada restant fins la setmana passada, ha estat el futbol formatiu, que hem tingut diferents equips que han estat lluitant per l'ascens. I bé, al final, doncs bé, la temporada doncs ha acabat doncs força exitosa aquest any, sobretot el futbol formatiu. I bé, la dia de lo que és la clausura aquest any, després de 10 anys, hem decidit prendre'ns junta directiva i tots plegats una mica de descans, perquè portem molta feina a les esquenes i tocava, pues, no any sabàtic, però sí la cluenda, pues, ho hem deixat per l'any que ve.
1: Sí, i abans de repassar una mica també el que vindrà la pròxima temporada, anem a parlar que és el que ha passat aquest curs 2025-2026, on han passat moltíssimes coses dins del club i particularment al primer equip. President, quines impressions t'ha deixat aquesta temporada a Lliga Elit?
2: Bé, Lliga Elit ja la vam tastar l'any passat. És una lliga supercompetitiva, una lliga en la qual qualsevol moment que et despistis o que no prenguis atenció o que baixis el nivell de rendiment et penalitza moltíssim. I bé, ha sigut una lliga que té dues cares. La primera volta és molt, molt bona. I després, a partir del mes de gener, doncs, vam agafar, doncs, una dinàmica molt negativa. Aquesta dinàmica negativa es va prendre una decisió dolorosa, perquè amb l'entrenador, amb en Jorge Sánchez, realment, doncs, fins en aquells moments, doncs, l'equip havia estat molt solvent, amb fins i tot 15 partits sense perdre. Es van fer molts empats també, però bueno, va aconseguir una fita que és molt complicada, i més a Lliga Elit, però l'equip va agafar una tendència negativa i bé, es va prendre una decisió, doncs, malgrat dolorosa i arriscada, òbviament, perquè els números no eren dolents, però sí que tres derrotes consecutives i es va decidir fer un viratge cap al nou entrenador, en Motoso i en Miguel Motoso, i bueno, en principi, pues, inicialment sí que vam tenir la victòria, però després no, l'equip no va acabar d'endollar-se. I, de fet, fins la penúltima jornada, doncs, estàvem en una situació que estàvem en play-off, però simultàniament teníem el descens a 4 punts. I bé, finalment se'ns va escapar a l'últim partit, desgraciadament, al play-off, que jugàvem a casa, i realment, doncs, va ser una mica un partit, doncs, desastrós, així de clar t'ho dic. I res, hem acabat la temporada igual que l'any passat, 7 anys i a un punt de la promoció.
1: Sí, perquè entenc que els objectius que us havíeu marcat a l'inici de temporada no s'han assolit, oi?
2: Bé, a veure, l'objectiu de la Unió Esportiva és recuperar la tercera divisió nacional. No s'han assolit. Primer objectiu, ascens directe. Segon objectiu, promoció, però evidentment sense perdre el cap i sense disposar o estirar més el braç que la mànega. Òbviament, el club, els ingressos que té, com saps, el 80% venen del futbol formatiu i ens devem també al futbol formatiu. Per tant, sense perdre el cap, vull dir, Lliga Elit també és una lliga prou reconeguda, és una segona, tercera divisió encoberta, i òbviament es defensarà per estar en aquesta lliga com a mínim i tenir opcions a cada any a poder assolir la fita que és l'ascens. Mira, aquest any, per exemple, el Prat, amb el triple del pressupost que nosaltres, s'ha quedat fora, ha fet els play-offs i s'ha quedat fora. Vull dir, mires els tres equips que han pujat, doncs, bueno, un equip molt històric com el Martinenc, que ha fet una sensacional campanya, Sant Juan de Montcada, que bueno, també és un molt bon equip, però també ha jugat amb una carta especialment favorable, que és un camp que rosa la il·legalitat, vale? Per no dir que és il·legal, val? I òbviament, doncs, això facilita sempre anar a jugar una ratonera amb un públic que realment és bastant agressiu en certs moments, això facilita no saps de quina manera el poder ascendir de categoria. De fet, ha ascendit els últims dos anys. Per mèrits propis, òbviament, però també doncs, bueno, comptant amb aquestes facilitats. I bé, finalment doncs, a la Pobla, que tenia un equipàs, els nanos del Nàstic, doncs, de fet, tenien que haver pujat directament, però bueno, per diverses circumstàncies. O sigui que, a veure, si mires el cartell, òbviament, sempre tindrem rivals molt complicats i no serà gens fàcil.
1: Has comentat no, que ha sigut una temporada de dues cares. Jo he fet el càlcul, Jordi, i és que l'equip a la primera volta, els primers 15 partits, va treure el 60% dels punts que hagués situat a l'equip en cas de mantenir aquesta dinàmica com a segon, per sota del Sant Joan Atlètic de Montcada. Però és que a la segona volta, els segons 15 partits, aquest percentatge ha baixat del 60 al 28,8, o sigui que seria cué al Castelldefels amb aquesta dinàmica dels últims partits de la temporada. Què és el que ha passat aquests últims mesos, sobretot arran de l'inici del 2026?
2: Bé, al final crec que és responsabilitat de tots, no? Quan direcció esportiva pren una decisió complicada, que és canviar el rumb, perquè veu que realment en tres derrotes consecutives i més com es perd, perquè al final no només s'ha d'analitzar el fet de la victòria, la derrota o l'empat, sinó s'ha d'analitzar el per què de tot plegat, com es juga, quina és l'actitud dels jugadors. I es van encendre llums vermelles que van provocar que es prengués aquesta decisió. Després és com tot. En Miguel pues, va posar totes les seves forces per endollar, que l'equip es tornés a endollar, i no va ser possible. Els partits, evidentment, vull dir, no és que hi hagués un cap tipus de desídia, però no es va trobar la frescura. També vam tenir moltes, i això és una de les també claus del motiu del per què només es guanyen tants pocs partits la segona volta, és que vam tenir una plaga de lesions brutal, brutal. Ens vam quedar amb 3-4 partits pràcticament, ens vam quedar amb 7-8 jugadors. I de fet, la resta de la plantilla ha estat i ha competit al màxim amb nois joves, nois de la casa, amb Joel, amb altres, amb el Joey, amb nois que en principi no estaven perquè fossin potser inicialment titulars i han agafat el amb menys experiència, però la veritat que ho han donat tot. I després, doncs, bé, els resultats, doncs, la Lliga Elite, doncs, sobretot la segona volta, tothom es vol salvar, i si t'hi fixes, equips com Júpiter, equips com Vilafranca, que és un històric que acaba baixant a primera catalana, pues a casa seva pues, es feia molt complicat guanyar i aleshores, a veure, el problema és que nosaltres quan jugàvem a casa pues, tampoc ho fèiem o només empatàvem. I clar, això ens ha provocat pues, que l'equip no hagi competit el que tenia que haver competit i per tant al final ens hem quedat fora. Però tot i així, aquesta segona volta tan desastrosa, hem estat res a un punt d'assolir l'objectiu de cada 600.
1: Si tinguéssim una màquina del temps, canviaries la decisió del canvi de Jorge per Miguel?
2: A veure, aquesta pregunta, evidentment, la resposta és que, clar, sabent que l'equip pues, no s'ha endollat o els números no han estat els que realment ho haguessin preferit, t'hauria de dir que, òbviament, pues, la resposta és que ho haguessin mantingut amb el Jorge, però, evidentment, és una pregunta diabòlica la que em fas, no? I sí que és, d'alguna manera, quan un pren una decisió de canviar el capità de l'equip, o en aquest cas l'entrenador o el primer entrenador pues, ho ha de fer amb totes les conseqüències. Motius hi havia, no? Òbviament, pues, sí, clar, veient com els, amb els números, pues, òbviament pues, la decisió pues, finalment no ha estat encertada.
1: Si haguessis d'escollir el millor moment de la temporada, quin seria?
2: El millor moment, el moment més àlgid és quan celebrem el comiat de les festes per Nadal, que sortim de guanyar el dia 23 de 22 de desembre al camp del Sant Mauro, que és finalment l'equip que acaba promocionant i que en aquell moment estava colista, perquè vegis una mica quines són les dinàmiques. El Sant Mauro estava amb 11 punts i estava cué destacat i allà pues, vam guanyar 1-3 i bé, són partits que potser el cap hi para un penal, ens regalen un gol i els partits de Lliga Elite es vislumbren per petits detalls que fan que guanyis o perdis. I moltes vegades dius, bueno, aquest partit el vaig guanyar, però realment vaig fer mèrits? Doncs pues, a vegades no. I després et ve pues, el tio Paco Gou la rebaja i en el sentit de que les coses no acaben de sortir i aquella sort que tenies en un principi pues, ara et ve de contra. No és cap excusa, però bueno, això és així. Quan hi ha tanta igualtat, són detalls mínims els que fan que guanyis un partit o perdis.
1: I el pitjor, potser la derrota contra el Júpiter a l'última jornada?
2: Sí, per suposat. Jugant a casa i jugant a la promoció, ostres, tens el vent que bufa de cara. I aquell partit, hòstia, no es va jugar, no lo dimos todo, vull dir, però per part de tots, l'afició sí que va ser-hi, però bé, veníem d'una dinàmica molt negativa i en canvi en el Camp del Prat la setmana anterior vam marcar 4 gols en 12 minuts, que va ser un partit espectacular als últims minuts. Vull dir, clar, és un equip que ha tingut aquestes dues cares, les dues cares de la lluna. I per això, pues, al tenir les dues cares, per això ens hem quedat fora, perquè al final tot el bo que hem fet en un moment després s'ha tirat per la borda i és el que ha passat. A l'últim partit, realment, contra el Júpiter, no. A veure, sí que vam sortir a guanyar, però ni tàcticament ni els canvis van ser afortunats i va ser un partit que al final al Júpiter la victòria tampoc li va servir absolutament per res perquè va baixar de categoria i a nosaltres doncs, ens va treure una promoció que la teníem a les mans, que l'havíem aconseguit picant pedra al camp amb un descans més difícil que és el Prat.
1: I Jordi, porteu ja dues temporades a Lliga Elite on han passat moltes coses. Recordo la passada on l'equip donava a vegades la sensació que baixava a Primera Catalana. Hi va haver una línia ascendent al tram final de curs, fins i tot veu estar a un minut de ficar-vos a playoff. Aquesta temporada ha sigut tot el contrari, sempre heu estat a la part alta i finalment heu caigut a les últimes jornades. Quin és el major aprenentatge que us emporteu d'aquests dos anys a Lliga Elite?
2: L'aprenentatge és molt clar, i serveix per totes les categories. A veure, els equips que pujaran l'any que ve seran els més regulars. I la regularitat és la mitjana anglesa que es diu vulgarment, 3 punts a casa i una fora, és, si tu agafes i fas aquest anàlisi, és ascens directe. I amb això tens que treballar. Vull dir, de res serveix guanyar a casa a tots i després a fora vas a passejar-te. I al contrari, de res serveix tampoc a casa pues, empatis i a fora pues, encara que vagis guanyant algun partit, per això l'únic que et donarà és per salvar la categoria. La Lliga és superexigent, són 16 equips amb pressupostos molt equilibrats, on realment el nivell futbolístic de tots pues, bueno, pues es diferencia potser pues, que algun equip té un davanter pues, més punyent, un centrocampista pues, que domina més el joc, però la resta és batalla. Vull dir, al final, els jugadors han de rendir a molt, molt alt nivell i per guanyar qualsevol partit. A veure, com es diu vulgarment, qualsevol equip et pinta la cara com et despistis. I això és així. I això li ha passat a tots els equips. El Juan Moncada, que acaba pujant, ha perdut molts partits fora de casa per golejada. I dius... el Martinenc ha assolit precisament aquest ascens perquè ha tingut una brutal regularitat a partir de la segona volta. La primera, recordem que va estar doncs, en posicions de play-off, però i fins i tot fora. Però bueno, agafa una dinàmica, una regularitat molt, molt, molt positiva i és la que et portarà a l'èxit.
1: Amb el màxim respecte, diré 5 noms. El primer és el de Jorge Sánchez, lògicament, que va començar la temporada. Posteriorment va arribar, en aquest cas, el Miguel Motoso. Heu anunciat fa uns dies, / setmanes, el fitxatge no, del nou entrenador, de Sergi Cabré, un entrenador molt, molt jove. També l'any passat estava l'Andrés González i, en aquest cas, l'Adrián Márquez. Són 5 entrenadors, Jordi, des de la sortida de Miqui a l'any 2024. 5 entrenadors en 2 temporades. Què és el que està passant en aquests moments amb el canvi a la banqueta? Et preocupa tant canvi d'entrenador?
2: A veure, realment, com pots veure, el club durant una dècada ha estat sota la direcció d'en Miqui i els números del Miqui són espectaculars i realment històricament passarà a ser per ser un dels millors entrenadors de la Unió Esportiva amb els seus pros, la seva manera de joc, etcètera. A partir d'aquí, òbviament, la sombra d'en Miqui és molt allargada perquè la resta pues, han tingut la seva problemàtica. Han recordat que l'any passat realment tenim la problemàtica de que l'entrenador que fitxem ens deixa els 10 dies en plena mitja temporada per anar-se'n a la Queens, no? a la Queens League a Mèxic. Clar, això és un daltabai que fa que no puguem en aquells moments buscar cap entrenador perquè tots estan tots més o menys ja ocupats, i l'Adrià Márquez agafa el rol, i la veritat que el noi pues, no tenia cap tipus d'experiència en futbol, més enllà de futbol formatiu, que havia portat cadet de l'Adam, si mal no recordo, i tirem endavant, perquè és que no ens queda un altre. O sigui que, a veure, el 5 entrenadors ben motivat, no només per causes pròpies nostres de club, que diguem, prenguem la decisió, la direcció esportiva, de destituir, sinó que ve determinat que els propis entrenadors, en aquest cas a l'inici de després del projecte de Post-Miki, ve determinat per aquesta problemàtica. A meitat de temporada substitueix l'Adrià, l'Andrés agafa l'equip i ens quedem allà de promocionar, però finalment no s'aconsegueix l'objectiu. I a partir d'aquí pues, entra la nova direcció esportiva amb la seva, diguem-ne, pues, aposta particular en el seu moment per Jorge, i a partir d'aquí pues, bé, jo crec que el que més enllà del número d'entrenadors, de que sí que et dona certa inestabilitat, s'ha d'analitzar en cada moment el perquè dels canvis. I ara, pues, òbviament, al no assolir-se l'objectiu amb el Miguel Motoso, pues, la decisió ha estat pues, per la direcció esportiva, l'entrada d'en Sergi, que és una aposta per un noi del Castelldefels que fa més de 30 anys que no té un entrenador de casa, i creiem que és el moment d'apostar per algú jove i d'aquí.
1: Abans, fora de micròfons, m'has destacat, no?, la importància del treball a les categories inferiors. Quin balanç fas de la temporada dels equips de la base?
2: Bé, això li tindràs que preguntar al meu amic en Carlos de Frutos, que ho sap perfectament, però diria que és la temporada potser més exitosa de la història del futbol formatiu. I ve avalada per l'ascens, el meritós i complicat i difícil ascens del juvenil a Lliga Nacional després de 16 anys. O sigui, Castelldefels recuperarà futbol a nivell formatiu de la crem de la crem. És a dir, tindrem Barça, Espanyol, Damm, Javac, no sé si m'equivoco amb algun, el Mercantil, etcètera. Tots aquests equips tornaran a passar per Canyars i serem un referent en el futbol formatiu de juvenils, cosa que pues, pràcticament hi ha moltíssim. Jo, per exemple, no ho recordo perquè no ho vaig viure. Val? O sigui, no formava part ni de la junta directiva. És a dir, no només aquest ascens, sinó que també la resta d'ascens, encara que no són de categories tan importants com Lliga Nacional, però ens donaran també molta fermesa, sobretot el juvenil. El pujar del juvenil B a primera i recuperar la primera és un pont necessari per conservar molts jugadors. I després la pujada també de l'equip de sub-12 a la Levi sub-12 supermeritoriament, a més amb l'últim partit a casa, amb l'afició, i hem pujat a preferent, hem recuperat una molt bona categoria. I a més si li poses la sireta, que el infantil femení, pues les noies també, com no pot ser d'una altra manera, estan a l'alçada i cada vegada més, i ull amb elles, perquè de cara a futur la cosa pues, cada vegada anirem a més. Realment són motius per estar orgullós de la temporada i de la feina feta.
1: Sobre fitxes, hi ha hagut un increment a aquesta temporada?
2: Perdona? Sí.
1: Sobre fitxes federatives de jugadors de la base?
2: Bé, no, nosaltres, a veure, com saps, la Lliga Elite, des del moment en què perds la subvenció de la Federació Espanyola de Futbol, pressupost serà, les fitxes seran les mateixes, és a dir, es comptarà amb jugadors, doncs, òbviament, joves també, jugadors doncs, veterans, una mica una barreja, que és el que creiem que en principi ha de donar sempre l'èxit, és a dir, els veterans són necessaris, però també amb un número concret, val? Perquè després les cames fresques les han de posar els joves, no? I no, a nivell de pressupost continuarem tenint el mateix. No perdrem el cap en cap moment.
1: Has parlat sobre el futbol femení, sobre que tenim que tenir un ull posat de cara al futur. En quin moment es troba aquest projecte? En quin moment del camí estem en clau FutFem?
2: Bé, a veure, el camí va estar pues, complicant-nos la següent. Crec que es compleixen ja 10 anys des del moment que l'Adolf me'n va encarregar que fes un informe per veure com es podia desenvolupar. I vam començar pues, amb les dues primeres nenes, que no me'n recordo com pensem que una d'elles es deia Irene, que les vam pobres, no vam poder fer un equip i les vam posar un Benjamí amb tota la problemàtica dels pares, no t'ho perdis, i les mares, sí, per fer-t'ho mirar. I vam tenir que en aquell moment donar un cop de puny per ensamblar-les, perquè no hi haguessin problemes. I d'aquí fins ara, que estem parlant de més de 100 jugadores i estem parlant de 10 equips, doncs la veritat que un orgull de la feina que s'ha fet, gràcies a la Natàlia Cantero, a la feina de l'Humberto. I bé, la veritat que de cara a futur, doncs, s'ha pres una decisió també en aquest cas que doncs, la direcció en aquest cas esportiva doncs, aquest any serà diferent, i el que volem és doncs, continuar creixent i continuar doncs, d'alguna manera doncs, tenint un futbol formatiu femení que vagi a més i que assoleixi millors categories i que ser també un referent del Baix Llobregat.
1: I quan tindrem un primer equip?
2: Femení?
1: Sí.
2: Bé, no és senzill, és força complicat. De fet, assolir un equip femení juvenil de futbol 11 ens va costar moltíssim. Em penso que portem no més enllà de 3 anys. És complicat perquè quan no el tens, fer-lo costa sang i fetge, i perquè al final també no oblidem que a Baix Llobregat hi ha equips de futbol femení que tenen un arraigo important, Fontsanta Fatjó, Viladecans, i després fins i tot l'entrada del Cornellà a cop de talonari pues, no és que hagi ajudat molt. O també, per exemple, l'escola Gavà, pues, que des de l'Ajuntament se li ha obligat a fer femení d'alguna manera. No sé si obligat o no, no sé si amb una pistola o no, però quasi. A partir d'aquí, nosaltres, pues, bueno, amb la confiança de que Castelldefels, les nostres noies, cada vegada volen jugar més a futbol i donar-los aquesta sortida. Quan tindrem primer equip? Pues quan realment tinguem el volum de jugadores suficient per complementar-ho, i no és fàcil. És prefereixo no posar-nos un plaç, perquè és totalment irreal. Al final ha de venir per si sol. I les coses venen per si soles. I si la feina es fa bé en els pròxims anys, jo diria que abans de finalitzar la dècada tindrem primer equip femení.
1: El club, la Unió Esportiva Castelldefels, com a entitat, té 78 anys d'història. Estem a 22 de juny del 2026. En quin moment es troba el club?
2: Bé, a veure, el club, com bé saps, fa una dècada estava en una situació quasi pues, per desaparèixer. L'entrada d'un grup de pares i en aquest cas el suport econòmic, no oblidem jo li dic emèrit, perquè al final ja més continua d'alguna manera, pues, bueno, jo tinc una molt bona amistat amb ell i sempre em deixo aconsellar, perquè al final els consells i a més jo he estat treballant amb ell codo a codo, al final aquesta situació de donar-li la volta en una dècada pues, és un orgull de tots els companys de junta directiva que portem picant pedra en més de 10 anys. I com bé saps, no ha estat fàcil. Bé, estem en una situació pues, d'estabilitat i amb una plataforma perfecta i amb l'ajuda, pues, òbviament, pues, de l'Ajuntament, sobretot amb el que és els espais, que a vegades necessitem una miqueta més del que se'ns dona, no?, pel volum d'equips que tenim. Però bueno, el tema de les infraestructures, la veritat que amb aquests últims 4 anys, la veritat és que el fet de canviar la gespa de canyes ens ha donat mitja vida, i les llums també, perquè al final era un desastre. La luminària que hi havia pues, portava 20 anys sense moure's i els focus enfocaven més al quart o quinta del Passeu a l'Havana que no pas al camp de futbol. Tot això, pues, òbviament, s'ha solucionat, però volem més també. Vull dir, el club necessita unes millors instal·lacions a canyes, un famós projecte d'un segon pis, per dotar d'aquest cas de que sigui la instal·lació pues, equiparable pues, a la de Can Vinader, per exemple. Val? Però bueno, a poc a poc, i tampoc el que volem és que es tingui en compte aquest futur, i sobretot també a nivell de vestuaris i tot, que Canyars necessita, amb l'entrada del futbol femení, necessitem millors instal·lacions, perquè si volem que les noies també juguin a Canyars, que és el que estem també aconseguint a poc a poc. Encara que el seu camp, que també és un camp que està força, força bé, és el de Pitorg, on habitualment desenvolupa la majoria d'equips els partits i els entrenaments.
1: I a més tenim el precedent del rugbi en aquest mateix escenari. I la última, de cara al curs vinent, quins objectius us heu marcat de cara a la pròxima temporada?
2: Bé, Pues mira, un objectiu és que l'objectiu, o sigui, a veure, arribar no és el més important, sinó mantenir-se. I aquest és el nostre primer objectiu, és el manteniment de la categoria nacional, que tan complicat ha estat assolir-la, i s'haurà de batallar i s'haurà de lluitar no saps com per poder mantenir aquesta categoria. Això per un costat, per una altra banda, el futbol formatiu continuant millorant les nostres categories i el nostre nivell, i que també la resta d'equips doncs, tinguin doncs, els millors entrenadors i millor entrenadors qualificats, i igual pel futbol femení. I en quant al primer equip, doncs, òbviament, doncs, com t'he dit abans, l'objectiu doncs, serà ascens directe, i en segon lloc, doncs, com a mínim, promocionar. Aquests són els objectius.
1: Doncs esperem que es puguin complir la pròxima temporada. En 12 mesos, Jordi, doncs, coneixerem si s'han assolit. Esperem que sí, i que l'equip doncs, torni a la tercera federació. Com sempre, president, tot un luxe parlar amb vostè en el dia d'avui, que tingui un molt bon estiu, i res, a partir del setembre doncs, tornem a estar en contacte. Una abraçada ben forta.
2: Una abraçada, Cristian, i moltes gràcies per atendre'm. Salutacions i bones festes.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I com hem fet prèviament en clau futbol, repassant la temporada de la Unió Esportiva Castelldefels i també parlant amb el seu president, amb el Jordi Zorrilla, anem a seguir una mica la mateixa fórmula en clau handbol. I és que ha sigut una temporada històrica pels interessos de l'esportiu Castelldefels i anem a conèixer quines han sigut les impressions, les valoracions, també com ha viscut també aquesta temporada tan especial el president de l'esportiu Castelldefels, el Sebastián Molina. Hola, Sebas, molt bones, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, Cristian, què tal, com estàs, com va això?
1: Moltes gràcies, president, per el teu temps i per passar-te pel dia d'avui en aquest espai.
2: Gràcies a tu. Com sempre.
1: Primer de tot, president, m'agradaria preguntar-li respecte a aquesta post-temporada, aquests dies, aquestes setmanes sense competició. Com estan sent dins del club?
2: Doncs una mica... Sembla mentira, però aquesta quan s'acaba la temporada ve una època una mica convulsa, entre cometes, perquè és una època de preparar la temporada següent. Des d'abans d'acabar la temporada ja estem preparant la temporada que ve. Doncs això, i a nivell d'entrenadors, a nivell de jugadors, doncs sol ser una post-temporada bastant moguda. A més, justament aquest any hem iniciat un projecte nou que mai havíem, com a club, mai havíem provat de fer des de fa ja molts anys, que és l'handbol platja. Aquest any estem convençuts que l'handbol platja té un cert futur i un cert recorregut. Llavors, bueno, aquest any estem començant una temporada d'estiu amb 7 equips d'handbol platja. És una experiència molt nova. Diguem que és un esport que no té molt que veure amb el que és realment l'handbol pista, però la veritat és que és bastant atractiu. Llavors, bueno, ara mateix estem en ple tornejos d'handbol platja. La veritat és que bastant moguts, sí, bastant distrets.
1: D'aquí una estona parlem amb més profunditat sobre el que suposa aquesta nova disciplina, entre cometes, no? Dins del club. Però abans m'agradaria conèixer com ha viscut vostè aquesta temporada, perquè bé, ha sigut un any Sebas històric,
2: Sí, tracta'm de tu, sisplau. La veritat és que sí, que ha sigut històric, ha sigut un any, la veritat és que teníem un objectiu clar pels sèniors, que era pujar. Ho veiem assequible, però malgrat això, durant la temporada, a vegades hi ha moments en què la temporada es fa una mica llarga, tant el sènior masculí com el sènior femení, hi ha hagut alguns moments de dir, ostres, realment ho serem capaços o no de fer? I finalment, dels dos equips, diguem, dels grans, el sènior de Castelldefels, hem pogut pujar a categoria, hem passat a Lliga Argent, la qual cosa, bueno, és algo que ens fa molt feliços, perquè és un objectiu que teníem quan vam entrar a Nova Junta fa 2 anys, pujar els dos equips sèniors a Lliga Argent, i ho hem aconseguit a la mateixa vegada. I això, doncs, tenint en compte també que gairebé tots els jugadors són jugadors d'aquí de Castelldefels, ens omple de satisfacció i sobretot d'això, perquè no deixen de ser els equips referents on els quals tota la gent jove, tota la base, s'emmirella, i la veritat és que estem molt contents, la veritat és que estem molt contents dels objectius aconseguits.
1: Perquè el masculí portava ja unes quantes temporades, no?, jugant amb l'ascens, l'any passat mateix es va quedar fora, no?, pel tema del gol average, també el front tenia rivals doncs molt complicat, si no recordo malament, Ribas, també el Morins, que van mostrar un nivell molt alt. Era previsible, no?, que l'equip estaria de nou dins de les quinieles per pujar, però segurament la gran sorpresa ha sigut el sènior femení, que s'ha estrenat amb Marc Viscarri amb un nivell molt, molt positiu. Esperaves aquest doble ascens?
2: Si dic la veritat, a principi de temporada era un objectiu que veiem com assequible. És a dir, no era un objectiu que diguis, ostres, mira, vaig a mirar molt a dalt i si al final ens quedarem o no ens quedarem. Jo a principi de temporada tenia molta confiança tant a l'equip masculí com al femení per pujar de categoria. El masculí, com tu dius, són 2 anys que ens hem quedat a gols pel gol average de no pujar. I aquest any, jo sincerament, a principi de temporada veia que era un equip més cohesionat. El nostre èxit, tant al femení com al masculí, és sobretot el bloc defensiu. I la veritat és que ha sigut un equip que, el masculí, que ha estat competint sempre a dalt. És a dir, mai hem baixat de la tercera posició i sempre hem estat allà. I la veritat és que en aquest sentit, pel masculí, és un premi després de 2 anys d'esforç i de mala sort, entre cometes, de quedar-nos a gol average. I la veritat és que molt contents. I el femení és cert que personalment tenia bastanta confiança perquè pujava un bloc molt fort del juvenil femení, que l'any passat va guanyar el campionat de primera catalana. Són 10 jugadores, que la veritat és que són jugadores que juguen al club des de fa molts anys, des de petites. És un bloc molt cohesionat i jo sincerament veia que era assequible també, és a dir, perquè és un equip amb molt de potencial, són noies de la casa. Entre aquestes noies, vuit són entrenadores de la casa, vull dir que és un equip de noies molt, molt cohesionat. La veritat és que ha sigut algo que també podíem preveure a principi de temporada. Òbviament, com et dic, hi ha moments en què hem tingut certs dubtes, com és normal, perquè una temporada fa molt llarga, però finalment, tant un com l'altre, la veritat és que ho han aconseguit. No diré que molt sobradament, però, bueno, però sí que han aconseguit això. Abans d'acabar la Lliga no hem hagut d'esperar els últims partits. I això, llavors ha sigut doncs, això, molt, molt satisfactori, sí, per tothom.
1: I sobretot una temporada molt regular, Sebas, perquè pràcticament, jo no recordo, el cap dels dos equips sumat dues derrotes seguides al llarg del curs.
2: No, aquest precisament ha sigut un dels factors claus, és a dir, que no hem tingut dues derrotes seguides, sí que hi ha hagut desplaçaments a l'handbol quan vas a segons quins camps, ja sigui doncs, això al sud, a Amposta, o al nord, a certs equips de Girona, saps que serà molt complicat, però com un partit és fora de casa i l'altre a casa, la veritat és que a Can Vinader els equips s'han comportat de manera molt, molt, molt regular. Hem tingut molt poques derrotes a casa i això jo crec que ha sigut l'èxit. És a dir, que ser molt constants en aquest sentit i sabíem, òbviament, que hi havia alguns partits que estaven marcats al calendari com a més complicats, però això no ha fet que deixéssim de creure en nosaltres mateixos, tant el masculí com el femení, sens dubte.
1: I quines són les claus perquè tots dos equips hagin mostrat un nivell tan alt?
2: La veritat és que si mires les classificacions de tots els equips de Castelldefels i especialment el sènior i les sèniors, hem sigut l'equip menys golejat de carrer de tota la categoria. És a dir, sobretot tenim una filosofia del club que l'handbol comença per una molt bona defensa i al final a l'atac acabaran sortint les coses, però sobretot si ens caracteritzem per algú, tant el masculí com el femení, ja et diria a nivell de club, és per una filosofia defensiva molt forta, molt, molt solidària entre la defensa, i això jo crec que ha sigut l'èxit. Pensa que, per exemple, el masculí, el segon equip, vull dir, crec que nosaltres ens han marcat 116 gols, el líder li ha marcat 824 gols, és a dir, ens han marcat 124 gols menys que Sant Fost, que és l'equip que anava primer. Llavors, i el femení igual, és a dir, dels tres grups que hi havia de primera catalana, hem sigut l'equip també menys golejat. Jo crec que aquest ha sigut l'èxit tant el masculí com el femení. Que els partits es guanyen darrere, es guanya la defensa, i això la filosofia tant del femení amb el Marc Viscarri com el masculí de l'entrenador, que és el Joan Obiols, ho tenen molt clar i va molt amb l'ADN del nostre club. És a dir, a l'handbol és molt important tenir una defensa molt, molt sòlida i l'atac, doncs això, a poc a poc aniran sortint les coses. Però si encaixes pocs gols, tens una certa garantia que puguis guanyar els partits.
1: Precisament volia preguntar-te sobre Joan Obiols, perquè recordo que parlant amb Carlos Hurtado, precisament fa un any, em comentava, no?, que era una incorporació molt important de cara a aquesta temporada, no? L'esport, doncs, no hi ha curiositats, no? No, les coses passen perquè passen, i ha sigut arribar el Joan i heu viscut una temporada molt, molt exitosa. Quin paper ha tingut Obiols per aquesta temporada tan positiva?
2: Bueno, ha tingut un paper clau, és a dir, fins i tot et podria dir que l'any passat a nivell d'individualitats potser teníem un equip més fort, però Joan ha sabut cohesionar molt a l'equip. És un malalt de l'handbol, ho té tot estudiat, coneixia els rivals, i això ha fet que la preparació dels partits han sigut molt exitoses. És a dir, quan els jugadors anaven a qualsevol camp o jugaven contra qualsevol equip, sabien perfectament el que han de fer, i això jo crec que és molt important a l'handbol, perquè si ja saps que hi ha dos o tres jugadors que són els que destaquen i els hi prestes una atenció especial, ja et garantitzes com a mínim una sèrie d'èxits. Llavors, el Joan ha sigut una persona que ens ha donat aquest plus. Ja et dic, és un malalt, és un friqui de l'handbol, com ell diu, I això ha sigut fonamental, és a dir, que la preparació dels partits, la preparació física, també el component psicològic, l'estabilitat també emocional, que l'handbol, com saps, és un esport doncs, on hi ha moments del partit que pot haver-hi molta emoció i, sobretot, prioritza molt el bloc sobre les individualitats i ha pres decisions doncs, això, pensant en el conjunt de l'equip. I ens ha donat aquest plus que necessitàvem llavors. Bueno, mèrit, molt bona part del mèrit de l'ascens del senyor Mascolí és gràcies a ell. I actualment el senyor Mascolí, a Castelldefels, com saps, és un equip que va néixer fa molts anys, el 73, bàsicament a la part femenina, i mai havíem tingut un equip masculí tan Nadal com és aquest any. Mai havíem tingut un equip a Argent. Llavors, sens dubte, i el Joan ha tingut un paper fonamental en aconseguir aquest objectiu, sens dubte, sí.
1: I quin ha sigut el millor moment de la temporada?
2: Jo et diria que el millor moment va ser, òbviament, el partit que vam tenir a casa de l'ascens contra l'Aula. Va ser un partit on anàvem molt confiats, però bueno, que s'havia de fer, perquè si no guanyaves aquell partit se't complicava molt el calendari, perquè la darrera jornada era contra el Sant Fost, contra el líder. Llavors, jo et diria que aquest partit va ser clau, el guanyar aquest partit contra l'Aula. I també va haver-hi un partit que vam perdre també d'1, que el missatge va ser molt positiu també, és a dir, perquè va ser un partit molt, molt, molt, molt lluitat. I et diria que això, que el partit clau va ser contra l'Aula a casa, el partit que ens va donar l'ascens, perquè era un partit on notaves que tothom estava molt endollat i que amb unes ganes i amb una competitivitat molt, molt important. Llavors, jo et diria que aquest partit va ser el partit, sens dubte, més important, per més que res per la mentalitat guanyadora i competitiva que va tenir tot l'equip, tot el bloc.
1: I al contrari, el moment més difícil, pitjor, més complicat, sí. Quin escolliries?
2: Mira, diria que vam tenir un desplaçament a Girona contra el Gillet, que va ser una derrota, la veritat és que molt dolorosa, perquè va ser una derrota conjuntament amb Cerdanyola, on l'equip no va ser-hi, no va aparèixer a la pista, és a dir, va ser un partit ple de... va ser, si algú podia sortir malament, era aquell partit que va sortir malament tot. I la veritat és que aquell partit a Girona va ser molt complicat, però també va ser un punt d'inflexió. És a dir, és allò que dius, escolta, pitjor no pot passar, més mala sort no podem tenir, a partir d'aquí toca remuntar i toca anar cap a dalt. I va ser això, va ser precisament aquell partit que ens va servir per poder guanyar, per poder ascendir, sens dubte. Sí.
1: I com a president, quina ha sigut la decisió més difícil que has hagut de prendre?
2: Mira, sobretot, et diria que no tant en relació amb el que és la part de sènior, sinó que al final és posar en valor que la competitivitat dels equips. És a dir, hi ha molta gent, l'handbol és un esport minoritari, òbviament anem després del futbol sala i del bàsquet. Llavors, clar, si et marques uns objectius esportius molt ambiciosos, com són els que tenim, has de prendre certes decisions que potser són una mica doloroses, ja sigui en temes d'entrenadors o ja sigui en altres àmbits, però al final ho fas per intentar que els equips guanyin competitivitat i a vegades doncs això, toca prendre decisions que no són les més agradables, però ho fas al final pel conjunt, ho fas pel club i mirant més a llarg plaç. Llavors et diria que la vessant aquesta competitiva des de ben petits, és a dir, escolta, els benjamins per benjamins no, però a partir d'una certa edat, infantil cadet, toca competir. I competir no vol dir guanyar els partits, sinó vol dir tenir molta disciplina, tenir molt de compromís amb el grup i a vegades, doncs, quan hi ha potser pares o mares o nens, no, perquè són petits, que no tenen aquest grau de compromís, escolta, aquí demanem un compromís del 100%. Al final, l'handbol no deixa ser un esport que reflexa com tots, però et diria que l'handbol molt més un tema de valors molt important, de compromís, de disciplina, de treball en equip, i a vegades si no s'és coherent amb aquests valors, doncs cal prendre decisions. Ja et diria que aquestes són les decisions més dures que ens han tocat prendre com a Junta, sens dubte. Sí.
1: I enllaçat amb això, amb el tema de la base, quin balanç fas de la temporada dels equips de categories inferiors?
2: També molt positiu, és a dir, ha sigut un any de creixement dels equips. Al final, les fites esportives, et diria que són secundàries I personalment amb el que més em fixo és com comença un equip al setembre i com acaba a final d'any, com acaba el maig. I la veritat és que hem vist un creixement molt important en els joves i les joves de la base. I jo crec que això és el més important, l'evolució dels equips que han tingut al llarg de temps. Hi ha un component que és algo que a vegades diem que hi ha generacions que són, diguem, tècnicament o competitivament més fortes que d'altres, però tot i així, òbviament, el grau de... l'intentar donar aquest pas de competitivitat crec que és un plaer molt, molt important per nosaltres. El fet de dir, escolta, anem a jugar a l'handbol, ens anem a passar bé, però hem de competir. I competir vol dir respectar uns valors i una certa disciplina. I això jo crec que és el que més, a mi personalment, és el que més joia em fa, és a dir, sens dubte.
1: I canviant una mica de tema, no? Anem una mica a l'inici, no? de l'entrevista. Parlàvem sobre aquesta revolució, entre cometes, no? de l'handbol platja, que serà protagonista aquestes setmanes a la platja del nostre municipi de Castelldefels. Sebas, d'on va sorgir aquesta idea i també una mica quins són els plans, quins són els objectius a mitjà i llarg termini?
2: La veritat és que ha sigut una mica improvisat. És a dir, hi havia molts equips que ens demanaven quan acabava la temporada d'escolta, què fem a l'estiu? I, bueno, pues fem tecnificació perquè, òbviament, anar a tornejos, per exemple, nosaltres a Setmana Santa, sempre com a club, anem a algun torneig, en aquest cas hem anat a Calafell, on han anat 150 nois i noies de Castelldefels. Llavors va sorgir una oportunitat d'això, després de la demanda de la gent de poder participar en algun esport i fer platja, vam provar-ho, vam veure que la gent... És un esport molt diferent, és a dir, és un esport com més social, amb un entorn molt més relaxat, més diferent. Llavors vam dir, doncs, escolta, anem a provar-ho. I aquest any és el que estem provant. Ja hem participat en un torneig, ara aquest cap de setmana torna a haver-hi un altre, després hi ha Malgrat, Mataró, Estartit, i de moment és algú que és molt atractiu. És un esport, com et dic, completament diferent, amb uns paràmetres que són difícilment controlables, que és a la platja, però la veritat és que està molt bé. Llavors, sincerament, aquest any ens el prenem d'aprenentatge, per veure quins són els resultats, no esportius, sinó a nivell d'això, d'organització, dels equips, també d'acceptació per part de tant dels jugadors com de les famílies, per prendre una decisió de si realment això tirem endavant i de cara a l'any vinent professionalitzem molt més a l'handbol platja, perquè és que no té molt a veure l'handbol platja amb l'handbol de pista, és a dir, hi ha jugadors que potser en vol pista no tenen una certa agilitat o potser poden tenir unes certes mancances, que en canvi el platja fa que jugadors que tens a pista a vegades no siguin igual de bons o dolents, entre cometes, que a la platja. Llavors és un esport completament nou que ens està costant molt com a club i als jugadors mateixos això d'anar als entrenaments i tot, però aquest any ens el prenem com de prova. Si veiem que acabem la temporada al juliol amb els equips d'handbol platja de manera satisfactòria, l'objectiu és donar un pas més enllà i intentar, doncs, això, posar-hi més recursos. És un esport que la Federació Catalana està també, doncs, promocionant molt.
1: Estem perdent, Sebas. Disculpa. La cobertura està fallant una mica. A veure si ens podem recuperar.
2: Sí, això. Doncs que aquest any sobretot serà un any de prova per veure com funciona i de cara a l'any que ve, si veiem que els resultats i les conclusions són positives, doncs l'any que ve fer-ho més professional, diguem, amb molt més recursos i això, i d'una manera amb molt més carinyo, com es sol dir.
1: Cosa que recordo la temporada passada, que vas parlar també amb una crack del vòlei, no? I em destacava, no? Que també era un gran canvi passar de la sorra al parquet, no? En pista indoor. O sigui, que en aquest cas una mica del mateix. D'altra banda, parlava sobre aquesta tecnificació en aquestes setmanes d'handbol platja. Per si hi ha algun oient que estaria interessat en provar aquesta nova disciplina, obrir-se a aquest esport i vulgui inscriure-se o apuntar-se, què és el que ha de fer, Sebastián?
2: Sí, bueno, si voleu, podeu adreçar-vos a les xarxes socials, a Instagram mateix, i per un DM, per un missatge directe. Hi ha diferents informacions relacionades amb el tema de la tecnificació. Hi ha, diguem, una tecnificació de matí i una tecnificació de tarda. De matí és dels nois i noies que són del 2014 al 2019, que és de 8 a 1 i mitja. i després per la tarda és pels nois i noies del 2009 al 2013 de 5 i mig a 8. El preu són 55 euros, la veritat és que, està, que és bastant econòmic i en aquest sentit les instal·lacions que utilitzarem serà Can Vinader la primera setmana i la segona i la tercera setmana a Gaudí. És una oportunitat que està molt bé per això, per poder començar a provar aquest esport, que és un esport que és fantàstic, per mi és el millor esport que hi ha, tant tècnica com tàcticament i a nivell físic i a nivell d'equip i de valors. I és una oportunitat per poder-ho fer. I si qualsevol

0: diferent en el meu cas.
1: I les dues últimes. La primera, una miqueta més general. En quin moment es troben aquests moments al club, l'Esportiu Castelldefels?
0: Ara mateix estem en un moment de creixement molt important. Tenim un hàndicap, que és el tema de les pistes, és a dir, a l'handbol, a partir d'una determinada edat s'ha de jugar pavelló tancat en pista. No tenim moltes hores de pista, òbviament la ciutat està creixent molt, però diguem que en aquest sentit nosaltres estem posant les bases per una professionalització del club a nivell de coordinació de la base i coordinació a partir de categories de juvenils, i estem en un moment de creixement molt important, és a dir, estem intentant fer les coses el millor possible, d'una manera més professionalitzada, i la veritat és que podem veure una evolució molt important des de fa 5 anys ara, que el club no té res que veure. És a dir, el club estava fa un temps en una situació bastant inestable, bastant complicada, i ara la veritat és que estem en una situació molt bona, professionalitzant tot, i a més et diria que fem moltes coses per viure a la ciutat de Castelldefels, és a dir, doncs això, participant a totes les activitats que hi ha a la ciutat, d'això de Sant Jordi, de celebrar els dies especials, i és una manera també de conscienciar els nois i noies del club que formen part d'aquesta afet, no han de ser un equip social, entre cometes. Llavors, bueno, per nosaltres és molt important participar de la vida del club, i ara mateix estem en un moment d'expansió molt, molt interessant.
1: I ja de cara a la pròxima temporada, i és l'última, què suposa el canvi a Lliga Argent, passar de primera catalana a Lliga Argent, i també més o menys quins objectius us heu marcat?
0: La veritat és que és un canvi bastant important, és a dir, pujar de primera a Lliga Argent és molt important, a més, tenint en compte que a la temporada 27 i 28 s'ha introduït una nova categoria, la categoria de bronze, el que fa que sigui molt més complexa aguantar. És a dir, l'objectiu tant pel masculí com pel femení és aconseguir la permanència. Hi ha un factor que és que han ampliat el número d'equips que baixen a les categories d'argent, que farà que sigui un repte molt més alt, però jo confio plenament en que els dos equips poden mantenir les categories, tant del femení com el masculí, a Argent, i per què no plantejar-nos a 2 anys vista doncs pujar a la màxima categoria. En aquest sentit, és algo que crec que estem preparats, que crec que tenim els fonaments, i crec que tant els jugadors com de Castelldefels, com de sènior masculí com a sènior femení, poden aconseguir. Llavors, l'objectiu a curt plaç l'any vinent és mantenir les categories, que és un pas molt important perquè hi ha un canvi de competitivitat bastant, bastant important de primera catalana a Argent, i d'aquí 2 anys doncs això, ja ens plantejarem objectius més ambiciosos, però ara de moment, a l'any vinent, a sèniors és a mantenir les categories.
1: Doncs bé, Sebastián, moltíssimes gràcies per atendre'ns en el dia d'avui. Que tinguis un molt bon estiu.
0: Gràcies.
1: I sobretot
0: gràcies també moltes gràcies a vosaltres pel seguiment que heu fet al llarg de la temporada. Per nosaltres ha sigut molt important, i agrair-te molt el seguiment que heu fet cada setmana, cada dilluns, amb nosaltres, i des del club estem molt agraïts de la tasca que esteu fent. Així que felicitats també per tot el treball que esteu fent fomentant l'esport de Castelldefels.
1: Doncs bé, president, una abraçada ben forta.
0: Moltes gràcies, Cristian. Fins ara. Bona nit.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs ja sé que sí, ho deixem per aquí amb aquesta conversa amb Sebas Molina, amb Sebastián Molina, el president de l'Esportiu Castelldefels d'Handbol. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i escoltar-nos una setmana més. Que vagi molt bé i nosaltres, com sempre, doncs tornem el proper dilluns amb l'última edició d'aquesta temporada. Salutacions al Sebas, per cert. Fins la propera. Adéu-siau.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Los estrenos de la semana.
3: Fuera de campo.
4: Noticias, festivales y otras propuestas.
5: Fuera de campo, el cine en Radio Castelldefels.
4: Cada viernes de 8 a 9.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 22 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. L'Ajuntament presenta a la Generalitat diferents canvis per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels estrena un espai web per consultar les millores que s'estan fent a la ciutat. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent a la ciutat. Alerta per risc de calor intensa a Castelldefels avui i fins dimecres es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus centígrads entre les 8 i les 8 del matí i les 8 del vespre. Comencem l'informatiu.

0: Les obres de construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infanto-juvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà així redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, de més serveis i una millora real de l'atenció primària pública de la ciutat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
1: Hemos procedido a presentar aportaciones porque desde un principio, ya lo sabes Ana, nosotros somos muy reacios a que se saque personal de los otros CAPs, estos dos CAPs, que se divida el personal hasta que se vaya el personal al tercer CAP. Esto es falta de profesionales, falta de recursos, falta de servicios, seguimos con las listas de espera y bueno, tenemos una serie de aportaciones que desde el Ayuntamiento ya hemos hecho. También hemos enviado información a todos los agentes implicados que se han implicado muchísimo, como la Marea Blanca, como la Marea Pensionista, las asociaciones de vecinos, todos los compañeros regidores de la oposición. Hemos enviado a todo el mundo la información vía mail para que puedan presentar propuestas que se puedan presentar hasta el 29 de junio, o sea, del 29 de mayo se han hecho al 29 de junio. Se llaman aportaciones. Lo que queremos es mejorar, sumar y aportar.
0: Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i també més drets per a la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària. És per això que han formulat aquest conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat. Escoltem a la regidora de Salut, a la Paquita Cruz.
1: Nuestra posición respecto al tercer CAP y al área básica es muy clara. Nosotros estamos a favor porque la ciudad necesita más capacidad asistencial, necesita más proximidad y mejor respuesta a las necesidades que tenemos de salud ahora mismo en la población. El CAP Muntanyeta no tiene sentido si no va acompañado de más profesionales, más servicios, más recursos. No queremos que se abra un CAP repartiendo los mismos médicos, las mismas enfermeras, las mismas administrativas cuando van a hacer más falta, porque un nuevo CAP necesita administrativas de salud más, o sea, no podemos sacar administrativas de los otros dos CAP para poner administrativas que son las personas que atienden a la población. Por eso, esto no soluciona los problemas actuales. Hemos crecido, cada vez tenemos más personas mayores, hay más enfermedades crónicas, hay más demanda sanitaria. Hay barrios con dificultades de movilidad y familias que necesitan atención más propera, como la atención domiciliaria, y esto es lo que necesitamos.
0: La Generalitat ha anunciat que l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta entrarà en servei a la tardor i un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada.
1: La pediatria. Pedimos que la pediatria se va a modificar, el model de pediatria se unifica en ese CAP, pero pedimos más pediatras, pedimos más enfermeras pediátricas, pedimos un horario de pediatría de urgencia, o sea, que no a las 8 se cierre, sino que se pueda abrir hasta las 9 o las 10 de la noche, ya que no tenemos urgencias pediátricas, pues pedimos, bueno, yo creo que lo que pedimos no es nada que no se pueda hacer. Y bueno, nosotros defendemos el nuevo CAP, pero que también lo defendemos con una mirada comunitaria. Estamos trabajando con la Xarxa de Salud Comunitaria y, en teoría, aquí no irá personal de Xarxa Comunitaria, de REBEC. O sea, necesitamos personal social sanitario, fisioterapia, nutrición, bienestar emocional, porque no solo la salud depende de las visitas médicas, de las enfermedades, sino hay otros factores que influyen mucho en la vida de las personas de nuestra ciudad.
0: La BS de la Muntanyeta, recordem que serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut. El CASAP, que és una entitat pública participada per l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Castelldefels. El portal municipal incorpora una nova secció que recull els projectes impulsats pel govern local en diferents punts de Castelldefels, tant els que es troben en fase inicial com els que estan en execució o ja han finalitzat. Així ho ha explicat l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, amb una promoció, amb una publicació a xarxes socials.
2: Muchos de vosotros contactáis conmigo para conocer las diferentes obras que tenemos en nuestra ciudad. En este vídeo te explico dónde consultarlas. Para conocer todas las obras que ahora mismo están en la ciudad, tienes que entrar en la página web del Ayuntamiento, www.casteldefels.org. Una vez que estés en la página web del Ayuntamiento, acompáñame hasta la sección Millores de la Ciutat. Y aquí podrás ver todas las propuestas de trabajo que actualmente estamos ejecutando en los diferentes barrios de Castelldefels. Al final de la web de Millores encontrarás un mapa interactivo que te permite conocer en cada punto de la ciudad qué estamos realizando. Castelldefels avanza y lo hace contigo.
0: L'Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa l'espai web Millores de la Ciutat, una nova eina de consulta ciutadana que permet conèixer les actuacions que s'estan desenvolupant als diferents barris del municipi. Sota el lema Castelldefels avança, el portal recull una relació de projectes promoguts pel govern municipal amb l'objectiu de millorar l'espai públic, els equipaments, la mobilitat, també les zones verdes i els serveis de la ciutat. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
3: Tenim totes les actuacions que s'estan fent al carrer, que són decenes, i el preu, les característiques, on es fan, com es fan, o sigui, pot trobar tota la informació del que Castelldefels, del que l'Ajuntament està fent en aquests moments. A més, ho hem fet amb una estètica de fitxes, que és encara més fàcil, les pots veure a través de la portada, també pots entrar a clicant a totes les propostes, pots entrar a totes les fitxes i a totes les fitxes doncs, veus totes les obres que s'estan fent, que en aquests moments estic repassant ara, però bueno, jo crec que tenim més de 20, 30, prop de 40 actuacions que s'estan fent a la via pública i és una manera, doncs, primer, de ser transparent amb la ciutadania, tot el que estem fent i, segons, també de que sàpiguen què s'està fent per millorar la ciutat.
0: Entre les actuacions que es poden consultar hi ha projectes com la urbanització del carrer Barcelona, la remodelació de la plaça de l'estació, el nou pavelló de Can Vinader o, per exemple, la renovació del Parc del Xiprés. Escoltem el cap de secció de comunicació municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
3: Aquesta pàgina és un mandat que jo crec que es feia molt necessari fer aquest tipus de mostrar aquest tipus d'informació. Estem en un mandat on s'està sent molt actiu en la inversió municipal, en la inversió pública i bueno, s'havia d'explicar bé què és el que s'està fent i sobretot de donar molta informació perquè sí que és cert que l'Ajuntament ha estat molt actiu aquests 4 anys en la creació de projectes i ara, com passa sempre, primer any es pensa en quins projectes han de fer, segon i tercer any es defineixen, es creen, es fan la redacció dels projectes i l'últim any es fa l'execució dels projectes. No? És això que diuen sempre, tot això quan arriben les eleccions, és que no dona temps abans, és que el primer any es pensa quin ha de ser el projecte o els projectes que es desenvoluparan segons la situació econòmica, el segon i el tercer bàsicament són per crear els projectes, treballar-los i redactar-los i l'últim. L'últim any és l'execució física. No? Aquest mandat, a més, tenim molta activitat al carrer perquè estem fent molta inversió. S'ha de pensar que entre la inversió directa que ha fet l'Ajuntament amb els seus recursos, la inversió, obres que s'estan fent conjuntament amb altres administracions i obres que assumeixen directament algunes altres administracions de forma directa en la seva globalitat, en la seva totalitat,
0: Aquest espai web també inclou un mapa interactiu que permet localitzar les diferents actuacions sobre el territori i consultar en quin punt de la ciutat s'estan portant a terme. D'aquesta manera, la ciutadania pot tenir una visió més clara i ordenada de les obres i millores que afecten el seu entorn més proper. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, ha explicat que aquesta eina respon a les consultes de molts veïns i veïnes que volen conèixer quines actuacions s'estan fent a la ciutat i amb aquesta nova secció l'Ajuntament vol facilitar l'accés a la informació municipal i fer més visible l'evolució dels projectes que formen part de l'acció de govern de la ciutat. A Avui dilluns es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors als 36,6 graus centígrads entre les 8 del matí i les 8 del vespre. Castelldefels es troba des d'ahir sota alerta pel risc de calor intensa i, de fet, com informàvem fa poc, també s'acaba d'activar una prealerta preventiva pel risc d'incendis forestals. Segons les previsions meteorològiques, les temperatures podrien superar avui aquests 36,6 graus durant les hores centrals del dia. Des de Protecció Civil han activat una alerta per calor extrema i també s'ha donat una prealerta a Castelldefels pel risc elevat d'incendi forestal. Escoltem el Joan Álvarez, el tècnic de Protecció Civil.
4: Tenim, per una banda, tenim l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, que és per l'episodi de calor que viurem principalment durant el dia d'avui amb major intensitat, que és un fenomen que no només afecta Castelldefels o Catalunya, sinó afecta tota la península. I, bueno, com bé deies, és un fenomen que durant el dia pues, podrem superar aquestes temperatures de 36,6 graus centígrads que corresponen al percentil 98 de, diguéssim, la mitjana dels darrers anys, no? Per tant, són temperatures que són més elevades, en especial entre les hores diurnes, que serien pues, entre les 8 i les 8, les 8 del matí i les 8 de la nit. I, a més, tindrem fenomen de calor nocturna, com ja hem patit aquesta nit, pues, ho tornarem a patir la nit següent. S'espera que durant els següents dies, bueno, s'espera que fins dimecres la calor es mantingui aquí al litoral, no amb tanta intensitat, baixarà una mica. De fet, en principi les previsions per demà i dimecres aquí no són tan greus, però continuarà fent calor.
0: S'espera així un episodi de calor amb temperatures altes i persistents, sobretot en el dia d'avui, com dèiem, on farà molta calor, especialment al migdia i a la tarda. Les nits seran caloroses amb poca baixada de temperatura i també hi ha possibles episodis de xafogor. Des de Protecció Civil assenyalen quines coses s'han de considerar davant d'aquestes situacions.
4: Doncs principalment en les hores de més sol, que seria, pues, nosaltres tenim la franja horària de perill, és de 8 d'aquest matí, és a dir, que ja portem 50 i pico minuts, fins a les 8 de la tarda, no? Que continua, que és el període diurn en què fa més sol. Però, bueno, també ho sé una mica en funció de la sensació tèrmica de cada moment, no? Es recomana, per suposat, pues, intentar evitar durant el dia d'avui, aquests dies que faci més calor, fer esports a l'aire lliure o activitats a l'aire lliure, sempre que no siguin en un context pues, que pugui ser, per exemple, una piscina, això sí, no? Perquè això és un refugi climàtic, no? Però en especial durant aquestes hores.
0: Recordar també que la ciutat compta actualment amb 7 refugis climàtics habilitats per oferir espais de protecció davant les altes temperatures. 2 són espais exteriors al Parc del Castell i al Parc de la Muntanyeta i 5 són equipaments interiors. Parlem de l'edifici de la República, el Centre Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar. El procés participatiu del Pla de Barris de Vistalegre i Can Vinader celebra avui la seva segona sessió. La trobada ha estat oberta a la ciutadania i s'ha centrat en la reducció de les desigualtats i l'acció comunitària. La primera sessió, en canvi, va posar sobre la taula la reurbanització de la mobilitat, l'accessibilitat i els espais verds com algunes de les principals prioritats veïnals. Aquest programa de subvencions representa una oportunitat per impulsar actuacions de millora urbana, social i comunitària en barris amb necessitats molt específiques. Escoltem a la CAP de la Unitat de Participació, l'Àngela Rubí, que ens explica què és aquest pla de barris.
5: Aquest és un programa de la Generalitat de regeneració urbana i territorial en els barris de major vulnerabilitat, que el que pretén és reduir les desigualtats socials i territorials i, per tant, està contemplat en 3 principals eixos, que és el de l'urbanisme, la sostenibilitat i la cohesió comunitària. L'import que nosaltres presentem en aquesta candidatura són 25 milions d'euros amb un 50% de cofinançament i, per tant, és una gran oportunitat financera en aquest sentit, però sobretot per poder treballar diferents dificultats que teníem en el territori, concretament de Vistalegre, encara que l'acompanya una part de Caminader, per al tema de la seva ubicació territorial, de l'accessibilitat del barri, de la seva mobilitat, que és el que principalment té una afectació en el veïnat.
0: La sessió d'avui ha estat dedicada a l'eix de reducció de les desigualtats i l'acció comunitària després que la primera trobada celebrada el passat dimecres abordés els àmbits de transformació física i transformació ecològica. L'Ajuntament destaca així la importància de la participació ciutadana per acabar de configurar el pla i concretar les actuacions que s'inclouran en la candidatura. La primera sessió doncs, va comptar amb la participació de la regidora de participació, la Marian Ortega, també l'equip tècnic municipal, els membres de l'equip redactor del projecte, representants de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i també veïns i veïnes dels dos barris. La regidora de participació destaca la feina conjunta feta fins ara amb les entitats veïnals i la ciutadania.
6: Ja l'any passat hubo una convocatoria del Pla de Barris y la verdad que salió la convocatoria en agosto, entonces digamos que por no perder la oportunidad hicimos una memoria muy bien trabajada por la parte técnica, pero nos faltaba la parte un poco de los vecinos, ¿no? De sus inquietudes y de lo que ellos consideraban que se debería mejorar en los barrios. Este año, bueno, ya a raíz de la convocatoria del año pasado y después de una conversación con la Asociación de Vecinos de Vistalegre, les dijimos que sí, que la idea era realmente trabajar conjuntamente con ellos. Y entonces ya empezamos, antes de que saliera la convocatoria, empezamos a trabajar ya con ellos, a enseñarles un poco las actuaciones que el ayuntamiento había previsto, que eran reivindicaciones del barrio de siempre, ¿eh? Es decir, pues mejorar la movilidad, las aceras, bueno, todas las cosas que necesitan, ¿no?, ambos barrios de Vistalegre y de Caminader. Y bueno, pues en esa línea de trabajo con la Asociación de Vecinos creímos que también era muy importante conocer la opinión de todos los vecinos, como así también lo quería la asociación.
0: Durant la trobada es van debatre les principals necessitats detectades i es van recollir aportacions per complementar la diagnosi tècnica. Entre les qüestions més destacades, la ciutadania va assenyalar la necessitat de reurbanitzar carrers, millorar la mobilitat i l'accessibilitat, facilitar l'aparcament, reforçar el manteniment de l'espai públic i avançar en la rehabilitació dels habitatges. També es va posar de manifest la necessitat de disposar de més zones d'ombra, refugis climàtics i espais verds que contribueixin a fer uns barris més amables i adaptats a les altes temperatures. Escoltem ara la regidora de participació, la Marian Ortega, pel que fa a les possibles línies d'actuació.
6: A grosso modo, básicamente son las mismas. El Pla de Barris no son solo mejoras urbanísticas, tú tienes que presentar una memoria que agrupe más cosas, ¿no? Porque al final se trata de, es una convocatoria que está orientada a mejorar lo que es el barrio en sí, ya no solo lo que es el urbanismo, sino también la vida sociocomunitaria, ¿no?, del barrio. Entonces tienes tres ámbitos en los que tienes que presentar mejoras. Uno es exactamente urbanísticas, otro es sociocomunitaria socioeconómica y comunitaria, y otro es medioambiental. ¿Vale? Entonces, en estos tres ámbitos hemos presentado actuaciones y bueno, cada una tienen importes diferentes, pero al final se han presentado actuaciones que llegan a los 25 millones de euros, más o menos, un poquito menos, pero cerca de los 25 millones. Esto está subvencionado al 50% por la Generalitat y 50% que tendría que poner el Ayuntamiento en caso de que nos concediera la subvención, que esperamos que sí.
0: El procés participatiu va començar el passat 5 de juny amb una taula ciutadana instal·lada a la pista de bàsquet de Blas Infante, coincidint amb la festa del barri de Vistalegre. Les aportacions recollides en aquesta primera fase, juntament amb les de les dues sessions de treball, serviran per acabar de concretar les accions que l'Ajuntament vol presentar a la convocatòria i aclarir també que encara hi ha temps de fer aportacions a aquesta candidatura des de diferents vies de participació, ja que, a més de les sessions presencials, la ciutadania també pot fer arribar les seves propostes de manera telemàtica. Les platges de Lluminetes i Baixador de Castelldefels tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, el distintiu que reconeix la qualitat ambiental, la seguretat, la neteja i els serveis del litoral. La bandera onejarà un any més a dos dels tres trams de la platja del municipi. El lliurament del distintiu va tenir lloc divendres passat a Lloret de Mar en un acte que va reunir representants de municipis de tot el litoral català i que també va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament des de Castelldefels. Des de l'Ajuntament, el regidor de platges, el Marc Soler, fa un reconeixement al treball fet durant l'any i remarca la importància de revalidar la bandera blava.
7: Des de l'Ajuntament, per nosaltres, l'equip de govern i des de l'àrea de platges, és molt important renovar banderes any rere any, com bandera blava i altres més que tenim, perquè és el reconeixement a la feina ben feta. Moltes vegades la gent pensa que a l'àrea de platges es treballa a l'estiu, la temporada de bany, i poc més, i molt més lluny de la veritat. És tot el contrari. Es treballa tot l'any perquè és molt important treballar tot l'hivern, perquè quan arriba aquestes dates, quan passin les auditories, tindrà una platja de primera qualitat auditada per les empreses com Bandera Blava i altres, i que es donin aquest vistiplau i que es donin la seva concessió i que siguin Bandera Blava o com altres que tenim.
0: La distinció avalua aspectes com la qualitat de l'aigua, l'accessibilitat, la informació ambiental, la neteja, la sanitat, la seguretat i el respecte a la normativa.
7: Per nosaltres som un municipi que vivim de la gastronomia, un municipi turístic, i tindre una platja de primer nivell, de primera qualitat, i que la gent que vingui de fora la pugui gaudir, doncs per nosaltres és molt important, no? Donar un valor afegit al nostre poble i a la nostra ciutat. Tindre una platja amb aquests distintius garantitza, no ho diem nosaltres, sinó les empreses que fan les auditories, garantitzen que som una platja de qualitat neta, ecològica, i que tenim tots els paràmetres que ells auditen. No? Per això des de l'equip de govern es fa un esforç molt gran, des de l'àrea de platges es fa un esforç molt gran, tots els tècnics de l'àrea fan un esforç molt gran tot l'any, no només la temporada d'estiu, sinó tot l'any, per tindre una platja de primera qualitat, que tinguem tots aquests distintius, i nosaltres renovar cada any, rere any, una

0: Pero lo importante es darrere any renovar-la. Significa que fas bé, no un any, ho fas bé sempre. No? Per nosaltres, tindre una platja de qualitat és superimportant pel nostre municipi i per això any rere any ens van renovant aquest distintiu i per nosaltres és superimportant i seguim treballant per aconseguir-ho un altre any més.
1: I ara els esports. Connectem amb el periodista de Dilluns Esportiu, el Cristian Cano, per saber com està el final de la temporada en l'àmbit esportiu.
2: Doncs bé, ja un cop tenim ja la temporada finalitzada, aquest curs 2025-2026. Els equips encara no estan de vacances perquè tenen planificació de cara a la pròxima temporada, però ja sí que sí, cada cop, no? Doncs tenen en l'horitzó fer una petita pausa fins al pròxim curs i precisament aquesta tarda nit, el dilluns esportiu, doncs farem repàs del que han sigut aquests mesos en l'esport local. Ens centrarem principalment en dos equips molt destacats, fent un anàlisi del que ha sigut la seva temporada en clau futbol i també en vol. I és que parlarem sobre la Unió Esportiva Castelldefels i el seu curs a la Lliga Elite i també sobre l'Esportiu Castelldefels i la seva exitosa temporada amb aquest doble ascens a Lliga Argent. També escoltarem a diferents protagonistes, tindrem convidats d'autèntic luxe al partir doncs, de les 9. Parlarem amb Jordi Zorrilla, president del Castelldefels, per conèixer una mica les seves impressions d'aquesta temporada i també parlar sobre el moment del club, també sobre raons, no?, com els diferents canvis a la banqueta al llarg d'aquestes últimes dues temporades, i és que el Castelldefels ja suma 5 entrenadors els últims 24 mesos, i també parlarem amb el president, en aquest cas, de l'Esportiu Castelldefels d'handbol, parlarem amb el Sebastián Molina, una xerrada, una conversació molt interessant amb el Sebas, també per repassar segurament un dels millors moments de la història del nostre equip d'handbol.
1: Gràcies, Cristian. Fins aquí els esports.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui. L'Ajuntament presenta a la Generalitat diferents canvis per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. L'Ajuntament de Castelldefels estrena un espai web per consultar les millores que s'estan fent a la ciutat. Alerta per risc de calor intens a Castelldefels des d'avui i fins dimecres. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Obrim ara el butlletí Castelldefels avui amb els titulars destacats a aquesta hora. Alerta per risc de calor intensa a Castelldefels. Aquest dilluns 22 de juny es preveu un perill alt de tenir temperatures superiors a 36,6 graus entre les 8 d'aquest matí i fins les 8 del vespre. A més, des de Protecció Civil també s'ha activat una prealerta preventiva per risc elevat d'incendi forestal. Castelldefels ha activat el nivell 2 del Pla Alfa de Protecció Civil per risc d'incendis per aquest dilluns 22 de juny. L'Ajuntament demana no fer activitats a la franja forestal i zones boscoses davant del gran risc que es produeixi un incendi per la situació climatològica. I des de l'àrea d'esports, Fem Esport als Barris tanca una temporada de rècord. La plaça de l'Església acollia el passat dijous a la tarda la festa de cloenda de la segona temporada d'aquest programa Fem Esport als Barris, una iniciativa gratuïta que s'ha consolidat com una eina de promoció de la salut, l'activitat física i la cohesió social a Castelldefels. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins ara!
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Atención amantes de la magia.
10: Tercer festival Casteldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
11: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
10: Casteldefels Mágica, del 25 al 28 de junio.
11: No te lo puedes perder.
12: RadioCasteldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Arcels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí i ara comença Castelldefels. Així som. Parlarem del tema del dia d'avui, dilluns esportiu, que arribarà a les 9 del vespre, i en parlarem dels aspectes més destacats, en aquest cas del Mundial, ja que els clubs de la ciutat ja han acabat la temporada. Ho farem, com sempre, amb el Cristian Cano. Recordarem que és aquesta Escola del Bosc, aquesta iniciativa que s'ha posat en marxa des de l'Associació de Veïns de Vista Alegre, que busca que els infants del barri i d'altres barris de la ciutat també, doncs, tinguin contacte amb la natura. La nostra mòbil tornarà a voltar pel comerç de proximitat i recordarem l'exposició que en aquests moments està duent a terme a l'espai Margarida Xirgo, diversos estils de l'alumnat de pintura de la quarta paret, dirigits per la pintora Iguana Flacinska. La Sofia Hernández ens parlarà dels temes més destacats del Pride aquest any. I amb l'espai polític que tindrem, com cada dilluns, a Som Castelldefels, en aquest cas, a la regidora d'Esports i també de Salut, Paquita Cruz. Comencem. Welcome.

0: al programa del dia.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.

0: Doncs saludem al coordinador del dilluns esportiu, a Cristian Cano. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Anna. Molt bon dia. Què tal?
0: Què oferirà el programa avui a les 9?
1: Doncs bé, ja un cop tenim ja la temporada finalitzada, aquest curs 2025-2026. Els equips encara no estan de vacances perquè tenen planificació de cara a la pròxima temporada, però ja sí que sí, cada cop, no? Doncs tenen en l'horitzó fer una petita pausa fins al pròxim curs i precisament aquesta tarda nit, el dilluns esportiu, doncs farem repàs del que han sigut aquests mesos en l'esport local. Ens centrarem principalment en dos equips molt destacats, fent un anàlisi del que ha sigut la seva temporada en clau futbol i també en vol. I és que parlarem sobre la Unió Esportiva Castelldefels i el seu curs a la Lliga Elit i també sobre l'Esportiu Castelldefels i la seva exitosa temporada amb aquest doble ascens a Lliga Argent. També escoltarem a diferents protagonistes, tindrem convidats d'autèntic luxe al partir doncs, de les 9. Parlarem amb Jordi Zorrilla, president del Castelldefels, per conèixer una mica les seves impressions d'aquesta temporada i també parlar sobre el moment del club, també sobre raons, no?, com els diferents canvis a la banqueta al llarg d'aquestes últimes dues temporades, i és que el Castelldefels ja suma 5 entrenadors els últims 24 mesos, i també parlarem amb el president, en aquest cas, de l'Esportiu Castelldefels d'handbol, parlarem amb el Sebastián Molina. Una xerrada, una conversació molt interessant amb el Sebas, també per repassar segurament un dels millors moments de la història del nostre equip d'handbol.
0: Mentrestant, Cristian, al Mundial, on Espanya guanyava per golejada a Aràbia Saudí, no?
1: Sí, ahir golejada de la selecció espanyola per 4-0 contra una Aràbia Saudita, doncs bé, un rival des del meu punt de vista fluix, realment fluix. M'esperava un partit més competitiu de l'equip rival, però bé, també cal dir que Espanya va millorar molt amb pilotes, va notar molt el retorn de la Minja Mal, tot i que jo el vaig notar el 40%, no? Perquè sobretot en les arrencades, no? Doncs segurament no posava tota la carne, no? en el asador, per dir-ho d'alguna manera, i sí, victòria molt clara d'Espanya, que té a tocar pràcticament el lideratge després de l'empat de l'Uruguai aquesta nit contra Cabo Verde, o sigui que de moment té molt bona pinta aquesta primera fase per la selecció de Luis de la Fuente.
0: Quin serà la pròxima trobada d'Espanya? Amb qui?
1: Doncs bé, en principi seria dissabte per la tarda, dissabte, la nit del dissabte al diumenge, a les dues, contra Uruguai. Últim partit, a Espanya li valdria l'empat per ser campiona del grup i d'aquesta manera doncs, no trobar-se, no?, amb l'Argentina a la següent ronda. I en cas del que passi el partit, perquè Uruguai també es juga la vida, necessita guanyar, doncs veurem l'altre partit entre l'Aràbia Saudita i Cabo Verde, no? Perquè segurament el que guanyi tindria moltes papeletes també per classificar-se i estar a la següent ronda. O sigui que, de moment, té molt bona pinta el Mundial per Espanya. En cas de ser líder, a més, tindria un camí amb respecte de la resta de seleccions, no?, doncs bastant assequible fins les semifinals. No diré que és una autopista, però sí que tindria un camí bastant assequible. O sigui que, bueno, de moment té molt, molt bona pinta aquest Mundial 26 per la Roja.
0: Doncs si l'enfronta a Uruguai serà i a les 2 de la matinada de dissabte, no?
1: Exacte, de la nit de dissabte a diumenge.
0: A diumenge.
1: Exacte.
0: Pues segurament
1: sí, a les 2.
0: Serà un partit molt seguit per l'afició de Castelldefels, vist la ciutadania que hi ha aquí que segueix a Uruguai i la gent que segueix a la selecció sí. Espanyola, segur.
1: Bueno,
0: eh?
1: I és que tenim molta multi... Som una ciutat multicultural, Anna, tenim
0: exacte.
1: De tot, no?
0: Gent, sí, sí.
1: Molts veïns argentins, entre els que jo també m'afegeixo, no? com hispano-argentí, molta gent brasileña, no? Brasileña, m'estic recordant de Luis Felipe, no? del futsal Castelldefels, o Joaco, no? Que representa a la selecció brasileña a l'hoquei herba, o sigui que sí, una mica de tot. No està sent un bon mundial per a les seleccions sud-americanes, he de dir, però bueno, això no és com comença, no? Sinó com acaba.
0: Molt bé, continuarem seguint. I per suposar posat aquestes darreres actualitats de l'esport local aquesta nit a les 9, amb els protagonistes que has esmentat de diferents disciplines, doncs que toca fer balanç ara del que ha estat aquest curs.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres, companys, i res, aquesta nit, a partir de les 9, doncs anirem amb el Dilluns Esportiu amb protagonistes.
0: Exactament. Moltíssimes gràcies, Cristian Cano, Dilluns Esportiu avui a les 9. Que vagi molt bé, bona setmana.
1: Una abraçada ben forta.
0: I bona revetlla, igualment.
1: Igualment.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels. Dilluns Esportiu.
3: El programa del dia.
4: Atención amantes de la magia.
5: Tercer festival Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: Disfruta de actividades únicas por toda la ciudad.
5: Castelldefels Mágica. Del 25 al 28 de junio.
4: No te lo puedes perder.
6: Castelldefels, així som.

Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa més pròxima. Les obres del tercer centre de

0: Salut de la Muntanyeta encaren la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta a la tardor. L'Ajuntament valora positivament l'obertura del nou equipament, però reclama que vagi acompanyada de més professionals, més serveis i una millora real de l'atenció primària pública a la ciutat. Més de 300 músics han omplert els carrers de la ciutat en el marc de la Festa de la Música al Carrer. La cita va tenir lloc ahir diumenge 21 de juny i ha portat a la ciutat 65 propostes musicals repartides a 14 espais entre actuacions fixes i cercaviles. El tercer festival Castelldefels Màgica porta la il·lusió a la ciutat a partir d'aquest dijous 25 de juny i fins al diumenge 28 de juny. Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inoblidables que faran volar la imaginació de grans i petits amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa en aquest Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Joana, què fa la teva filla? Va ser el seu aniversari fa poc, oi?
2: Sí, acaba de fer 2 anys i està aprenent a parlar. No calla ni sota l'aigua.
1: Esclar, per l'edat que té ja és això. A mi no em sorprèn que no calli. Vols dir que no li ve de família?
0: A Punt de Sal. En català, el verb callar, en el sentit de no parlar, no dir res, no porta pronom. Per tant, no direm aquesta nena no hi ha manera que es calli, sinó aquesta nena no hi ha manera que calli. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio.

Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa. Reforç del servei de trens durant la revetlla de Sant Joan, la nit i matinada de dimarts 23 i dimecres 24 de juny. Renfe adapta i reforça el servei de la línia R2 Sud amb dos trens especials, perllongant el recorregut d'un altre tren i incrementant la capacitat dels trens de manera general. Totes aquestes mesures volen facilitar l'arribada i sortida al litoral metropolità, Castelldefels inclosa. Ajuts europeus per a la rehabilitació d'habitatges. Fins al 30 de juny es pot sol·licitar un ajut per a actuacions de millora de l'eficiència energètica dels habitatges individuals i o també unifamiliars. Aquesta línia d'ajuts està finançada pels fons Next Generation de la Unió Europea i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.